0: a una nau industrial. El foc ha obligat a desallotjar desenes de veïns del barri de Ciutat Jardí. El foc va a aquesta hora a la baixa, però els bombers continuen treballant a la zona. Lleida, Pere Joan Álvarez, bona nit.
1: Hola, bona nit. L'incendi que s'ha declarat, recordem-ho, al voltant de les 10 de la nit, ha calcinat milers de palets i dues naus de la cooperativa Arcofruit. Els bombers treballen a aquesta hora perquè no s'estengui una tercera nau. Desenes de veïns han estat desallotjats preventivament, per la majoria d'ells ja han pogut tornar a casa seva, ho confirmava l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
2: Estan tots els veïns a casa seva, estan confinats, els de l'urbanització Vilamoncada. Dos cases de torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb tres persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de danys.
1: Els bombers tenen l'incendi en fase d'estabilització, però asseguren que la nit serà llarga. Pere Joan Álvarez, Catalunya Ràdio Lleida.
0: Repassem ara altres informacions en format més breu. El Papa Lleó XIV arriba aquest dimarts a Catalunya en un viatge oficial que servirà per beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Abans, però, el pontífex farà una vetlla a l'Estadi Olímpic de Montjuïc davant de 40.000 feligresos. És la tercera visita d'un papa de Roma a Catalunya després de les de Joan Pau II i Benet XVI. Aquest dimarts, més de 45.000 alumnes començaran una selectivitat marcada per la vaga de docents i també per la visita del papa. Els sindicats es comprometen a no fer cap protesta abans que comencin els exàmens i el govern insisteix que l'arribada del pontífex no coincidirà amb l'inici de les proves. El primer examen serà el de llengua castellana i literatura. Israel i l'Iran aturen els atacs mutus desfermats el cap de setmana arran del bombardeig d'Israel a Beirut, al Líban. Teheran i Tel Aviv, però, avisen que respondran amb contundència a qualsevol nou atac. L'ofensiva israeliana continua, mentrestant, al sud del Líban, amb un balanç d'almenys 7 morts aquest dilluns. I el judici contra el germà de Pedro Sánchez quedarà aquest dimarts vist per a sentència. La Fiscalia manté la petició d'absolució per a tots els acusats per falta d'indicis i l'advocat de David Sánchez insisteix que la causa té un clar biaix polític. En paral·lel, l'Audiència Nacional ha citat a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE pel cas Leire. L'Hospital Can Ruti de Badalona aprova la seguretat d'una cirurgia pionera a Europa i Amèrica que podria frenar l'Alzheimer en estadis inicials. L'assaig clínic amb 10 pacients consisteix a fer una intervenció que ajudi a drenar els ganglis limfàtics. I és que un dels detonants de la malaltia és l'acumulació de la proteïna beta-amiloide al cervell, perquè amb l'edat alguns d'aquests ganglis deixen de funcionar i s'acumulen residus d'aquesta proteïna que acaba danyant les neurones. Carmen Higueras, cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Germans Trias, ha explicat com funciona en declaracions al Catalunya Nit.
3: Són dues incisions, una a cada costat del coll, petitetes, d'uns 3 o 4 centímetres, i llavors des d'aquí podem accedir als ganglis cervicals i a les petites venes. És una intervenció que pel pacient és poc invasiva, dura unes 3 hores, i el pacient està ingressat 24 hores i el dia següent pot marxar cap a casa.
0: L'assaig va dirigit a pacients amb Alzheimer en fases inicials, però que ja comencen a manifestar deteriorament cognitiu. Ara ja s'estan seleccionant el tercer i el quart pacients per sotmetre'ls a aquesta nova tècnica. Esports, el Barça de bàsquet arrencarà aquest dimarts les semifinals de la Lliga ACB enfront del Tenerife. El base del Barça, Nicola Provítola, ha deixat entreveure que marxarà al final de temporada. A causa d'aquest partit de bàsquet, el decisiu cinquè enfrontament Barça-Igualada de semifinals de l'hoquei Lliga d'hoquei patins no es podrà jugar al Palau Blaugrana i s'haurà de traslladar a Blanes. El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, està convençut que el blaugrana, Lamine Yamal, estarà a punt per al debut al Mundial de dilluns vinent contra Cap Verd, però veu complicat que jugui de titular. Aquesta matinada, per cert, amistós de preparació mundialista Espanya-Perú a Mèxic a partir de les 4. I la pròxima Lliga de Primera començarà el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. Ho ha decidit un jutge que d'aquesta manera dona la raó a la Lliga de Futbol Professional en contra del que defensava l'Associació de Futbolistes que pretenia que comencés la Lliga una setmana més tard.
4: Fins aquí les notícies.
5: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
6: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
5: Sense filtres.
6: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
5: Sense pèls a la llengua.
6: I a més també podem anar a sopar, eh?
5: Sense vergonya.
6: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
5: Però amb molta, molta cafeïna.
6: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
5: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Aviam què passarà avui.
2: M'he colat a cases a buscar fotografies. Oi, que abans era la fotografia de la víctima. O sigui, havies de posar la fotografia, tot. I envaies la privacitat d'aquella família.
3: Va, Mercè, parla a la tele.
4: Maica Navarro, eh?
1: Maica Navarro.
5: M'encanta.
1: Periodista.
5: Misteris i la Maica Navarro.
4: Crims.
3: Ara, parlarem de coses d'aquestes.
1: I la baldufa. La baldufa és una de les peces de joc que m'agraden més.
5: No l'he sabut fer mai, jo, la baldufa.
3: Arriba, jefa.
6: Déu us guard.
7: I visca el baile!

0: La Renaixença. La baldufa la van inventar els...
1: els egipcis. Digues els egipcis, home, ja no em ve d'aquí. Ho han inventat tots els egipcis. Ara diràs que van trobar una baldufa a la tomba de Tutankamon.
0: És que van trobar unes baldufes a la tomba... Friguera, van trobar unes baldufes a la tomba de Tutankamon.
1: Doncs
0: us ho prometo, hòstia. Val. A la de Tutankamon i sobretot a les tombes infantils de l'antic Egipte. La baldufa ja era un joc habitual a l'època. Ara té una mica de connotació de nen pobre, al meu entendre. Veus un nen jugant a la baldufa i dius, pobret.
2: No, home, és que jugui a la baldufa que no pas que es passi tot el dia mirant el mòbil, eh?
1: Estic amb en pèl.
0: Això sí, això sí, però fa de pobre. Igual que la merda aquella, allò que diuen que és la primera joguina que va existir, que és aquell aro que el fan córrer els nens amb un pal.
2: Sí, allò també.
0: Allò què, allò?
2: Allò què?
0: Allò?
2: Allò? Anem a jugar allò i dius, és la merda.
0: Home, jo crec que va ser un mecànic que havia de moure unes llantes del taller en un altre magatzem i li va dir amb el seu fill, nen, goita, un pal?
1: Sí.
0: Vas empenyent la llanta fins a l'altre magatzem. Veuràs que és divertit. Ja, apreta, apreta. Bueno, no sé. La baldufa. Estàvem parlant de la baldufa, sí, que ha evolucionat molt poc, en tota la història. Les que fem servir actualment són semblants a les que utilitzaven egipcis, grecs, romans i les que van utilitzar durant tota l'edat mitjana. Hi ha petites variacions, segons els països i cultures. La baldufa catalana, per exemple, es caracteritza per tenir el barret pintat de color vermell.
1: Fixa't.
3: I l'espanyola és d'un altre color.
0: És exactament del mateix color. Però ells diuen peonza, que ho trobo horrible.
3: Ui, sí.
0: La peonza, amb lo bonic que és baldufa.
2: Ai, sí.
0: No?
2: Ai, sí.
4: És cuqui, baldufa.
0: Hòstia, peonza.
1: Home, cuqui...
0: Peonza.
4: Sí. És maco, baldufa.
1: És bonic.
0: És bonic, sí. És bonic.
4: És bufo.
0: A Llatinoamèrica en diuen trompo, el trompo, jugar al trompo.
2: Home, sona molt quillo, el trompo.
0: Sí, sí que és veritat.
2: Ves que no el trompo. Saps els quillos que van amb el cotxe que foten allò, aquells trombos que es foten com la baldufa? Sí. Que no vingui d'això, trompo,
0: Mira, seria maco que els quillos catalans, quan van a fer trompos, en diguessin anem a fer la baldufa.
2: Ah, i tant.
4: Anem allà a la zona hermètica a fer la baldufa.
0: Hem quedat allà, hòstia, que Josep Maria s'ha comprat un 7 Ibiza nou, i anirem allà a l'aparcament del Bon Preu a fer la baldufa.
1: De Bon Preu, precisament?
0: Que són quillos catalans.
1: Ah, bueno, clar. Sí,
2: sí, sí. I després farien l'intercanvi dels tiquets amb els ganivets.
0: Exacte, exacte. És maca, la baldufa.
1: Sí. Jo sempre que hi ha un aniversari del fill d'un meu amic o d'un nano, que jo li regalo una baldufa.
4: Ah, collons, Xuriguera.
1: Sí, perquè la baldufa és, bueno, no sé, és un objecte preciós.
2: Casa en tenim 6.
4: I barato, i barato. El que passa que tu ets un rat, Xuri.
2: Ostres, cada aniversari dels meus fills, a casa que tenim 36 baldufes...
4: Hòstia, noi, està clar.
0: I quan la regales, deixes jugar la criatura?
1: Bueno, els ensenyo.
0: O fas allò que fan els adults, que
1: els ensenyo.
0: Dura més l'estona que li estàs ensenyant tu i fas anar tu la baldufa que l'estona que hi pot jugar el pobre nen.
4: Hi ha adults ben
0: insuportables.
1: Mires a mi.
4: Perquè... No, per res.
0: N'hi ha que són horrorosos. Espera't, no ho tiris. Espera, que jo t'ensenyo. Mira, tira. I el nen, deixa'm jugar. No, espera, mira, ja veuràs. Veus, es tira així.
2: No ho fas bé.
0: Ves a la merda, deixa jugar el nen.
5: Jo vaig viure una època de baldufes d'aquestes, la Medusa, la Neptuno.
0: Què?
5: A mi em regalaven una baldufa d'aquestes, la Neptuno.
0: Què diu
1: aquesta? Això no ho sé
3: mai.
0: No sé de què parles, Laia.
5: Juro que eren així ben grosses.
0: Mira, aquí el públic hi ha gent que diu que sí.
5: I toma, llavors, qui la tenia més grossa, la baldufa? Era
4: el... Això sempre és...
1: El Baix Llobregat és xunguíssim.
0: Bueno,
5: si tu m'haguessis...
0: A la que acabi el programa, vaig al Google i fico la Neptuno o la Medusa. A veure què surt. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boja coneguda, Peyu. Una periodista que ens ha explicat els casos més foscos del nostre país, que té l'agenda de contactes més confidencial i que té fonts d'informació amagades per tots els racons. Segurament seria la delinqüent perfecta perquè sap desmuntar fins i tot el crim perfecte.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Maika Navarro! Maika, què has menjat avui per esmorzar?
2: Ostres, res.
0: Res?
2: Sí, fatal.
0: Per què?
2: Doncs perquè no em dóna la vida i no m'ha donat temps de menjar res. I em sap greu, perquè m'agrada menjar-me un kiwi i fer-me una truita francesa, però mira, no m'ha donat temps.
0: Perquè estaves treballant, entenc, amunt i avall? Perquè quan no et veiem, perquè nosaltres estem acostumats a sentir-te a la ràdio, a llegir-te i tot això, però tu la part grossa de la jornada la dediques a moure't, a buscar informació, entenc, no? A bellugar-te.
2: Sí, a veure gent, a quedar en fons, a anar a puestos, sí, bàsicament. El redactor de successos, la periodista de successos, no ha d'estar a la redacció, uh-huh. Ha d'estar al carrer.
0: S'ha de moure. Clar.
2: Perquè les a tu no et venen així i et regalen les històries, les has d'anar a buscar. Uh-huh. I doncs mira, doncs últimament doncs, això de... A Montserrat hem anat molt als de successos.
3: Ja. És bonic el paisatge.
0: A posar un ciri.
2: Preciós. Heu fet la ruta de...
3: La tia, el meu fill m'ho va dir.
4: Des de Coll de Tor, sí.
3: Anem a caminar i ens quedarem a casa.
2: I l'havia... Ah, te va dir d'anar-la a fer.
3: Sí, i no.
2: I tu vas dir, mira, no.
3: Vam anar a futbol.
2: No. Sí. No. No ho veig.
0: És una ruta que no s'estila fer. Pare i fill, millor no fer-la.
2: No, però... no toca,
0: això
2: no?
0: Pot passar, que hi ha el turisme de l'assassinat, també, no? De gent que van a veure...
2: Sí? Ui, espera't.
0: No pateixis.
2: Així és. Però no pots imaginar. De fet, hi ha, en algunes ciutats americanes hi ha aplicacions de mòbil on tens la ruta que et donen d'assassinats cèlebres. Què i aleshores tu vas visitant. Aquí a Catalunya no s'ha fet encara, però sí que el que s'ha produït és anar a veure escenaris on han passat coses.
0: Bueno, el fenomen de Tor, del Carles Porta, no Tor, estaven ja farts de la gent.
2: Un moment que estaven absolutament col·lapsats. A mi el que em passa, ja, com que ja tinc una edat, el que em passa és que per exemple, ara venia cap aquí i deia Gur, m'han matat algú a Gur? T'ho juro, estava pensant, deia m'han matat algú aquí? O sigui, a Big City però a Gur?
0: Això ens passa als que ens dediquem al teatre quan vas veient cartells per la carretera i dius aquí actuat, aquí també.
4: Sí, jo penso en les localitats amb teatres, no? Tu m'has assassinat.
2: Sí, o vaig per Barcelona que jo em moc amb moto, perquè si no seria impossible, i és a dir, aquí el bar Joan, aquí vam matar tres. Ui, aquesta, o ara cap al barri, ostres, mira, aquesta, allò, tinc un semàfor venint com de mar cap a muntanya, a Bat de Roda, i sempre és un semàfor que t'agafa en vermell, dic, ostres, i veus, tinc la imatge d'un dels últims tiroteigs de la ciutat on es van carregar a un alemano kosovar que li van fotre 5 trets per l'esquena quan estava esmorzant amb la dona i el bebè.
0: Allà aquell semàfor, eh?
2: Sí, i la imatge és superculpidora perquè jo quan vaig arribar ja els cossos ja no hi eren, ja els havien retirat. No l'havien retirat el cos d'ell perquè a més, tot i els trets, encara va morir com 6 dies després a l'Hospital del Mar. Però tot just el cambrer els hi acabava de portar unes hamburgueses, patates fregides. Llàstima. I saps aquestes Coca-Coles amb molt, molt, molt de gel?
0: Ai, sí.
2: I un got molt, molt gran?
0: Sí.
2: Doncs la imatge era brutal perquè estava tot intacte, o sigui, no els hi va donar temps de res. I era com tu encara, el gel encara no s'havia desfet, i era com, ostres, aquest tio estava allà amb la dona...
0: Com ho explica, eh? Perquè a mi la vida d'aquest senyor Albano Kosovar m'importa relativament poc, sí, sí. Però et quedes enganxat, eh?
5: Sí.
0: De cop i volta ara és... Ara què li va passar
2: aquí amagat a Barcelona. Formava part d'una família, d'un dos sectors de dues famílies Albano Kosovars que estan, allò, estan enfrontades i s'estan matant per tota Europa. Yeah. Porten com 70 morts i mira, aquest li va tocar aquí a Barcelona.
0: Qui t'informa? Qui et truca? Quan passa això de l'Albano Kosovar aquest, per exemple, qui et truca? No se sap.
5: No t'ho dirà, això.
2: Molt. Ah. És que això és el...
0: Però això s'aconsegueix només amb els anys. Vull dir, quan tu comences a fer de periodista de successos...
2: Això és el... és generar confiança, molta confiança. Qui t'ho explica té el convenciment que tu ja et poden detenir, torturar, amenaçar, que mai, mai, mai, mai, sota cap concepte revelaràs la identitat de les teves fonts. Jo sóc més fidel a les meves fonts que a les meves parelles.
0: Fixa't.
2: Amb això t'ho dic tot.
0: I no ha coincidit mai les dues coses? Que una font s'hagi fet parella?
2: Parella no. Lío a final. Tanto la fuente...
5: El canti.
2: Tanto el cántaro a la fuente, això. Però parella no. No, yeah. Què dius ara? Només faltaria. Quin cony, t'imagines?
0: Com a ti tinc una curiositat de... Perquè, clar, fa... Beu aigua tu mateixa.
5: I sota.
0: Sí. No sé, tenim aigua per...
5: Sí, tenim.
0: A mi em passa, i no tinc tants contactes com tu, segur, que vas actuar a un lloc i hi ha un senyor que ve, et vindré a obrir la porta, i llavors guardes en el mòbil, senyor, cobra la porta, i tens en el contacte. Sí. Llavors tu, que fas molts de casos i tal, com guardes el... i com te'n recordes de qui són? El testimoni de no sé qui, el senyor que no sé què.
2: Sí, si són testimonis o persones vinculades amb una història, amb un succés, sempre poso doncs, alguna paraula o alguna història que el vinculi amb aquell succés concret, però les fonts importants són les que en un moment donat tenen alguna cosa que aportar-te, doncs allò, doncs, doncs bàsicament gent que està tocant i que té accés a informació i que a més clar, el més important és pensar que els funcionaris, Mossos d'Esquadra, policies locals, guàrdies civils, policies nacionals, jutges, tota aquesta gent, jutges no, jutges el retiro de l'equació, però tots aquests, explicar-te, donar-te una informació d'una investigació que és secreta, per ells, si els enganxen, és un delicte.
0: Clar.
2: Ells cometen un delicte. I clar, confien en tu a canvi de res, o sigui, jo no poso la mà al foc per ningú, però jo no he pagat mai amb una font per... O sigui, jo no he donat diners a canvi d'una informació.
0: I llavors ells per què te la donen?
2: Doncs és que és una... Tu generes una confiança i una relació que es va consolidant amb el temps i no sabria dir-te, perquè a la facultat de periodisme, quan expliquen com aconseguir fons i com conservar-les, doncs, clar, tampoc els professors de periodisme els hi poden explicar amb detalls, doncs té molt a veure amb com ets, la rigorositat que pots generar, el respecte que tenen, a vegades et busquen, tu els busques, i a vegades alguns, doncs, mai a la vida els aconsegueixes, però a vegades jo no tinc per què caure bé a tothom.
0: Clar, clar.
2: Però el que sí tenen clar, han de tenir molt clar, és que, o sigui, a mi m'han obert diligències per revelació de secrets i una magistrada m'ha exigit les meves fonts i, de fet, em va posar com a mesura cautelar deixar d'escriure durant gairebé 6 mesos el periòdico si no li revelava les fonts d'una investigació que vaig fer per un crim a Barcelona. Doncs jo li vaig dir a aquella dona, a aquella senyora, doncs ja em pot vostè detenir i portar-la al Garjola, doncs que jo no li diré qui és. Ara, això sí, vaig sortir d'allà, vaig agafar el mòbil, el vaig destruir, i parlo del 2008, que el vaig destruir, tot una mica peliculero, vaig trucar a la redacció, al sumari del cas que ja estava investigant, vaig fer un taxi...
0: A la trituradora.
2: No, millor encara. Tu saps la pastisseria Escrivà?
0: Sí.
2: Doncs a l'obrador de Gran Via hi ha una caixa forta on guarda la recaptació. Doncs aquell sumari va estar a la caixa forta de la pastisseria de l'Escrivà durant mesos. Sí.
0: Que bo.
2: Sí, perquè vaig dir, hosti, què faig? Ostres, i un taxi el vaig enviar cap allà. Cristian, Eva, agafeu això i guardeu-lo a la caixa forta. Ja us explicaré. I després aquell sumari, feu la xocolata.
4: Però entenc que les fonts són gent que forma part de la investigació o funcionaris,
2: no, o... No, perquè a vegades no totes les històries han de ser investigacions per crims. Evidentment, ara mateix, durant aquests últims mesos, s'ha parlat molt, doncs, evidentment, d'aquesta investigació oberta per la mort d'Isaac Andic. Doncs, tenir fons a investigació de Mossos és que, clar, era primordial. Però si et fixes, es va publicar molt poc de la investigació, molt poc. O sigui, era una investigació absolutament blindada, coneixien molt pocs. I mira que hi ha molt bona periodista de successos en aquest país. La Rebeca Carranco, Fàtima Llambric, Andrea Villoria, Anna Ponsí, servidora, però... no vam publicar gaire. Hi havia gent que tocava el violí, perquè gent, però també després ningú sortia per desmentir-ho, però no es va, o sigui, estava blindat, no era fàcil. Però a vegades les fonts, també pensa que hi ha fonts en el món judicial, jutges, fiscals, procuradors, gent de l'administració de la justícia, hi ha molta gent que participa en una història
4: i a prop dels investigats.
2: Bueno, clar, doncs depèn. A vegades, determinats successos, és la mateixa família de la víctima qui et busca per explicar. Sí que ha canviat una cosa. Abans, quan mataven algú, el periodista es presentava ràpidament, buscava d'alguna manera allà on vivia la víctima. Arribaves allà. Jo he arribat a rebentar bústies per aconseguir que així legal. Sí, per, no sé, una carta, un paper...
0: Quan...
2: Sí. A vegades he trobat or en aquelles correspondències, que és delictiu, però...
4: Ben il·legal tot.
2: Total.
0: Ara ja ha prescrit, ja ha prescrit.
2: Ha prescrit. M'he colat a cases a buscar fotografies. Oi, que abans era... La fotografia de la víctima, o sigui, havies de posar la fotografia, tot, i envaies la privacitat d'aquella família amb una, sense cap mena d'escrúpols. Fer això ara...
0: Delicte.
2: No és delicte, però és absolutament inhumà i no hi ha... O sigui, no es pot fer. O sigui, perquè el món dels successos... Jo no puc parlar en nom de tothom, però la gran majoria dels que fem successos, de les que fem successos, una barbaritat com aquesta ja no la faríem, afortunadament.
0: Escolta'm, i no tens por en cap moment? Quan, perquè segons quins crims investigues i on et fiques, ostres, a mi em dóna la sensació a vegades que dius, vols dir que ens anem de, vull dir que ens hem d'emmerdar tant aquí al mig? No has rebut amenaces mai? Sí.
2: Sí.
0: De quin tipus de gent?
2: De tot el pitjor que et pogués imaginar.
4: Uau.
2: Però sí, he tingut hi ha moments que he tingut por, sí, he tingut. Tinc pors estranyes, o sigui, no em fa por a entrar, o sigui, també et dic una cosa, jo sóc de les que sempre afirmo que Catalunya és un país segur i que no hi ha cap barri on tu no puguis entrar. O sigui, així com tu te'n vas a França, a Marsella, hi ha determinats barris de les afores de Marsella on és impossible entrar, però fins i tot per la policia hi ha problemes per accedir. Aquí m'heu entrat a tot allò que la gent identifica com barris conflictius. És que no vull nomenar, però jo he entrat a tots els barris. Doncs mira, te diré un que, com que ja no existeix, així no criminalitzo ningú. Però te'n recordes de Can Tunis?
0: Sí.
2: Quan tu entraves a Barcelona sorties, tenies el cementeri de Montjuïc, sortint de Barcelona, el cementeri de Montjuïc, que és molt maco,
5: sí.
2: A mà dreta, on estan els meus avis, i a l'esquerra, a tocar del port, on estan ara els contenidors, hi havia unes cases barates, que havia allà, era un... Li deien que era el supermercat més gran d'Europa d'heroïna. Hi havia heroïna i hi havia molt poca gent que intentava sortir d'allà, però és que era pràcticament impossible. Doncs jo vaig fer un 31 de desembre allà...
0: Cap d'any.
5: Cap d'any a celebrar...
0: A Can Tunis.
2: Sí, senyor. I a més...
5: Bona merda.
2: Sí. I va... Ostres, doncs fliparies, perquè amb un carrer... Saps els carretons de les obres?
0: Sí.
2: El carretó per portar el formigó, el carretó de tota la vida. Doncs allà... llenya, la botifarra...
5: Ah, veus?
2: I raïm van fer el raïm, però raïm verd i negre, que no... Tampoc vaig preguntar per
5: no,
2: què, però
5: no
2: era
5: com... No preguntis.
2: Vaig dir, no preguntis, et diu a la gitana que sis, doncs tu tires, sis. I allà, escolta, tu foc tota la nit, a l'aire perfecte, 12 tal, els morts a prop, un trajín de clientela per aquí per allà, bé, o sigui, diferent.
0: Escolta, Maica, amb tots aquests anys de trajectòria, et veuries capaç de resoldre un crim? Fem un experiment,
2: vinga,
0: et sembla?
2: Va. Vinga,
0: anem a cometre un crim al plató de la Renaixença.
4: Mentre jo no sigui la víctima...
0: No, tu hauràs de descobrir qui ha estat, qui ha estat l'assassí.
2: Detective Navarro.
0: La Mercè,
2: inspectora Navarro.
0: La Mercè et passa una vena perquè et tapis els ulls. Sí, mentrestant, la gent que et mira des de casa...
2: Per un dia que em maquillo i la gent que diu que no em maquillo, que no em pentino, me cago en nena.
0: Ja està, no
2: he vingut aquí maquillada.
0: No. Llavors, guapa. Mentre tu tens els ulls tancats, es cometrà un assassinat al plató de la Renaixença. La gent no sabrà qui ha sigut, tu tampoc ho sabràs.
2: No veig res, prometo.
0: No. Ara... comencen els moviments al plató.
6: Ei, què fas? Vens a buscar això?
7: Ai, ai!
0: Acaba de morir un dels col·laboradors. Estan passant coses, eh? I, en principi...
2: arma blanca.
0: Arma blanca, eh?
2: Home, clar, perquè no hi ha soroll de tret.
0: Mira, eh?
2: Arma blanca.
0: Ja ho has, de moment ho has encertat, eh? Jo aquí ja no hi hagués caigut, eh?
2: Senyora!
0: I encara està amb els ulls tancats,
3: sí,
0: eh?
3: Sí.
0: Cuidado, eh? Ja pots destapar els ulls, Maica, i ara observar tots els col·laboradors.
2: Ui, perdó. A veure...
0: De moment el que veiem és que el col·laborador que ha mort és l'Àlex, que està sobre la barra.
4: No.
0: La Mercè té un ganivet a les mans... No sé si a vegades...
2: Però, escolta, arma blanca, o sigui, arma blanca, però a més amb una... O sigui, directament al cor, perquè només he sentit un...
0: Sí que és veritat.
2: Clar. O sigui, no ha estat allò... No ha hagut soroll de baralla, no ha hagut soroll de...
0: El forcejeo, que es diu.
2: El forcejeo.
4: Sí. Clar,
2: no, com es diu en català? Que després
0: el forcejeig. El forcejeig.
5: La baralla, una baralla.
2: Baralla existent, baralla...
4: Jo trobo que a mi se m'ha acusat de tenir un ganivet, però a veure, jo si veig una cosa bruta sobre la meva barra, doncs jo treballo aquí.
0: Mira.
4: Jo ho he de netejar. A més, l'Àlex no està
0: però
4: mort.
0: Però tens un mort aquí, eh?
2: No. Ep!
4: Bueno, sí, està mort.
0: Està mort. L'explicació més senzilla acostuma a ser la correcta, Maica?
2: No.
0: O potser la Mercè estava en el lloc equivocat en el moment equivocat?
2: De vegades sí, de vegades sí. Mm-hmm. Sí, però a veure, és molt contundent, però en
3: però
2: fi...
3: Jo,
4: és un ganivet de cuina, estic treballant,
2: ara,
4: Maica.
2: Ara, també dic una cosa, eh? O sigui, perquè de vegades el que és difícil és claves i després tornar-lo a treure. Jo el que la gent vol que sàpiga és que quan a vegades parlem de aquesta víctima va rebre... 8, 9, 25, 40 punyalades. És,
0: bueno, no és fàcil punyalar.
2: Bueno, sou gent de camp.
0: Sí.
2: Heu sacrificat bestiar. La matança del porc. Sí.
4: Tu la
2: meva
4: sí,
2: de petita.
4: Dia.
2: O sigui, això...
0: O sigui, vols dir que l'assassí es pot fer mal, fins i tot?
3: Jo ho he vist tot. I us puc dir que la Mercè no ha sigut.
4: Jo no he sigut.
2: No. La Mercè no ha estat.
3: La Mercè no ha sigut.
0: Pots fer preguntes, Maica,
2: no
0: si vols.
2: Mira. Vale, la Mercè no ha estat. I vosaltres... O sigui, però anem a veure. Aquí ningú s'ha bellugat, perquè no ha hagut soroll de res.
0: Ah.
2: O sigui, a més, hi ha un altre element que també m'he fixat.
5: Digues.
2: Si us haguéssiu bellugat, a l'hora de recol·locar-los als cascos, jo hagués sentit aquest moviment.
0: No sentit.
2: Aquests, i no he sentit absolutament res.
4: Però és que tu portaves cascos, Maica.
3: Jo sé, jo ho he vist. El que passa que si ho dic, estic amenaçat de mort.
0: Ep.
3: Jo no puc dir.
2: Si diu, si delates, si delates, a tu l'assassí o assassina ja t'ha amenaçat. Ah, i per què ho has vist? Què feia? Perquè estava aquí. La pregunta
3: jo estava mirant l'Àlex i de cop i volta dic, hòstia, però l'acabes
2: de
3: matar.
2: I la pregunta és, l'Àlex tenia enemics?
3: Molts.
0: L'Àlex tenia enemics.
3: Jo conto que molts.
0: No ho
1: podria
0: sé.
1: Ser. Mira, podria.
0: Els músics no han parlat encara.
2: L'Àlex tenia enemics?
1: Jo el que puc... L'Àlex té molts amics.
2: Amics.
1: Potser algun enemic el té, però el que puc garantir 100% és que la Laia no ha fet absolutament res, perquè ha estat aquí tota l'estona amb mi.
8: Jo el que puc garantir és que l'Arnau estava aquí al meu costat tota l'estona.
0: Ja. Pot ser que
2: no, perquè
0: s'estan cobrint
2: entre ells. No, perquè a més és que tenen molta distància. Haguessin... És que l'assassí o assassina està a prop.
0: Sí?
2: Ha d'estar més a prop. Tampoc és que tampoc ha durat tant. O sigui, un assassinat requereix el
4: potser
2: seu temps.
4: Potser és un assassí lleuger.
8: No. Ja,
5: home, jo només sé que no he vist res perquè he tancat els ulls i si vols m'invento tot el que ha passat.
2: De vegades ens passa això.
5: Clar.
2: Ens passa a les periodistes.
0: Gent que s'inventa.
5: Bueno, per agafar protagonisme.
2: La regla número d'or del periodista de successos és... anar, o sigui, això del periodista davant d'ordenó, aixeca el cul i ves allà on passen les coses.
5: Clar.
2: Montserrat, la cantonada de casa, has d'anar al puesto. I el que passa és que a vegades el veí i la veïna, que no ha vist absolutament
5: aquest
2: que no coneix de res a ningú, però escolta'm, li encanta explicar-te. Ah,
8: Maica, i una cosa, els tècnics estan molt a prop de l'Àlex, eh?
0: Sí,
2: sí, sí. El que és que jo, en la meva visió...
5: Home, un vas amb això.
8: Sí. Els tècnics estan molt...
2: L'Àlex, eh? Sí, sí. I és possible que... És possible que tingui una ferida d'arma blanca a la mà.
5: Ep!
2: Ella...
5: Blaia?
2: És possible.
0: Què és aquest drap, Blaia?
8: Ai!
2: És possible.
8: No, això és abans, has que pogut, estava rascant Laia? La canya i... Ja.
2: És possible que la flauta hi hagués deixat de ser...
5: La flauta.
2: Perquè, clar...
8: Pausa, pausa, aturem la...
0: És una gralla.
5: Et mataràs, Maica.
0: Si li dius flauta, et
8: mataràs. Potser sí que li dius flauta. Un assassinat, eh? Si li diem flauta...
2: Jo sóc d'una generació que va, que al meu col·le tocàvem la flauta travessera.
0: Jo també, jo no, la dolça.
2: Fet, seria cap, la dolça. I després seria capaç fins i tot de jugar a la peonza,
0: sí,
2: i de... a la baldufa i tocar la flauta travessera. És la gralla. La gralla no l'havia tocat mai.
0: No.
2: Aleshores, necessito veure a l'estuig de la gralla. Oh, el tens a prop?
0: És igual. No cal que
2: aprofund... prop o no?
0: No cal que aprofundim tant.
8: He estat jo.
0: Ha sigut ella, ha sigut la Laia.
2: I ha amagat el ganivet a l'estuig de la gralla.
8: Oh,
2: vaya. Gràcies. Assassí.
0: Bueno,
2: és a dir, que tenim... Som un país de molt, de molt bones assassines.
0: Ah, sí?
2: Amb tot el respecte per les víctimes.
0: Sí.
2: Amb tot el respecte, o sigui, sempre tingut... per les víctimes, sempre.
0: Dones assassines.
2: Però som un país on hi ha un, el percentatge de dones assassines.
5: Bravo.
8: És més alt
5: que Catalunya.
0: A vegades la paritat arriba a llocs insospitats, diguéssim. Eh?
2: Aquest és un fet diferencial. Dic bé assassina? Ho estic fent bé les
0: sí,
2: cises?
0: Vale. Sí, sí.
2: A vegades m'ha criticat. Aquest està bé. Doncs aquest, aquí tenim uns índexs de... a més, les dones no acostumen a matar amb les mans, a fer servir la violència. És un assassinat molt més...
0: pensat.
2: Sí, sofisticat.
5: Verí.
2: Verí, ofegament prèvia, amb substàncies prèviament que has dormit. Però vam tenir una, la Remedios Sánchez, hòstia, la Matallalles, que aquella amb les mans, que era una cuinera que a més feia les millors croquetes de l'Eixample. Croquetes que es menjaven els policies nacionals de la comissaria del carrer Balmes.
0: Sí,
2: sí. I amb les mans, una mans d'aquestes de dona de camp gran.
4: Treballadora.
2: Treballadora, allò de treballadora, doncs va assassinar doncs tres iaies a Barcelona i ara està pendent d'una última iaia a Galícia que també va assassinar amb el seu primer, amb el tercer permís penitenciari. Ui. Tu creus que passes 18 anys a la presó?
0: No ha escarmentat la senyora.
2: Re, increïble. Re. És a mi em flipa.
3: Bueno, ja és més per afició.
0: Reinserció zero.
2: Sí, però és... Però tu dius... Com és possible? T'has menjat 18 anys al Taleu sense ni un permís. Fas un primer permís, un segon, i la tia fa el mateix, aconseguís allò, troba una iaia pel carrer a Corunya, se la camela, puja a casa i l'escanya per 200 euros i que se'n va al bingo a jugar-se'ls al bingo, com feia aquí a Barcelona. Terrible, Déu terrible.
0: Déu-n'hi-do. Maica, dius que parles malament el català. El parles molt bé, eh?
2: Sí, em doneu un aprovat.
0: Anem a posar-lo a prova.
2: M'esforço molt,
0: Anem a posar-lo a prova.
2: I practico.
7: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
2: Què és llemosí?
0: El llemosí és com es deia el català antigament.
2: Ah,
0: llemosí.
2: Vale.
0: Et dic una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una
2: vull...
0: llangonissa ral de minyó.
2: Només he vingut per la llangonissa.
0: No em deixa ni dir el patrocinador.
2: De vera?
0: Sí, senyora.
5: Vera.
0: La paraula és enarborar. Enarborar. Ah, enarborar. Posar alguna cosa, normalment una bandera dalt de tot d'un pal, d'una torre.
5: El meu tiet no s'aguanta els pets, però és milionari. I l'altre dia va pujar a l'Everest i un cop al cim va enarborar l'estelada.
0: Bé, enarborar, sinònim d'enfadar-se. Es diu sobretot quan algú s'enfada tant que es posa vermell i gairebé treu foc pels queixals.
3: Li vaig explicar a la meva dona que amb els calés que guardàvem per la Universitat del Nano m'havia comprat una Harley Davidson. I bueno, es va enarborar d'una manera, pensava que em mataria.
0: Ser enarborar, expressió que s'utilitza per descriure els laterals d'una carretera, els marges que hi ha normalment en dos costats.
4: La política funerària de franquistes va ser enterrar a tots els republicans enarborar de la carretera.
0: A, B o C.
5: Molt bona.
2: La...
0: Correcte! Yeah!
2: Si us dic que és un dels que més em fa il·lusió de tots els premis que he guanyat a la meva vida.
4: La llangonissa.
2: Home, no, perquè, clar...
0: Escolta.
2: És que, no, perquè...
5: És la primera convidada que l'obre, eh?
3: Sí, ja no sé si la menjarà aquí en directe.
2: No, perquè... No, perquè
0: la Mercè té un ganivet, que l'han deixat.
2: No, perquè... Bona, eh?
0: Home, i tant que sí.
2: Ja. No, perquè... Dóna'm, dóna'm.
0: Va, vinga, va. Va, tallem, ens ha de molt llengonissa, va, que no ho hem fet mai, vinga.
2: Però una cosa, em fa molta il·lusió perquè, clar, jo que m'esforço molt...
4: Vigila, no et facis mal, eh?
0: No tallis,
4: eh?
3: Ara li marxarà el ganivet.
2: Jo que m'esforço molt amb el tema del català, ostres, i digues a tothom que no m'has donat cap pista.
0: No, no, no, no.
2: Que tot és real.
0: Tot és real.
2: Jo m'ho menjo, també.
0: El cul, sí.
2: Jo no ho pelo, la...
0: Oh,
2: bé.
6: 15 minuts m'he vingut aquí final.
5: El cul pelut.
0: Què, és bona?
4: És bona o què?
2: Sí. Boníssima, eh?
4: Ja veus que bé.
0: Vaig a tastar-la.
2: Boníssima, eh? Molt bona.
0: Hòstia, sí que és bona.
5: Em fotrà una mica de gelosa.
0: Noi, doncs...
2: Voleu?
4: Ja, no, no, per tu.
3: Guarda-la, Maica.
0: Ja repartirem. És per tu, queda-te-la, queda-te-la.
2: No, perquè en algun moment podeu ser les meves fonts.
5: Ah, sí?
3: Ah, això aquí és xantatge.
0: S'ha de tenir tothom content.
2: En algun moment us podré trucar. Passa el guagut. A qui truco? A vosaltres.
0: Ja està.
2: Clar, sempre recordaré que jo es vaig donar llonganissa.
0: Maica Navarro, escolta, moltíssimes gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
2: Pues, fins la propera.
0: Forta aplaudiment!

0: Què està sonant, Arnau?
1: Avui m'he permès una d'aquelles rareses que us porto de tant en tant. Això, concretament, és una interpretació de la peça Soft Revolvers de la compositora quebequesa Miriam
2: Bleu.
1: Una composició de l'any 2014. Per generar aquesta obra, Miriam Bleu es valda les noves tecnologies i concretament de quatre baldufes gegants. Sí, d'aproximadament 2 pams de diàmetre, que tenen tot de sensors instal·lats al seu interior. Cadascuna d'aquestes baldufes domina un element de la instrumentació que sona i, a més, si xoquen entre elles, també generen nous efectes en el desplegament del discurs musical.
3: Sí.
1: Segons la velocitat a la qual es fa rodar, la sonoritat també és diferent. Un interessant experiment que ens ensenya que les maneres de fer música i de jugar amb el so segueixen evolucionant i sorprenent-nos encara avui.
3: I tot això qui ho paga?
1: Això, el que veig, que allà instituts de música i...
3: Està bé. S'ha d'experimentar la vida.
4: Posi una baldufa a la seva vida.
3: Ara, 4 en aquest cas. Escoltem a la Miriam Bleu i tornem de seguida amb una història... Uita, com sonen les baldufes. Amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la primera victòria electoral de Jordi Pujol.

0: tenim en Bruno, que és un pincher de 15 anys. Mira, i és d'en Francesc, veiem-lo.
1: 15 anys d'agost, Déu-n'hi-do, ja.
0: Mira.
2: Sí. Vaya pincher.
3: Va ben armat.
0: Va ben armat.
4: O fred, o fa aigua, és mar.
1: És que el curiós és que si mires la diagonal li coincideix la tita amb la cua, sembla que li hagin travessat un pal del cul fins a la panxa.
0: Però té més tita que cua, també t'he de dir.
1: Sí que és veritat.
0: Curiós, curiós. És de Tarragona i és un gos molt pesat perquè va tan ben armat que vol muntar totes les gosses.
1: Mira.
0: Un dia va menjar verí de rates, però el van salvar. El van salvar perquè ho van veure i li van provocar el vòmit.
3: Perillós, això és perillós, no ho feu, eh?
1: No.
0: El què?
3: De menjar verí de rates.
0: Ah, pensaves de provocar.
3: Perquè encara que sigui de rates també et fa mal a tu, eh?
0: Sí?
3: Sí.
1: O sigui, hauríem de posar de rates i humans.
3: I de tot.
1: És verí. Verí en general.
2: Clar.
5: Queda demostrat.
1: Què passa, Arnau?
5: Salva vides. No, m'ha agradat aquesta reflexió, aquesta gran reflexió sobre el verí.
1: I tant.
5: Passejarem amb un home que ho sap molt bé, això que el vòmit salva vides. Ja veureu quina gana obre aquest capítol.
1: Ai, sí. Avui passegem el gos per Filadèlfia, als Estats Units. Som al 1802. Sí que recorda una mica. Atenció, que tenim un context ben depriment. Som a Filadèlfia, una ciutat que s'intenta refer de l'epidèmia de febre groga viscuda fa una dècada. Per culpa de la malaltia van morir 5.000 filadelfians.
4: Filadelfencs. Filadelfencs, peio.
1: El què?
4: Es diu filadelfencs.
1: No, home, no, filadelfians. Els habitants de Filadèlfia són filadelfians.
3: No. Els habitants de Filadèlfia són filadelfins.
1: No. Us dic jo, són filadelfians.
0: Que no en teniu ni idea, són filadelfesos.
1: Escolta, però per què xerreu? O sigui, us dic jo que són filadelfians, si això ho han dit els correctors de Catalunya Ràdio.
4: Així segur que no.
1: Que sí, que ho corregeixen molt bé. Vinga, filadelfians. El fet que... El fet és que fa poc s'han mort 5.000 ciutadans de Filadèlfia, diguem-ho així, ja està.
0: Ja està.
1: Sí, són 5.000, eh? Molta gent, eh? Eren 50.000 habitants, eh? El 10%, eh? És com si a Catalunya, que són 8 milions, es morissin 800.000 persones, eh?
0: Déu-n'hi-do.
1: És molta gent.
3: Covid? T'acaben de passar la mà per la cara.
1: Sí, senyor.
3: És així, eh?
1: Sí, senyor.
4: Estàs parlant amb el Covid?
1: Sí.
3: Bueno, sí, és una manera d'expressar així.
1: La febre groga és una epidèmia més mortífera que la Covid. Si l'enganxes en aquells temps, tens un peu a la tomba. Ara bé, també és cert que per la Covid hi havia una vacuna. Sense ella potser hauríem acabat com amb la febre groga, no ho sé.
4: Ei, nois, pareu música.
1: Què?
4: Pareu música.
1: Què passa?
4: Ets d'aquests, tu?
1: Eh?
4: Ets d'aquests?
1: De quins?
0: Li passa.
4: D'aquests a favor de les vacunes i tota aquesta merda?
3: Ui.
1: Ah.
3: Ui.
0: Bueno. Ets un d'aquells?
3: Ui.
0: En contra de les vacunes?
4: Ui, quina secta que hi ha, que no.
1: De quines vacunes, però? No. Sóc a favor d'algunes que sí i algunes que no.
4: Bueno, amb això de la Covid.
1: Ah.
3: Covid?
4: Ah.
1: Ja. Bueno, jo...
4: Aquí l'objectiu sabeu quin era, no?
1: Quin?
4: Implantar-nos un xip a tots.
1: Ah, sí?
0: Molt bé, Pel!
1: Sí?
4: Què?
1: Ets dels del xip, tu?
4: Jo me cago en... No us deixeu enredar, eh? És que ja us veig, eh?
0: I la terra és plana?
4: Deveu anar tots...
1: Enxipats.
4: Quantes vacunes et vas posar, tu?
3: Quantes ens havíem de posar?
1: Dues, no?
3: Dues i prou.
1: Jo me'n vaig posar només una.
3: Jo me'n vaig posar cinc.
1: A cinc?
4: I vas portar tres xips a dins, tu. No tres bosses de patates xips, que també ho sembla.
1: Prou.
2: Això
1: anem
2: no
1: a la història.
2: No guió, això,
1: La situació, no, la situació a Filadèlfia és desesperada i els científics van ben bojos. Volen entendre com s'escampa l'epidèmia de febre groga. L'estic començant a agafar. Volen saber com poden curar l'epidèmia, bàsicament.
0: Vinga.
1: Les teories han enfrontat els científics. Hi ha dos bàndols. Per una banda, n'hi ha que creuen que es contagia directament entre persones, de manera que són partidaris d'aplicar quarantenes a qualsevol sospitós d'estar infectat.
5: No podem deixar entrar els malalts a casa nostra. Ens porten la mort. El que s'ha de fer és aplicar una quarantena a qualsevol sospitós.
1: Però la teoria té gent en contra, començant pels comerciants de la ciutat.
0: I una merda! O sigui, cada vegada apliqueu més quarantenes als vaixells que arriben al port i per culpa d'això, el menjar arriba podrit a casa nostra.
5: Que potser pretens que la febre groga mati els nostres fills, trons de boja...
0: Escolta, idiota!
5: Perdona,
0: sí, tu què vols? Tu què vols? Que els nostres fills es morin de gana?
5: Escolta, bandarra, si no tenim menjar a casa nostra, què vols que es mori?
1: Nois, s'estan afegint moltes més coses de les que hi ha en el guió. Senyim-nos a llegir el que posa el guió.
5: Sisplau.
1: Sisplau. Per altra banda, hi ha científics que creuen que la febre groga no es contagia per contacte, sinó que ho fa per miasmes, és a dir, a través de l'ambient, de les aigües podrides i de la brutícia que hi ha als carrers.
3: Oh, doncs si tenen raó, ja podeu anar fugint de Barcelona, barcelonins.
1: Entre els partidaris d'aquesta teoria hi ha el doctor Firth, un científic boig a qui hem vingut a conèixer. En Bruno, el nostre gos, el que ens acompanya, és amb ell, amb el doctor. Fa quatre pàgines que no ha sortit el gos, ens deu, bueno, segur que s'ha enfadat amb nosaltres. Al laboratori ens trobem amb una sorpresa. Resulta que el doctor Firth... És un marrec de 18 anys.
3: No.
1: És impossible que sigui doctor amb aquesta edat.
2: Perdona? Perdona? I tu qui ets per dir-me a mi si sóc doctor o no sóc doctor?
1: A veure, com has de ser doctor? Com has de ser doctor? Sí, és que no pots pas tenir el títol encara, que ets massa jove.
2: I m'ho dius tu, que presentes un programa de ràdio i tampoc tens, tu no tens títol, tampoc. Oh! Oh!
6: Aquí t'ha cardat, Aquí t'ha cardat.
0: I ara què, Peyu?
3: Ui, que programa, com acabarà això.
1: I això tampoc estava al guió.
3: No.
1: La veritat és que ens és igual si el títol el té o no el té. El que ens importa és que ens expliqui què està estudiant. Se'l veu molt concentrat. Hem triat un mal dia per venir amb en Bruno. A més, li està muntant la cama, el pobre
2: tu,
1: científic.
2: Tu, treu-me aquest gos d'aquí. Va més calent que una planxa, aquest gos.
1: Guarro! És que té la tita de seguida, aquest gos, noi. Doctor Firth, expliqui'ns, veiem, què està fent? Què és aquesta cosa negra que remena? Que fot una catipent, per cert, que espanta.
2: Això, re, és vòmit.
1: Vòmit?
0: Vòmit? Fàstic, Àlex.
2: Vòmit? És vòmit?
0: Hosti!
1: Els que sigueu aprensius...
2: És vòmit.
1: Si és vòmit, és vòmit.
3: Jo marxaré, eh?
2: Estic investigant.
1: Ets aprensiu, Xuriguera? Doncs prepara't, perquè avui la cosa anirà per aquí. Resulta que en Firth està remenant vòmit. Concretament, vòmit d'una persona infectada amb la febre groga. Per això és de color negre.
4: No, per aquí acabaré rujant jo, Peyu.
1: O sigui, els de la febre groga vomiten negre. I els de la febre negra suposo que vomiten groc. Un dels símptomes dels infectats amb la febre groga és el color del seu vòmit. Això passa perquè afecta el fetge.
3: Però, aviam, per què remena aquesta merda aquest home, avui, el Firth, aquest?
1: Que ho fa perquè...
3: Una febre estrany o què li passa?
1: Ell creu que la febre groga es contagia a través de l'aire, no per contacte. Yeah. I per demostrar-ho, vol, no sé com dir-ho, decideix... És que no sé si dir-ho o no.
3: No.
1: És que vol fer una cosa molt fastigosa.
0: No diguis, que es desmaiarà algú.
3: Adéu, Peyu, vinga.
1: No. Aviam,
3: anem això.
1: Per demostrar que la febre groga no es contagia per contacte entre persones, està remenant vòmit de persona infectada amb les mans.
2: Ciència! Això és ciència, amics i amigues.
1: Espereu que la cosa és molt pitjor. Resulta que en Firth es fa petits talls amb una navalla i s'hi aplica vòmit de color negre.
2: Que no pari la ciència.
3: Mira, la febre groga no sé si l'agafarà, però alguna cosa, alguna merda...
2: Coneixement agafarem. Ciència.
1: Vol demostrar que la febre groga no es contagia per contacte. Els científics creuen que és boig, però bueno, amb ell li és igual. De fet, vol portar molt més lluny els seus experiments. Voleu que us els expliqui?
3: No.
0: Quina pregunta? No volem que ens ho expliquis, Peyu.
1: Doncs us els explico. En Firth vol anar més lluny amb les demostracions, de manera que decideix aplicar-se allò a una zona propensa a les infeccions.
4: Ai, que s'ho fotrà pel cul.
1: No. Ho dilueix una mica amb aigua i s'ho aplica directament als ulls.
0: No, per favor, que jo no puc posar ni les gotetes de suero perquè se'm tanquen
1: doncs
0: els ulls.
1: Imagina't tirar-t'hi vòmit. El que fa és tan fastigós que en Bruno, el nostre gos, fa estona que escorxa la guilla.
0: Ai, per favor.
1: És molt fàstic veure vomitar un gos. Perquè sembla que el vòmit els hi comenci al cul, i fan l'acordeón. Jo he fixat això. O sigui, la primera força la fan amb el cul per vomitar els gossos. Aixequen el cul i es torcen tot ells.
3: Bueno, deixem el programa aquí.
1: Sí.
0: Vols dir que tu no ho fas, també no ho fem.
4: Hi ha gent que va amb cotxe per l'estre... A l'estre universal està parat de cotxes de gent rujant, hores d'ara.
1: Pot ser.
3: Hi ha gent que menja aquesta hora, també, Peyu.
1: Compte que al final del programa veureu que tot té un sentit. Així que haurem de seguir relatant els experiments del nostre amic. Ja s'ha posat el vòmit de persona infectada a les ferides, també als ulls. El següent pas...
4: Sí, ara sí que s'ho fotrà pel cul.
1: No. En Firth agafa la tassa més grossa que té i l'omple d'allò negre. I...
0: No! A veure, s'ha d'acomiadar a tots els guionistes d'aquest programa. Ni ciència, ni hòsties.
3: Els tècnics de so que posen aquests efectes també,
0: tots acomiadats.
1: De fet, hi ha gent del públic que s'ha tret els auriculars en aquest moment.
0: Home!
1: Calma, tranquils. Va, que ja estem quasi bé.
0: Prou.
1: Queden poques comprovacions per fer. Ara que en Firth ha demostrat que el vòmit no contagia la febre groga, cal posar a prova altres fluids corporals.
0: Va.
1: L'estudi ha de ser del tot exhaustiu.

0: cucs de pixarellà?
1: Bueno, no ho sap.
0: Seria molt... Cop, hasta amb un porró li vaig portar un cop.
2: A la teva salut, allò.
3: Bé, arribats a aquest punt, segurament creureu que totes les coses que ha fet en Firth acaben servint perquè trobi la cura de la febre groga, no? Mm. Doncs...
4: Home, jo honestament com a persona que s'ha begut un traillo, espero que sí, també.
3: Em sap greu, Àlex, però el que has fet no ha servit per curar res.
2: Bona feina, Àlex. Bona feina.
3: A veure,
1: ciència.
3: Tampoc era la seva intenció, eh? Ell no buscava la cura, ell només volia demostrar que la febre groga no es contagia per tenir contacte amb la gent infectada. I això sí que ho aconsegueix demostrar, perquè malgrat els seus fastigosos experiments, mai agafa la malaltia.
5: Qui ho va pagar?
3: Això sí, tampoc és cert que s'agafi per l'ambient, com deia ell. Sabeu com s'agafa la febre groga?
2: No ho sé, no. Però...
3: Doncs mira, ens ho dirà algú del públic. Mercè, algú del públic?
1: A veure, doncs estic aquí, esperem del plano...
3: Aquí, mira. Està buscant la càmera, la Mercè.
1: Estic aquí amb...
6: Amb Mario.
3: Mario.
1: I d'on ets, Mario?
6: Soc de Tona, però visc a Torelló.
3: Molt bé.
2: Sí. Mario es pot fer, això? S'ha de Tona i viure a Torelló,
3: sí.
2: Es pot?
3: Sí, sí, al revés no, però...
7: Ah. Però un torenc sempre és de Tona.
6: Ara, ara.
3: Venem per al que ens implica, que és la vida del nostre gos, en Bruno, que hem de saber si sobreviu o no, depèn de si encertes o no la pregunta, que és com es transmet el contagi de la febre groga. Ah. A través de les rates, B, a través dels mosquits, o C, per la pràctica del sexe oral.
2: Vinga, el que faltava.
4: Ciència.
6: Diré la A.
3: En Bruno és...
2: Ai, ai, ai.
3: Mort.
2: Oh!

0: s'emet exclusivament per la picada de mosquits. El nostre gos és mort i si per ell fos, abans i tot que l'hagués dinyat, perquè ni us podeu imaginar com ha arribat a patir el pobre quisso amb els experiments del coi de científic. Ha estat tanta estona traient el dinar que, tenint 15 anys com tenia, el seu cos ha acabat col·lapsant. S'ha mort de vomitar, el pobre gos.
1: I els ullets també, Sí. Ens retiraran el premi que ens van donar. Bueno, està clar que no ens en donen cap més de premi.
0: No, això tampoc. Però això ja abans de que diguéssim res. I fins aquí la... Ai, merda, el telèfon. Ja l'agafo, ja l'agafo.
2: Sí, fes tu.
0: Moment, segon.
2: Fes tu que...
1: No sé què hi adona.
0: Ai, Déu.
3: Hola.
0: Sí.
4: Ben.
0: Ei, mama, què?
4: Escolta, qui entrevisteu demà al programa?
0: Demà, no sé, ara mateix qui entrevisteu.
4: No aprofitareu que ve el papa de Roma per entrevistar-lo?
0: El papa de Roma? No està previst, no, mama, no.
4: Ai, doncs mira, millor, perquè per mi no cal ni que vingui ja.
0: Què dius, mama, pobre home, què t'ha fet?
4: Què m'ha fet? Doncs mira, anar a Madrid ha fet, Ha hagut de passar primer per Madrid, no podia venir directament a Barcelona, no?
0: Perquè devia haver d'anar a fer alguna cosa a Madrid.
4: Una merda! Li fotem l'Iglesia més ben parida del món, 100 anys, per construir la Sagrada Família... El truquen per venir a inaugurar la Torre de Jesús i se'n va a Madrid. Pesa la merda, home.
0: Mama, no pots dir. Escolta, pesa la merda el papa de Roma, no se li pot
4: 172 dir. 172 metres i mig, l'església més alta del món.
0: Sí.
4: I primer se'n va a Madrid, que vaiga la merda.
0: Mama, sisplau.
4: Quina església tenen a Madrid?
0: No sé, quina església. Tenen la catedral de l'Almudena, es diu aquella, em sembla, no me'n recordo.
4: 73 metres fa aquella casa de nines. Ah. Re, 100 metres més fa la Sagrada Família. M'hi pixo i m'hi cago a l'Almudena.
0: Prou, mama. Però estàs molt enfadada i estàs pixant fora de test.
4: Si hi hagués hagut el papa Francesc, que era molt amic de la Sor Lucía Caram,
0: sí.
4: Els collons hagués anat a Madrid primer. Bueno. Primer hagués vingut a Catalunya.
0: No ho sabem, mama, tampoc ho sabem.
4: Tota la vida anant a missa, bueno. I ara, guaita, de veritat que és que donen ganes d'agafar un mocador, embolicar-se el cap i fer-se musulmana.
0: Penjo, mama, que estàs dient masses disbarats. Va,
4: Allah
0: Akbar! Mama, penjo. Adéu. Adéu meu. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Israel i l'Iran han aturat l'onada d'atacs iniciada aquest cap de setmana després que l'exèrcit israelià bombardegés posicions de Hezbollah a Beirut, la capital del Líban. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha anunciat que el seu país frena els atacs sobre l'Iran, de moment, però avisa que si Teheran els reprèn o Hezbollah ataca Israel, les represàlies seran contundents.
2: En els darrers dies, l'Iran i Hezbollah han intentat imposar-nos una nova equació i això és intolerable i inacceptable. Pensaven que si disparaven contra Israel des de territori libanès i iranià, no respondríem. Això no ha passat i no passarà, no mentre jo mani.
1: Malgrat que s'ha aturat l'intercanvi d'atacs entre Israel i l'Iran, l'ofensiva militar israeliana al Líban continua. Les autoritats libaneses han informat que un bombardeig israelià al sud del país àrab, aquest dilluns, ha causat 7 morts, entre els quals un infant. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
3: El papa Lleó XIV arriba aquest dimarts a Catalunya en un viatge oficial que servirà per beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Abans, però, el pontífex farà una vetlla a l'Estadi Olímpic de Montjuïc davant de 40.000 feligresos. És la tercera visita d'un papa de Roma a Catalunya després de les de Joan Pau II i Benet XVI.
1: Més de 45.000 alumnes començaran aquest dimarts una selectivitat marcada per la vaga de docents i també per la visita del papa. Els sindicats es comprometen a no fer cap protesta abans que comencin els exàmens i el govern insisteix que l'arribada del pontífex no condicionarà, no coincidirà, volíem dir, amb l'inici de les proves. El primer examen serà el de llengua castellana i literatura.
3: Un incendi calcina una cooperativa agrària de Lleida i obliga a activar en fase d'alerta el pla Procicat. Les flames de grans dimensions han obligat a desallotjar desenes de veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. Més d'un centenar d'efectius treballen en les tasques d'extinció de l'incendi.
1: Donald Trump ha estat rebut amb una forta escridassada al Madison Square Garden de Nova York, on aquesta matinada assisteix al tercer partit de la final de la NBA de bàsquet que enfronta els New York Knicks i els San Antonio Spurs. El públic l'ha xiulat quan les pantalles del pavelló l'han mostrat fent una salutació militar durant la interpretació de l'himne dels Estats Units en els prolegòmens del partit. Aquest dimarts quedarà vist per a sentència el judici contra el germà de Pedro Sánchez.
3: Se celebra l'audiència de Badajoz. En els seus informes finals, tant la Fiscalia com les defenses han insistit en la falta de proves contra ell i en demanen l'absolució, mentre que les acusacions mantenen que se li va assignar a dit la plaça de coordinador de conservatoris de la Diputació de Badajoz. Sentim l'advocat David Sánchez, Emilio Cortés, i l'advocat acusador que ha representat el PP.
4: Aquí estamos en una sala de justicia. Todos los indicios están mutilados. A ver si resulta que se va a tener que ir a vivir a una tribu porque resulta que es el hermano de no se sabe qué, porque en este momento ni se sabía.
5: Alguien le ha dicho al señor Gallardo, tienes que crearle una plaza a mi hermano. Y ese alguien es, evidentemente, Pedro Sánchez Pérez Castejón.
3: El judici es tancarà amb la possibilitat d'un últim torn de paraula per als acusats.
1: Esports, el Barça de bàsquet arrencarà aquest dimarts les semifinals de la Lliga ACB enfront del Tenerife. El base del Barça, Nicola Provítola, ha deixat entreveure que marxarà al final de temporada.
3: A causa d'aquest partit de bàsquet, el decisiu cinquè enfrontament Barça-Igualada de semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, que coincidia en dia i hora, s'haurà de jugar finalment a Blanes. El Barça havia demanat ajornar-lo, però la federació s'hi ha oposat.
1: El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, està convençut que el blaugrana Lamine Yamal estarà a punt per al debut mundial, al Mundial de dilluns vinent contra Cap Verd, però veu complicat que jugui de titular. Aquesta matinada, per cert, amistós de preparació mundialista, Espanya-Perú, partit que jugarà a Mèxic a partir de les 4.
3: I la pròxima Lliga de Primera començarà el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. Ho ha decidit un jutge que d'aquesta manera dona la raó a la Lliga de Futbol Professional en contra de l'Associació de Futbolistes que volia començar una setmana més tard.
0: Fins aquí les notícies.
6: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
7: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
6: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
8: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
6: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
9: Bona tarda.
0: Catalunya migdia.
6: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Amb Òscar Fernández.
10: Cada dia a les dues.
6: I a partir de les tres...
10: L'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
6: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
10: La tarda de Catalunya Ràdio.
11: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
12: Aquesta veu no és de ningú.
13: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
12: Quina història, mare de Déu.
10: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
11: La millor hora del dia.
13: Bravo per l'equip de la tarda.
12: És increïble. Catalunya
10: Ràdio. Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Ja ha arribat el moment d'investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució de dilluns, tenim en Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Estic fent una projecció, perquè dic de dilluns, i l'única que està de dilluns sóc jo.
1: Estàs de molt dilluns avui, Elisenda Carot. Ara mateix és com si fossin les 6 del matí,
0: Elisenda Carot. De veritat, no sé què m'està passant, però no desperto.
1: A les 6 del matí, si algú s'ha llevat d'hora, diguem-ne, no a les 6 del matí, si tornes de festa,
0: exacte,
1: o estàs en altres circumstàncies.
0: A les 6 del matí de criatura de 13 mesos,
1: sí,
0: que és la situació en la que ens trobem
1: és
0: ara.
1: És probable que a les 6 del matí la gent del Primavera Sound, o la gent que vulgui veure el Papa i es vol posar ja a fer cua a la ciutat de Barcelona, doncs es lleva amb goig.
0: A fer cua la que farem tots els que vinguem de fora aquests 3 dies.
1: Això
0: ja
1: també, s'ha bunkeritzat una mica.
0: Sí, ai, senyor, el control tècnic, com sempre, el mestre, l'Albert Joder, a la Peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gaza i la Lívia Discipio. Si avui és dilluns, vol dir que ens acompanya un fort aplaudiment per l'Estel Soler. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: A l'estimada, com estàs? De dilluns també?
2: Superbé, diguem que superbé i endavant, ja està.
0: Ai, senyor,
2: el cervell, jo vaig... Avui que parlem de coses que tenen amb la psicologia, no dic res. Jo vaig llegir, em desmentiran després, que el cervell és igual, ara aquest corrent de la neurociència diu que és igual si és veritat o mentida. Ell es creu el que tu li diguis, per tant, si dius estem fatal, ell s'ho creu. Si jo li dic estem molt bé, doncs estem molt bé.
0: Estàs ratllant la psicologia positiva, però tinc entès que sí, que no diferencia entre realitat i ficció. Ara li demanem al nostre expert. A tot això, Estel, avui et poso un partner, perquè com que dimecres us informo, programació especial de la visita al Papa a Barcelona, la benedicció de la Torre de Jesús, nosaltres no tindrem solució habitual i és dimecres. Què passa els dimecres? No podia faltar aquesta persona. L'hem reubicada. Un aplaudiment fortíssim per en David Balaguer. Molt bon dia.
3: Bon dia, gràcies.
0: Tu vas veure la visita al Papa i vas dir, merda.
1: Ha entrat com el Papa, a Madrid, congrés.
0: Era un senyal de victòria,
3: Un senyal de victòria, perquè és que hauria estat la segona setmana consecutiva sense la solució.
0: Sí.
3: I això jo, pel meu estat d'ànim, no m'ho puc permetre.
2: No sé, ets tu el programa de cau.
3: Sí, no
0: i et dic una cosa. Sant Joan també cau en dimecres. Però ens reubicarem, no pateixis, que ja l'hem reubicat.
2: És que som autònoms i els festius ens maten.
1: Des que vam dir que els dimecres eren els nous divendres,
0: exacte,
1: el mes de juny, mira, el Carme.
0: No us podeu queixar, que això és un programa col·laboratiu i anem recol·locant tots els nostres col·laboradors.
2: Els precaris de Catalunya.
0: Va, a tot això, avui us portem una solució pràctica, una solució molt interessant, no només per la gent que som a l'estudi, sinó per tothom que ens esteu escoltant. Avui volem aprendre a... Alerta, discutir millor. I ara, després del titular enganyós, el pesca clics, anem a explicar-ho, Quina és la millor manera de comunicar-nos sense que ens malinterpretin? Per què de vegades discutim sempre pel mateix? Com podem dir, això és molt interessant, el que pensem sense generar una guerra civil? Com influeixen les emocions en una discussió? Molt, ja t'ho dic jo. No sé quin percentatge, però ja t'ho dic jo, Com podem expressar el desacord, però fer-ho amb respecte? És possible canviar d'opinió després d'una discussió? Jo crec que és possible, la cosa és, ho volem.
3: I admetre-ho.
2: És molt interessant.
0: Oh, i tant, si és interessant.
1: Oh,
0: quan us pregunten allò de què et passa i responem res, evitar el conflicte serveix d'alguna cosa? Com podem transformar una discussió en una oportunitat per aprendre? I té les respostes a tot això. Un aplaudiment fortíssim per en Joan Soler Socarrats. Molt bon dia, Joan.
4: Bon dia.
0: Com estàs?
4: Abans de començar, no tinc les respostes.
0: Tanquem la paradeta.
1: Gràcies, Joan. Gràcies.
0: Us deixeu amb el Catalunya migdia. Òscar Fernández entra aviat.
4: Tinc una proposta només. Vinc a plantejar una idea.
0: A veure.
4: No, simplement vinc a parlar de Marshall Rosenberg i la seva manera de comunicar-se, que és la comunicació no violenta.
0: Comunicació no violenta. Sí. És que avui aprendrem... A veure, Estel Soler, estem dient comunicació no violenta i tu ja, directament, en castellà, te rasgues les vestidures.
2: És que m'has rebentat el vestit.
3: Però literalment, eh?
1: Ai, sí.
3: Literalment.
0: Podem intentar...
2: No passa res.
0: A veure, no sé si podem voltar per la casa, a veure si trobem una samarreta.
2: No. Anem endavant.
0: Anem endavant? Endavant.
2: Pitjors places hem torejat. Va, aviam.
0: Ara penjarem alguna cosa al nostre WhatsApp. Va, en Joan, pels qui no el conegueu, per qui no hagueu sentit l'altra sessió que vam tenir amb en Joan Soler, és psicòleg especialitzat en benestar emocional i, de fet, ell imparteix un taller sobre aquesta matèria, com dir el que realment vols sense liar la part de cada cop que ho fas. Un taller... Mira, us dono dues dates, podeu apuntar.
3: Sí, sí,
0: dissabte, 13 de juny, a Berga. Encara queden places a Berga?
4: Sí, encara en queden unes quantes.
0: Jo hi seré a Berga.
1: No sé,
0: t'ho juro, amb una amiga. Anem allà.
1: A discutir,
0: a veure qui guanya.
1: Pots portar, perdona, idees, la gent, una persona amb la que discuteixes per veure.
4: Ha passat.
1: Que vagin els dos a prendre punts.
4: Ha passat.
0: No, perdó, sí?
4: A mi, sí, perquè jo sempre faig descompte si vens acompanyat. Llavors, hi ha hagut parelles que han vingut i els hem fotut a cada costat de sala i al final s'han retrobat.
1: Sí, no m'ho puc creure.
2: És que, de fet, anar a fer teràpia de parella és una mica aprendre a discutir, no?
4: Tal qual,
0: sí. No? Aprendre a intercanviar, no?
4: Sí, i moltes de les coses que venia a plantejar avui, de fet, les vaig aprendre quan em vaig topar a consulta amb persones que no s'entenien.
0: Ui, m'encanta, o sigui, serà com una mediació a lo gran, eh?
4: Sí, i pensa que tots els casos que es fan servir durant el taller són vostres.
0: M'encanta!
4: Els porta la gent. Hi ha tres nivells. Portes el conflicte fàcil, amb el qual entrenaràs i aprendràs la tècnica, perquè al final la comunicació no violenta és com una recepta de quatre passos. Uh-huh. És molt més que una recepta.
0: Ara hi anirem, eh?
4: És molt més que una recepta, però al principi s'ensenya com una recepta, saps? És fer observacions, separant la teva avaluació del que ha passat i simplement intentar ser objectiu, lligar-ho amb una emoció que has sentit quan això ha passat, lligar-ho amb una necessitat que està descoberta o coberta, mm-hmm, i al final fer una petició. Mm-hmm. Aquest seria el marc bàsic.
0: O sigui, fer observacions, descriure aquests sentiments, expressar necessitats i fer una petició, eh? Ojo, aquestes quatre passes, eh? Espera, que us veig aquí com uns toros a la barrera. Deixeu-me dir dues dates només. 13 de juny a Berga, jo hi seré. Ah, però no sóc un reclam, eh? No dic que hi seré. Ah, no vingueu a discutir amb mi.
2: Ja seré firmant llibres, de part, si voleu.
0: I si no podeu anar a Berga el proper dissabte 13 de juny, dissabte 12, ja anem al setembre, a Vilaseca. Aquests tallers d'en Joan Soler, per si us hi voleu apuntar. A veure, David.
3: No, que aquí hi ha dues coses.
0: Encara no he començat ni el guió, eh?
3: Dues coses que costen molt enmig d'una discussió i vull que algú m'ajudi a resoldre això. Una és... jo m'encenc amb molta facilitat. Mm. Com evita encendre's? Perquè si t'encens, la discussió ja se'n va per un camí molt complicat. Un camí polsegós, pedregós, un camí complicat. I després l'altre, que també és molt difícil, és aconseguir que hi hagi com uns torns de paraula. Aquesta és la part més complicada.
1: Clar, un regidor de la discussió.
2: Un regidor, correcte. Àrbitre l'hora.
3: El regidor de la discussió.
2: El regidor de la discussió, perquè... i cada cop digui per al·lusions, en tot.
0: Verge Santa.
3: La Elisenda Carot de les discussions, el que va repartint i que dona el torn de paraula. Exacte. Perquè clar, jo de vegades estic intentant posar damunt de la taula els meus arguments i l'altra persona trepitja. És que no em deixa, no m'ho permet.
0: Sí. Vols que vingui a la propera?
2: Perdona.
3: Vine,
2: sisplau. No, això seria... Sabeu que hi ha aplicacions per quan fas esport, de fer rondes aquestes que es diuen Tabata i coses així, que hi ha un temporitzador. Jo crec que s'ha d'inventar això. Aquí us ho llenço, que algú es forri en nom meu, sisplau. Llavors, com els debats polítics,
0: com
2: que
0: és,
2: vostè ja ha gastat en aquest tema, vostè ja ha gastat els seus 5 minuts.
0: Com els escacs. Com els escacs, tu tens un temps limitat i clic-clac-clic-clac. A veure, anem a centrar una mica ara, li preguntem a en Joan això d'encendre's i el torn de paraula. Abans, però, participació activa. Avui demanarem... Què demanem, Fran, a través de WhatsApp i a través de telèfon?
1: Doncs mira, a través del telèfon, el 93-201-7474, el telèfon del directe, per parlar amb nosaltres, o amb missatges de text al mòbil del programa, al 677-38-77-19. Mira, com que ara el Joan parlava de la comunicació no violenta, doncs avui demanem als nostres oients que ens expliquin quin problema tenen, per exemple, i el Joan ho passarà pel sedàs de la comunicació no violenta, és a dir...
0: Problemes tipus
1: ma mare,
0: què?
1: Ma mare ve a casa, no, o el meu pare,
0: conflicte,
1: i em desendreça a la casa i la posa com ella vol.
0: Clàssic.
1: No dic que
0: mira, Fran,
1: casa,
0: jo t'ho he posat així, per si d'això et va bé.
1: Com li puc dir que potser no ha estat la millor manera de posar la roba, per dir alguna cosa, no? Com ho puc fer? Com ho faig ara? I com li podria fer?
0: D'acord, petits conflictes, sobretot d'establir límits, no? Vindria a ser, aquest
1: exacte.
0: És un establir límits,
1: sí. Li trobarem la solució, a veure.
0: Com dir una cosa si us passa allò de no sé com dir-li a la meva mare que, no sé com dir-li al meu marit que, no sé com dir-li al meu jefe que, no sé com dir-li a la meva companya de feina que... Preguntes o exposició de casos, no. 93-201-7474 i el 677-38-77-19. De seguida vaig a l'Estel. Sí que és veritat, que em podries portar unes discussions. Abans, però, com evitar encendre's i com respectar el torn de paraula? Alguns trucs pràctics, Joan.
4: Jo crec que la trampa està en no intentar-se encendre. En Marshall Rosenberg sempre et diu: agafa el que estigui més viu davant teu. O sigui, el problema mai serà fotre un crit, o mai serà mostrar tristesa o estar emprenyat. Mai serà aquest el problema. De fet, quan tu t'ho calles i quan tu menges, és quan acabes sentint més ressentiment.
2: Estàs defensant, perdó, que m'interessa molt, que també hem de deixar sortir
3: l'explosió.
2: Des del respecte, però deixar sortir qualsevol emoció.
4: Tu pots cridar en comunicació no violenta.
2: Expressar... I no és maltractament.
4: És que no té res a veure, no té res a veure amb això.
2: No, m'interessa molt.
4: De fet, hi ha un exemple en què Marshall Rosenberg ho explica, diu: arribo a casa, estic molt cansat i em trobo els meus fills, que estan entent totes les joguines pel terra, no han recollit res durant tota la tarda, i diu: jo puc cridar i dir: buah, nois, estic molt cansat, jo no puc més, sí? Ara veient això veig que no ho sabré sostenir, jo me vaig a la meva habitació, em tenc durant una estona i descanso i després torno. Sembla bé? I en cap moment els ha jutjat, els ha dit que estava fent coses malament.
0: Has explicat com estic, no?
4: Vale, això ho faig bé, ha vist el que ha vist, ha expressat la seva emoció, ha dit la seva necessitat i s'ha anat a la seva habitació.
0: Això estaria bé, no? Passos: fer observacions, estic enfadat,
4: descriure sentiments. No, simplement és: veig totes les joguines pel terra.
0: D'acord, observació, veig les joguines per terra.
4: Aquí vull fer un petit apunt, en totes les columnes, en plan, en una observació tu pots pecar de no fer una observació moltes vegades. Per exemple, si dic: sou uns desordenats, jo puc pensar que és una observació...
2: Això és judici.
4: És un judici sobre el que ha passat.
2: Clar.
4: Jo puc dir: ets molt pesada. Però potser el que puc dir és: porta 5 minuts parlant. Porta 5 minuts parlant, ens hi podem posar d'acord.
2: En l'objectivitat.
4: Exacte. És
0: interessant, De fet, tu en parles i dius que són aquests... Pot semblar una tonteria, però són aquests petits clics, eh? Per tant, observació.
4: Però precisament perquè les coses que més ens desconnecten dels altres, i abans ho estàvem parlant amb en Fran, són molt senzilles. La primera és un judici. És creure en una línia que jo sé on està el bé i el mal. Clar. El bo, el correcte, lo normal i lo normal. I tu has fet una cosa que està just en el costat equivocat de l'equació.
2: Segons tu.
4: Clar, segons jo.
2: És a dir, això és per mi el més difícil i tots hi caiem, que és aprendre a discernir entre l'objectivitat i la nostra perspectiva i interpretació d'allò en base a qui som, com sentim, etc. No?
0: Però és que si modifiquem aquesta clàusula, estareu d'acord amb mi que la meitat de conflictes d'aquest món s'acaben.
2: Home, clar!
0: Perquè quantes vegades sents algú parlar per telèfon és que et pots creure que... I dius, no, el que segueix és un judici, et pots creure que, perquè és tu i jo que t'ho estic explicant, estem a la banda correcta de la història i l'altre s'ha equivocat. Per tant, observació: veig que tot això està molt desordenat, descric sentiments.
4: Mira, desordenat fins i tot encara seria la teva interpretació. O sigui, tu pots dir: les joguines estan al terra. Sí? Això és una cosa en què jo i els meus fills ens posarem d'acord.
2: Sí.
4: Vale. I a partir d'aquí, jo ja no involucro els nens. Jo parlo del que he sentit quan he vist això.
2: Del que et passa a tu, no?
4: Si us puc fer un exemple.
0: Per favor.
4: Perquè moltes vegades creiem que les joguines al terra és el que ens estan causant una emoció. I no és així, no és realment així. Imagineu-vos que jo no, avui, 5 minuts abans d'arribar a la ràdio, t'hagués dit: Elisenda, avui no vinc. Com t'haguessis sentit?
0: Primer m'hagués enfadat.
4: Vale, tu t'haguessis enfadat, no?
0: O sigui, m'hagués enfadat per la sensació de frustració, de merda. Ara què faig?
4: Vale, genial. Però podries imaginar-te un escenari...
0: No per tu, amb carinyo, Joan.
4: Imagina't un escenari en què jo no et caic bé, o jo t'he fotut alguna putada, i jo truco 5 minuts abans i dic: no, al final no vindré. Com et sentiràs?
0: Aleshores pensaré: ho ha fet per putejar.
4: Vale, i si no tenies gens de ganes que vingués i et dic: ei, al final no vindré.
0: Alleujada.
4: Us ha passat a tots?
0: Sí.
4: De rebre un missatge a tu, que al final no podré, i tu dius... Uai, quina pena! Li contestes així i després a casa estàs feliç.
0: Clar.
4: Vale, en tots 4 casos jo us he cancel·lat el pla a l'últim moment. I en els 4 casos heu sentit coses diferents.
2: Depèn de com estem nosaltres, no?
4: Clar, llavors significa
2: etcètera, no?
4: Que el que ha passat normalment no és el causant, sinó que és l'estimulant. Sense jo haver cancel·lat, òbviament no haguéssiu sentit res. No? Però jo cancel·lant no us estic causant alegria en un cas, o odi en un altre, o frustració en l'altre, sinó que ho explica millor el que tu estaves dient. Si jo ara mateix em veig compromesa en què faig en aquest últim moment, sí, i he d'apagar focs, això és el que m'està generant la ràbia cap a tu.
0: No, el fet de que tu...
4: Exacte. I estic, per exemple, en el cas de que tu sents pau i alegria perquè jo no vingui, que jo no vingui està cobrint una de les teves necessitats.
0: Clar.
4: Que és la de pau i descans. Llavors s'explica molt millor mirant directament què necessito. Quan en Marcel arriba a casa i veu les joguines a terra, el que necessita és descansar. No són les joguines el que li estan causant la ràbia, saps? Perquè si arriba super tranquil, no.
3: El que passa és que moltes vegades d'aquesta explosivitat i dels crits n'acaben sorgint i n'acaben brotant disbarats, que diem molts disbarats, perquè quan la gent se'n sent diu disbarats, que potser no sent en la majoria d'ocasions, no? Tots n'hem dit alguna vegada alguna coseta que...
0: Tantíssimes
3: que
0: vegades.
3: Que després pensem, hòstia, després sí que demanes disculpes, diu: perdona'm, jo això no ho pensava, mira...
0: Que la gent també ha d'aprendre a matricular, perquè tots tenim dret també a dir una cosa que dius: ostres, la retiro, no? Perquè aquí l'he acabada, no?
3: Sí, l'arsenal.
0: Perquè a vegades dius les coses des de la inquina per fer mal. Entengueu-me, no som sants aquí ningú, de dir: això punxarà, pum. No?
3: Sí, totalment.
2: Aleshores, podríem concloure que per poder discutir bé o més assertivament hem d'haver fet una feina molt important primer amb nosaltres mateixos?
4: Crec que
2: perquè,
4: Perdó,
2: no digues, digues.
4: Crec que no és una feina que hagis de fer durant molts anys. És un acte de consciència diari. Abans
2: correcte,
4: ho estava parlant...
2: Sí, exacte.
4: Abans ho estava parlant amb la Lisenda. Jo crec que qualsevol persona al llarg de la seva vida només sap dir dues coses. La primera és gràcies. Quan estem celebrant alguna cosa, quan estem compartint, quan estem aprenent, estem dient gràcies, gràcies vida, gràcies. I l'altra és sisplau. Sisplau, necessito alguna cosa. I aquesta és la que més escoltes quan vas pel carrer o quan t'enfades amb algú i diu alguna cosa super desafortunada o molt tràgica, és simplement un sisplau algo. Moltes vegades a mi quan em criden jo em sento atacat, em sento insegur, tinc por. Llavors, si jo salto, és que jo t'estic demanant espai o temps o t'estic demanant respecte. I ho diré potser dient-te imbècil. Llavors, separar l'imbècil del que realment m'estàs dient, que és un sisplau, necessito amor, necessito respecte, necessito companyia, és la part difícil.
0: Mm-hmm. Però perquè també ens quedem molt, perdoneu, amb la literalitat, no? Moltes vegades és que fulanito em va dir... És com, ja, però d'on venia aquest et va dir? Què t'estava demanant, no? Per què va dir això? Doncs perquè sentia ferit, perquè es va sentir deixat, no? Per què va dir allò altre? Perquè li havia tocat al putet aquesta situació, no?
3: I aquí hi ha una altra cosa, valorar també de la mateixa manera les coses que tu dius, no? Perquè moltes vegades valorem molt negativament el que ens estan dient a nosaltres, però el que tu estàs dient te n'oblides a l'acte, al segon, i no, tu també les dius de molt grosses també, tothom les diu de molt grosses.
0: Us demanaré que anem fent exercicis, perquè jo crec que és on es veu clarament com funciona tot plegat. Ens hem quedat un moment molt les beceroles perquè hem dit un altre cop la imatge d'arribar una persona a casa. Hi ha joguines a terra, que és l'observació. Descriure sentiments. Jo ara mateix estic molt cansada o molt cansat, no puc gestionar això, per tant...
4: No puc, necessito o espai, o necessito ara descansar. Uh-huh. I per tant, us demano que tornaré d'aquí 10 minuts i tornem a parlar-ne, què us sembla?
0: Això
4: serà
0: la
4: petició. La gràcia de la petició, la gràcia de la petició, i és la part més complicada, és que tu has dit abans, de fet, quan un no vol, dos no s'entenen, no?
0: Clar.
4: A casa meva hi havia una rajola de ceràmica que no feien res més que assenyalar-me-la, que és, si un no vol, dos no es barallen. Mm. I no sé per què me l'assenyalaven sempre a mi, però la meva germana no, saps?
0: Volem dir, Joan, pren nota.
4: Però és real que si una persona té ganes d'enfadar-se, agafarà qualsevol cosa que tu diguis, que facis o que pensis, o qualsevol cosa que no diguis, que no facis i que no pensis per enfadar-se, no? Això us ha passat i
3: sí,
4: passa.
3: Sí,
4: llavors és poder separar això i dir, jo vaig a la meva essència, és què m'està ressonant a dins, o sigui, què necessito en aquesta situació, i poder-ho expressar sense involucrar l'altre dient-li això que estàs fent està malament, i judici, i després negar, saps? Això. I separar això.
0: Complicat. Estel?
2: Ai, diverses coses. Jo sóc molt de discutir, però perquè crec que hem de redefinir aquesta paraula. Jo he fet molta feina en aquest sentit. Llavors, jo fa un temps vaig canviar algunes coses, no sé si aquí el professional em dirà que anem bé o no, entre d'altres és, jo no vull tenir la raó, jo vull entendre, i per tant intento no anar a defensar-me, sinó a posar aquesta mirada d'empatia de jo veig la realitat des del meu punt de vista, què està passant a l'altra banda i com es veu, és absolutament difícil, no? Però vaig canviar una mica el dit que assenyala, perquè a vegades per inèrcia ens posem a tu has fet, tu has dit, tu això, i llavors girar el dit i d'entrada com deixar de dir coses com em fas sentir o no, imputar-ho a l'altre, sinó dir quan tu fas X, jo em sento així, segurament és per la meva motxilla, pel tal, però per poder fer això jo he hagut de fer una autoanàlisi molt fort de connexió d'esdeveniments, observar des de la llunyania de dir, val, com he arribat jo a la discussió, com he entrat jo a casa, venia i enfadat d'una... Per mi també té molta importància i ens hem de mirar com venim i a qui li estem deixant anar una ràbia que no li pertany moltes vegades, no?
0: Mira, entroncant amb això que diu l'Estel, precisament, en Joan diu que un comportament clau d'aquesta passa de... descriure els sentiments, perdona, és el que estava dient precisament l'Estel, no lligar els sentiments a la voluntat de l'altre de fer-te sentir així. Pots-nos un altre exemple d'això?
4: De fet, si voleu, podem agafar exemples que us passin al vostre dia a dia. Potser seran molt més fàcils de dir, aquesta situació a mi em genera... Us puc ficar un exemple? Mira, em sembla que m'està escoltant la meva àvia.
0: Hola! Com es diu?
4: Tura.
0: Hola, Tura.
2: Oh, Tura.
0: Dolot. Home, Tura, Dolot.
4: Exacte. Jo vaig anar a viure a dalt de casa la meva àvia, vale? I és l'exemple que fico a la newsletter que li vaig passar a en Fran. Vaig anar a viure a casa seva. I era una casa que havia estat abandonada durant 50 anys. Llavors la vaig intentar arreglar com vaig poder. Tampoc tenia molts de recursos, anava fent. I cada setmana la meva àvia em visitava i em mirava la casa com estava. I cada setmana fallava alguna cosa. Les persianes s'han de canviar, no? El plat de dutxa s'ha de canviar. Aquesta pica s'embossarà. I ho anava canviant cada setmana. Llavors, jo puc pensar, ostres, que pesada, perquè és casa meva, jo vull ser independent. El que no estic escoltant de mi és, què necessito jo ara? Què és el que jo necessito? A El meu problema és que no vull que vingui la meva àvia dalt a casa.
0: No.
4: No, no és així. Jo el que necessito és potser sentir-me més independent, no? Mm-hmm. Necessito com una mica distància. O de poder sentir que estic fent la meva vida i prendre les meves decisions, perquè m'estic independitzant. Això és real. I això m'està generant l'emoció que a mi m'està saltant. Llavors, primer aquest seria el pas que tu deies, no, Estel, cap endins. Però després és entendre cap enfora. Un cop jo he trobat una persona que em pot sentir empatia cap a mi, que pot ser un bon amic, i m'ajudi a fer aquest viatge de dir, tu el que necessites és autonomia? Sí, és això. Jo ja sento una mica descansat.
2: Clar.
4: Després jo puc donar empatia cap enfora i pensar, a veure, la meva àvia ho està fent per la persiana, per la cortina, pel plat de dutxa? Segurament no. Segurament això és a la punta de l'iceberg que explica alguna cosa més bonic. I és, potser des que he vingut a viure a casa teu ens veiem menys que abans.
0: Mm-hmm.
4: Llavors potser la solució passarà per venir a dinar els dimecres a casa teva, saps?
2: Mm-hmm. Ja, parlar
4: també, i és entendre a nivell de necessitats, saps?
3: Hi ha una sèrie d'elements clau, estem citant, que faciliten la discussió. Per exemple, n'heu dit un molt clar, que és el cansament, l'esgotament. Això facilita molt que hi hagi discussions. I si tu ho tens detectat, també pots agafar, i és una cosa que jo algunes vegades he fet, i us la recomano, que és, mira, ara estic molt cansat, aquest tema ja el tractarem en un altre moment.
2: Ah, molt interessant.
3: Posposar-lo per quan estiguis més fresc.
0: Però de vegades no t'ho compren, eh?
3: No, de vegades
0: aquí
3: no t'ho compren.
0: Aquí vaig.
2: Sí, però...
3: Perquè hi ha un nou estil de discussió que és molt perniciós.
2: A veure.
3: I que ara el diré, que és... una cosa que quan nosaltres érem petits no existia, que és la discussió per WhatsApp. Que és molt perniciosa.
0: Sí, no. Ui, un momentet, aquí hem de fer una aturada. Ara parlem de les discussions per WhatsApp, ara et dono torn de paraula, Estel, intentarem ordenar tot això perquè ens queda, o sigui, ha passat mitja hora, no sé com, màgicament. Haurem de fer una pausa abans, però al 677-387-19, què ens diuen, Fran?
1: D'entrada dic que hi ha 89 persones que es diuen Tura, segons l'IDESCAT, a Catalunya, de les quals una és la teva àvia. L'Anna diu que discuteix poquíssim, perquè per discutir hi ha d'haver un problema real. Diu, no recordo ara mateix la meva última discussió.
0: Carai,
1: I sobre el que demanàvem, l'Aina diu, amb la meva parella ens encenem molt ràpid, li hem demanat si podíem dir el seu nom, ha dit que sí, perquè la seva parella es posarà el podcast més endavant i també escolta el programa. Ens acabem cridant i ens costa molt controlar-nos. I sabeu què fem?
0: Què?
1: Finalment optem per no parlar de certs temes i això ens entristeix els dos molt.
0: Evita.
1: Com ho podem fer?
0: Mm.
1: Hem d'abordar aquests temes i de quina manera, pregunta l'Aina.
0: Uau, però posa'ns un exemple, Aina. Necessitem saber quins temes. Joan, ara m'ho respons. Després de la publicitat, a veure si això d'evitar temes evita discussions o enquistar coses. Ara tornem.
5: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
0: Passa un minutet de dos quarts de dues del migdia a seguir la sessió, eh?
2: Sí,
0: ara ho hem de portar, ho hem de dur a terme. A veure, hem deixat moltes coses obertes. Per exemple, tu has obert la via de què passa a discutir per WhatsApp, però abans teníem una oient que ha fet una pregunta, l'Aida, si no recordo. Aina, disculpa, Aina, que deia que acabaven discutint, alabaven la conversa i acabaven cridant-se i havien optat per no discutir segons quins temes. Sobre segons quins temes.
1: Està escrivint els temes.
0: Posa'ns exemples pràctics.
1: No, està escrivint, estem veient aquí com.
0: D'acord, doncs ara els llegirem. Així d'entrada, evitar un conflicte, Joan?
4: No, evitar un conflicte és una manera super vàlida de solucionar un conflicte. Si tu em trepitges al metro, jo no et faré comunicació no violenta.
0: Mm.
4: És a dir, jo puc pensar que la persona amb qui tinc el conflicte no val la pena i el tema tampoc val la pena. Jo puc evitar i és una solució perfecta. No fa falta que tots els conflictes de la teva vida se solucionin de la mateixa manera.
3: Jo evito molt
0: la discussió. És interessant, eh?
3: Les evito molt, les discussions, perquè jo veig que quan discuteixo m'encenc molt i sóc una persona... Em puja directament la pressió arterial, és que m'ho noto.
0: Per tant, a tu no et compensa el fet de discutir, en general.
3: Exacte, no em compensa perquè jo veia que en moments de la meva vida que he discutit molt, el descans se'n va en orris, o sigui, a la nit no dormo bé, després tens com una gran ressaca el dia següent, no et trobes bé. Jo tinc una norma molt clara, és no beure cafè passades les 7 de la tarda i intentar no discutir passades les 7 de la tarda.
0: És aquesta les normes?
3: Aquesta és la meva norma, no discutir passades les 7 de la tarda, perquè ja sé que estic abocat a un descans penós. I és així.
0: En parella, però, torno, a lo d'evitar temes. Clar, era molt clar el cas del metro, m'han trepitjat, o algú amb qui no m'importa. No em posaré a no discutir, ni a discutir, ni a parlar, ni a fer comunicació no violenta, perquè no m'importa, per tant, el desgast, no? Fem un dafo, no?, que diuen.
2: Uh-huh.
0: El desgast que em suposarà no em compensa el que pugui treure'n. Però, en el cas de l'Aina, un cas concret.
1: És vegetariana i la seva parella no. A nivell polític no pensem igual, tot i que tampoc radicalment oposat. Maneres de conviure, això no seria massa concret, però sí a l'hora de netejar i coses concretes de com portar la casa.
0: Interessant, amb coses de com portar la casa o netejar, no?
4: Jo abans de començar el taller de comunicació no violenta sempre faig un gràfic que intento ficar 5 formes de solucionar conflictes. Una és evitar, quan el tema no t'importa i la persona no t'importa, però també et pots adaptar. Moltes vegades solucionem un conflicte adaptant-nos. O sigui, quan jo vaig a casa de la meva àvia, no tinc gana, i em foto una croqueta al plat, me la menjo i callo. I jo no genero un conflicte allà.
3: Sí, sí.
4: I en canvi, hi ha altres vegades que jo el que faig és com un compromís. O sigui, amb una persona amb qui no tinc molt bona relació, però som companys de feina, i em demana un canvi de torn, i a mi em va bé, però no ho faig perquè l'estimi moltíssim, aquesta persona, però...
0: Fas per evitar que això pugi massa.
4: Sí, i a mi per... Sí. I a vegades que no, i a vegades que intento controlar el conflicte. A mi m'importa tant el que està passant que jo et faré passar a parlar-ho. Encara que sigui anar a mirar la peli que jo vull anar a veure, no? Pot ser un exemple molt, molt, molt baix, o coses molt heavies com, mare, qui es queda a la custòdia dels fills? Jo penso que tu estàs maltractant els nostres fills, doncs jo intentaré anar a judici a salvar els meus fills. Jo no intentaré adaptar-me a evitar el conflicte, no. No tindria sentit, no? I això també és una forma de solucionar un conflicte, jo fer-te passar a parlar-ho. No vull dir que un estigui bé i un altre estigui malament, eh? I també a col·laborar. O sigui, fico l'exemple de si volem tenir un fill, pues, crec que val millor col·laborar i que no sigui un compromís, no? En plan, va, jo et deixo tenir un fill si tu em deixes fer pàdel les caps de setmana. És com, és
0: perillós. No ho feu, si és aquest el motiu.
2: No.
4: Sí,
2: clar, interessant.
0: Perdona, acaba Joan i ara vaig a tu perquè ara fas una pregunta que em ve al tomb.
4: L'única cosa és que, per exemple, llegint aquest missatge, cadascú dona la importància que creu els temes i les persones i les relacions que té. No hi ha una recepta màgica de dir, ah, si us esteu barallant per la dieta, en aquests casos val la pena barallar-se, saps? Discutir. I en aquests no. Depèn molt de la importància que tu li donis a la relació i al tema de, que està generant el conflicte.
2: Clar, a veure, estem una mica en temps que es parla molt de l'aferrament, bé, la paraula es coneix més en castellà, que és l'apego, a l'habitatiu i l'ansiós, i també hem après conceptes com regular-nos, no? Aleshores, què passa quan una part, per exemple, en parella, de la parella, necessita parlar les coses al moment, no guardar-s'ho a dins perquè es coneix i sap que serà pitjor si ha de callar i dilatar la conversa o la discussió, per regular-se, però l'altra part es regula amb silenci, necessitant un o dos dies o tres, fins i tot de distància, per poder transitar allò i preparar-se per una conversa. On és el punt mig d'això? Perquè a vegades si no fa la sensació que qui no vol parlar pot guanyar, o al revés, pel qui no vol parlar és que jo no vull parlar i no pares de parlar. Com ens entenem i què es pot pactar aquí?
0: Els tempos.
4: Clar, jo sóc ferm defensor que sempre hi ha un punt de contacte. És a dir, sempre potser hi haurà alguna estratègia en què jo puc... per exemple, ara tu estaves parlant, no?, d'un cas potser que, és, que està viu dins teu. Mateix. Si jo et digués, ei, et puc assegurar que abans de que s'acabi la setmana això ho tenim resolt, però ara mateix, just aquesta tarda, jo no puc. Què tal si busquem un dia de demà o demà passat per agafar-nos la tarda lliure i parlar-ne?
0: Clar, perquè la gent que demanem temps, a vegades ho fem sine die, i això és veritat.
2: Clar, és que això jo ho he detectat, que és molt bé, jo aprenc a cedir davant les persones que necessiteu temps, o em costa molt...
0: Hem de posar data.
2: Però llavors vull que em digueu, mira, ara no en podem parlar, et tinc en compte i en parlarem. Perquè si no és l'excusa...
0: Per deixar-ho passar.
2: Totalment.
0: Compro això, Estel. Perquè jo, per exemple, a mi no m'agrada discutir en calent, perquè llavors m'atribulo, m'atabalo, llavors la cosa se m'escapa i jo sóc bastant maníaca del control, com podeu veure i notar cada dia. Però està molt bé posar-se una data de dir, mira, abans d'acabar la setmana buscaré un dia, et proposo tal hora, tal hora, tal hora, per quedar i acabar de parlar d'aquest conflicte.
3: Crec que s'ha d'assumir una cosa, que és que una relació, sobretot en les parelles, això, però a les feines també passa, el que passa és que allà t'ho trobes i no. Però en una parella, si una persona de les dues és una persona addicta a la discussió, que és molt avasada a la discussió, i l'altra és una persona que les vol evitar, difícilment aquesta relació pot funcionar.
4: I totalment, i pots decidir marxar perfectament. Clar. En Marshall Rosenberg ho diu, en plan, tu pots fer ús protectiu de la força, és a dir, si tu em vens pel carrer amb un ganivet i m'estàs a punt de matar, jo no diré, què deu necessitar aquesta persona? Què deu sentir? No, jo primer em protegeixo i després et pregunto. Si en un moment donat jo... per mi ja és insostenible, jo puc marxar i donar les raons reals, que és a dir, quan estem discutint em sento atacat i no hi ha manera de que jo ho intenti regular i no pugui, i quan ho hem intentat parlar no funciona i jo he decidit marxar, però no perquè tu siguis mala persona, perquè vegi que ets un imbècil, no, perquè jo ara mateix estic fent més cas a les meves necessitats i marxo i em protegeixo.
0: Que això és un punt, és interessant, eh? Quan parlem de les necessitats, no? Perquè, per exemple, ara tu posaves aquesta relació de parella, no? Un que evita el conflicte perquè s'esgota, perquè en el fons discutir és esgotador, i l'altre que té té gasolina, doncs podem dir, escolta, és que a mi aquesta dinàmica m'esgota, no?
3: Ah, clar. Mm-hmm.
0: No estic parlant de... Tu sigues com vulguis. A mi és que passa que no compro aquesta dinàmica, oi?
4: Sí, és com si et dic, a mi tampoc m'agrada el futbol i no vaig estar de futbol, però no, no penso que el futbol estigui malament i sigui dolent i que siguin uns ineptes i que... No.
2: Però a vegades també, i sobretot, perdoneu, que vaig a un tema de gènere, que no sé si tindrem temps avui d'abordar-lo, però jo penso que... com a mínim els homes que ronden la quarantena, cinquantena, que me'ls puc conèixer més per generació, com que heu crescut bastant desconnectats de les vostres emocions, hi ha una tendència generalitzada a tirar-ho tot a l'esquena, hi ha un punt d'immaduresa disfressat de jo no discuteixo, i a vegades ni per respecte ni per generositat cap a l'altre no es volen asseure a parlar. O sigui, tancar coses per WhatsApp, d'aquí també venen els famosos ghostings, fer veure que allò no està passant i anar gestant el desgast en l'altre, i fins i tot podríem anar més a quan comences a dir-li a l'altre és que demanes massa, és que sempre vols parlar, i acabes justificant en alguns casos una immaduresa de seure't i mirar aquella persona cara a cara als ulls, que t'està dient, mira, 5 minuts i em tranquil·litzo si podem parlar això. Jo crec que les dones necessitem molt més parlar que els homes, i els homes es tenen una assignatura pendent amb això.
0: Joan, no sé si vols afegir alguna cosa a aquesta reflexió de l'Estel.
4: No, quan escolto, intento sempre desgranar en plan què deus estar sentint i què potser necessites, no?, en aquest cas. I de l'estar a l'altre costat, també.
2: Va, digue'm. O sigui,
4: no,
2: com a home.
4: No, no, pensa, o sigui, jo crec que moltes vegades els homes el que tenen és molta por.
2: Totalment. Doncs pues digueu-ho.
4: No, ja ho sé, ja ho sé.
0: Si ell ja ho diu, ell no li pots dir.
4: No, va per aquí. Digueu-ho. El que vull dir és que una de les coses que més ens separen és quan tenim por a ser castigats o tenim por a que ens facin mal. Llavors, jo puc arribar a entendre una persona que necessita comunicar-se i una persona que té por que quan es comuniquin pues, li retreguin coses o que li diguin que estan fent coses malament, etc, etc. Llavors és trobar aquest punt de connexió en què jo he sigut tu i tu has sigut mi, he sigut jo, en algun moment de la nostra història. És a dir, en algun moment tu has tingut por que quan et diuen ara tindrem una conversa, tu dius ui, ara em renyaran. Llavors, saber que jo he sigut aquesta persona.
2: Totalment.
4: I des de l'altre costat de dir, ostres, jo ara necessito parlar aquestes coses, esclarir-les, comunicar-me, connectar. Llavors, hem sigut tots dos i moltes vegades és
2: posar-te al lloc de l'altre.
4: Fer una hipòtesi de l'altre, dir, tens por de cara.
3: I he d'acceptar que estic d'acord amb la reflexió que ha fet la...
0: Tot i que ets un home que passa dels 40.
3: Sí, sí.
2: He dit entre 40 i 50.
3: Entre 40 i 50, però sí que és cert que els homes, o com a mínim els del meu entorn, i jo mateix en sóc un exemple, hi ha una frase que a mi m'esfereix quan me la diuen, que és
2: hem
3: la famosa... Hem de parlar. A mi quan em diuen hem de parlar, ja m'entren tots els mals, ja m'entren uns calfreds i unes esgarrifances que em costa molt encara aquesta conversa, jo ho reconec.
0: Fins ara potser l'hem de parlar era jo he pres una decisió unilateral que tu ara et menjaràs i que te la comunico.
2: Una cosa, no hi ha res més sexy en un home i que et fa més venir ganes de fer-li el coit que la comunicació.
3: Sí, però...
2: L'home que no té por de parlar o sienta teniu, jo sóc molt defensora de no ens hem de sentir malament, el que ens passa és el que ens està passant, i és veritat, la nostra veritat, irrefutable, però comuniquem-ho, és a dir, jo ara sento por de parlar, és que ara no sé cap on anirà això i m'està espantant, o jo sé que estàs malament, m'agradaria ajudar-te, però és que em sento molt petós i no sé com fer-ho, i als homes també us costa molt fer autocrítica i poder expressar emocions
3: homes...
2: on no sou perfectes, i això
3: homes,
2: és molt sexy.
3: Els homes som uns grans enterradors de temes.
2: Ara.
3: Un cementiri allà de temes, però clar, és un cementiri com aquell del Michael Jackson, que de vegades ressusciten aquells temes.
2: I perdona,
0: temes... ara he de canviar de tema.
2: Un moment, amb els que canviïs.
0: Perquè vull els exemples, que... perquè estem en un marc molt teòric i la gent a casa deu voler dir, val, però quan passa X...
2: No, i ja està, i per tancar amb el gènere masculí, i a sobre, quan traiem temes, ens gireu la truita i ens feu sentir culpables a nosaltres, ja ho he dit, au.
0: Ara no és un mujeres, hombres i viceversa, ni minipunto per l'equip de les xiques i los chicos, eh? El 677-38-77-19, ara sí que m'agradaria aterrar tot això, Joan. Hem parlat de la teòrica, fer observacions neutres, no judicis, descriure els sentiments, com ens sentim, expressar aquella necessitat, el que jo necessito en aquell moment, i fer una petició, fer una proposta. Ara intentem aterrar-ho amb casuístiques concretes. Per exemple...
1: Mira que la Núria, per cert, diu que s'ha autoimposat també la norma de no tenir enemics i a partir de les 7 no aborda segons quins problemes, per no tenir discussions. A veure, sí, però el que està pensant l'Anna, que ens ha escrit el WhatsApp del programa, és, a veure, quan parlaran del problema que tinc amb la meva cunyada?
3: És que la cunyada...
1: A veure, es veu que la cunyada li diu que crida molt. L'Anna diu, jo sóc molt expressiva, potser parlo més alt, però també tinc molta energia i estic molt contenta, normalment. Molt bé. El conflicte que tinc, a vegades em diu, que no hi sents, tens un problema.
0: Oh, però una gràcia
1: no cridis. Com puc dir-li que em fan mal les seves paraules?
2: boníssima. Mira, boníssima. És un exemple perfecte, Anna.
4: A més, ha fet una observació, que és dir, quan la meva cunyada em diu que no hi sents. Moltes persones dirien, quan la meva cunyada em falta el respecte. Saps? Vull dir, això està superbé. És a dir, jo normalment allà al taller, ja veureu, faig molt de roleplaying, llavors imagineu-vos que jo sóc allà, i dir, què podria estar passant? Perquè això serà una hipòtesi, després ella ens ho corrobora. És, mira, quan em dius que no hi sents, jo el que sento és segurament tristesa, un tipus de tristesa, en plan, o em sento poc respectada. Penso que em vols fer mal. La necessitat que hi ha darrere d'això, quina creieu que és?
0: La necessitat de l'Anna, sí, en aquest cas. O de carinyo, que se l'estimin.
4: De respecte i carinyo.
2: Sí.
4: Llavors, això seria la primera part, i és supersenzill. Jo no t'he insultat, jo no t'he faltat el respecte, simplement he dit, quan això passa, jo sento tristesa, clar, perquè penso que hi ha algú que em vol fer mal i no em sento segura, i necessito que m'estimin. Vale. Això seria la primera part. Què passa? Abans de fer una petició, perquè moltes persones fan tot aquest procés com una eina per després exigir-te alguna cosa. Mm-hmm. En plan, jo et dic, he observat que les joguines estan al terra. Això em fa sentir tristesa.
0: Recolliu-les.
4: No funciona. Després, l'altra part seria com interrogar la cunyada, de dir, vale, què has escoltat d'això? En plan, què t'ha arribat? Perquè moltes vegades tu envies un missatge, però el missatge no arriba.
0: Què has entès de la meva observació?
4: No, és a dir, com ho has rebut? Perquè sé que aquesta conversa no la tenim habitualment, com has escoltat això? Saps que s'ha mogut dins teu? No des d'un paternalisme d'en plan, i tu què has sentit? No, en plan, sí? Vale. Llavors nosaltres escoltarem una resposta, i això serà un regal de la cunyada. Perquè la cunyada, potser tu explicant això, sentirà que es fica a la defensiva. Perquè no haurà escoltat una persona entregant des de dins una emoció i explicant una necessitat, sinó que ha dit, ui, ara em renyaran, ara em castigaran.
0: Ara sí, jo faig de cunyada.
4: Vale.
0: Ai, nena, de veritat, eh? És que tens la pell molt fina, i jo només et deia que parles molt fort.
4: Vale. Jo aquí...
0: Oi que sí, Anna, ho estic fent bé?
4: Ho has viscut, home, eh? T'ha sortit molt...
0: No,
4: home, t'ho
0: dic ara, no, però els he vist tots aquests perfils. No, la meva cunyada és encantadora, per favor.
4: Llavors, jo intentaré recuperar el que m'acaben de dir com un regal. Perquè en tot això que tu que m'acabes de dir, jo el que acabo d'escoltar és segurament una persona que té por que jo la castigui. Que el meu comentari és a dir, ara prohibiré dir això. No? Llavors, tornaré a dir... Vale, deixem-ho tornar a explicar perquè crec que... Ara, corregeix-me si m'equivoco, però potser t'has sentit atacada amb el meu comentari.
0: Home, clar que m'he sentit atacada, perquè tu vens aquí i em dius que jo t'ho dic i és que simplement crides molt, nena.
4: Torno a fer mateix, agafo això
0: les tresines,
4: com un regal.
0: Les tresines.
4: T'agradaria que ningú digués com has de fer les coses a casa teva, per exemple? I que tinguessis la llibertat de poder dir el que vulguis.
0: Sí.
4: Genial. Jo això t'ho vull respectar. Aquí estem d'acord, saps? Simplement el que expreso és que quan tu em fas aquest comentari, jo em sento trista, perquè és una cosa que m'afecta. Per diferents raons. Perquè penso, jo no vull ser agressiva a parlar en alt. Jo simplement estic expressant la meva joia, com diu ella, no? En plan, jo soc una persona molt alegre. I quan tu em fas aquest comentari, penso que estic fent alguna cosa malament. Sí?
0: D'acord, ho entenc, però parla més fluix.
4: Vale. Entenc que llavors no és només això, sinó que també t'agradaria que a la casa no hi haguessin crits per alguna raó, no? Quina és aquesta raó?
0: Perquè em fa mal al cap. Ai, ja hi arribem,
2: Sí.
3: Molt bé, Elisenda, està dient l'Anna.
0: És que les he vistes de tots colors, Anna.
3: Que, per cert, diu que la seva cunyada normalment és bastant borde amb tothom, però amb mi encara més.
0: Això també és un altre, quan comences a veure des dels ulls de l'altre i sents una certa pietat, no?, de dir, ostres, com ha d'estar aquesta persona per estar-me matxacant a mi perquè parlo una mica més fort del que... del sí, que ella creu que és habitual,
3: vol
0: no?
3: Vol dir que està una mica...
0: T'has fet una merda.
2: Trauma ja.
0: Sí.
3: Vol dir que estàs una mica alterada.
0: Això també pot ser molt generós.
3: Però clar, aquí passa una cosa, en aquesta escena que heu protagonitzat aquí, sensacional l'escena, per cert.
1: Sí, una recreació magnífica.
3: Una recreació molt bona.
0: Jo faré de dolent a la pel·lícula.
3: Aquí la cosa és, si el paper que has jugat tu podria ser...
0: Tu és en Joan?
3: En Joan, perdó. Podria ser interpretat d'aquesta manera, o sigui, a la realitat?
0: No.
3: Si podria ser interpretat d'aquesta manera, perquè jo crec que és impossible. Perquè crec que la persona, en aquest cas l'Anna, no? Que és...
0: Perquè també sents dolgut i aleshores, clar, no reacciones però, amb aquesta neutralitat.
3: I més, si és una persona que té una tendència a parlar fort, també aixecaria la veu i això es convertiria en una discussió molt més airada.
4: Tu sempre pots fer un avís al principi de just el que està més viu, el que hi ha davant. Si tu tens molta por d'encendre't, digue-ho. Davant de tot. És, em sembla, el que ha fet l'Estela abans, de dir, ei, sóc un home, em fa molta por que em castiguin perquè mai he tingut aquestes converses i no sé què passarà. Vale, doncs digue-ho. Ei, mira, que sàpigues que ara avui tenia una conversa amb tu i em fa molta por que jo ara digui alguna cosa desafortunada que després vulgui tirar enrere i que tu et sentis jutjat per això que he dit. Et sembla bé si durant aquests 5 minuts jo intentaré fer el millor esforç i en algun moment notes que m'estic passant, em frenes. Saps? Tu ja estàs posant sobre la taula la por que tens de ser mal interpretat, la por d'enfadar-te, la por d'encendre't. Digues, digues.
2: Dues coses, una que has dit que m'agrada molt i que ens l'hauríem de tatuar tots, que és, d'entrada, asseure'ns a parlar és un regal. Per tant, mirat des d'aquesta òptica, si tots ens ho prenguéssim així, que quan algú ens està venint a dir alguna cosa és que l'importem, perquè el contrari de l'amor és la indiferència. És a dir, si algú t'està venint, i especialment les dones, també és un missatge cap als homes, que llenço, no sé si s'està notant, que no, de sou molt preguntones, voleu parlar molt, si una dona fa això, és que encara t'estima i encara té ganes d'estar aquí.
0: Si no...
2: T'asseguro que el dia que no, desapareixerà i aniràs tard, no?
3: Vols dir el famós joc net, és a dir, que la discussió, el que dèiem al principi, no es transforma en una foguera.
2: Sí, totalment, no,
3: que tothom,
2: però el que vinc a dir és que algú que t'és indiferent, ja no. Llavors, un altre tema que ens hem deixat abans.
3: Sí, les discussions, el que volia dir, les discussions amb joc net funcionen molt bé, sí. El que passa és que és molt difícil que en una discussió hi hagi joc net.
0: Deixeu-me entroncar això que esteu dient del joc net, perquè, clar, també tornem a la rajola dels pares d'en Joan, eh? Dos no discuteixen si no volen, però també dos discuteixen si un vol, eh? O sigui, un s'enfada si un vol,
4: sí.
0: Un de sol.
4: Mm. Però no tenies cap control.
0: De la Ida. Ida, bon dia.
6: Bon dia.
0: Com estàs, estimada?
6: Molt bé.
0: A veure, la situació.
6: La situació és una pesadilla, perquè tenim un familiar molt, molt directe, en el qual no podem deixar de convidar a les dinars familiars, i només ve per tirar el dinar en l'aire. O sigui, no és feliç si no discuteix, és polemista, és una mica cunyau...
0: Negacionista, també?
6: I és que, sí, és que jo ja no sé què fer, perquè, clar, tot el resta de família es va quedant en silenci al dinar d'amor perquè només parla ell, i quan intento, pues, rebre-te per la raó, ell té més força que jo i acabo desolada, deixant de parlar.
0: Mira, això potser seria una qüestió de, més que aprendre a discutir amb aquest senyor... potser seria una qüestió d'establir un límit, no? Perquè aquell seria un dels casos, jo crec, que potser us desgasta més discutir que no discutir-hi, Ida?
6: Sí, evidentment, a mi, però tampoc vull que monopolitzi els dinars, m'entens? I que busqui un contrincant entre la família, perquè l'única que li planto cara sóc jo, i llavors la conversa cada vegada hi ha arribat fins a fer-me sentir tan malament que acabo tirant-me el limoncello, perquè les pobres...
0: M'encanta! Val, en aquests casos, com el cas de la Ida, de dir un discursor professional, el típic cunyat que sempre vol tenir la raó, un senyor que no se l'escolten a casa, està clar, perquè si no, no aniria a les cases alienes a intentar imposar el seu criteri. Què podem fer en aquests casos?
4: Bé, el primer de tot seria transformar tot el que ens ha dit al principi de ser un cunyat, a monopolitzar un tema, en una observació. Perquè això és la nostra percepció, la nostra interpretació del que està passant. Si jo dic que ets molt pesat, en veritat el que vull dir potser és que dels 20 minuts que portem a taula, 12 els has ocupat tu parlant d'aquest tema en concret.
0: I això li podem dir, eh?
4: Si no, no ens posarem mai d'acord.
0: D'acord. Per exemple, Ida, si porta 20 minuts amb la Turra, tu li pots dir, Josep Lluís...
4: Podem estar d'acord que...
0: Amb tot el carinyo, podem estar d'acord que portes 12 minuts parlant de... les vacunes de la Covid?
4: Sí. No diguis d'aquest tema tan avorrit o d'aquesta merda de... No, perquè torna a ser una observació. Sí,
0: d'acord.
4: De dir, d'aquest tema...
0: Observació.
4: I sobretot, llanceu com de dir, a partir d'aquí ja no parlaré de tu. O sigui, jo només vull deixar sobre la taula i podem estar d'acord amb això? A partir d'aquí jo parlaré de mi. I és, quan això passa, Ida, jo entenc que sents molta frustració, perquè ha passat moltes vegades, no?
6: Sí, cada dinar. Cada dinar.
4: Vale.
6: Cada dinar, sí. Llavors... I a part, li he dit en el dinar, inclús, mira, és que estàs monopolitzant, jo el que vull és un dinar tranquil de família, i llavors, bueno, et surt com que l'estàs boicotejant...
0: Val, aturem-nos aquí, aturem-nos aquí.
4: El que jo he escoltat és, jo estic molt cansada, sí, i el que tu valores és que parlin més persones, o que hi hagi més persones connectant a la taula, no? Poder saber de la vida de les altres persones que estan allà.
6: Exacte.
4: Llavors, això és el més bonic que nosaltres li podem dir a aquesta persona. És a dir, tu no et fixis en si està monopolitzant, simplement treu una observació clara. Una cosa que podeu estar tots els de la taula d'acord, fins i tot ell. Que és a dir, portes 10 minuts parlant sobre aquesta guerra. Podem estar d'acord d'això? Vale. Quan això passa i ha passat altres dinars, doncs jo sento com un cert cansament i una certa frustració. Sí? Perquè m'agradaria moltíssim també escoltar les vides i les històries de les altres persones.
0: Potser desactivar-lo, podem intentar-ho, això, Ida?
4: et veuries...
6: Ho intentaré. Però propera, segur.
0: És molt interessant,
4: se sentirà atacat,
0: d'acord. I quan llavors, Josep Lluís reaccioni?
4: Sí, quan reaccioni i et digui, ai, bueno, és que no n'hi ha per tant, en comptes de tornar a entrar al trapo, és dir-li, vale, entenc que t'has sentit atacat, o entenc que tu, quan jo t'he fet aquest comentari, és perquè no valoro el que estàs dient, i aquí tornes a entrar a intentar escoltar què t'està dient realment aquesta persona. I si ja tens ja un extra d'empatia que portes des de casa, saps, acumulada, molta empatia, intenta entendre perquè aquesta persona necessita monopolitzar la taula. I potser amb allò sí, podràs connectar molt més.
6: És un tema de persona que vol estar per sobre dels altres i a part viu sola. I a banda dels dinars familiars, jo crec que no parla amb ningú i és el moment de desfogar-se.
0: Epa, t'aturem aquí, Ida, perquè és que, primer... Sí que això és una deducció que tu fas, passa que hem d'intentar evitar fer-li a ell, perquè clar, no podem jutjar.
4: Però és molt bonic, perquè si tu fas una hipòtesi i tu estàs intentant realment entendre una persona, no he vist mai cap persona que et digui deixa d'intentar-me entendre. Clar. Sempre et donen moltes oportunitats, et deixen un rebot. Encara que, per exemple, ara la Ida faci la reflexió aquesta, que és una hipòtesi, de dir, ei, Josep Maria, no sé si és perquè quan vens aquí és un dels moments en què pots comunicar-te i parlar més. És així? Llavors potser aquesta hipòtesi de em sento sol i necessito parlar, encara que no ho hagis dit exactament així, és exactament el que sent aquesta persona. Doncs imagina't ser ell i sentir que t'estan entenent d'aquesta manera. Hòstia, això dona molt, molt, molt de joc.
0: Ara de sobte et dirà, i què t'has menjat a Mahatma Gandhi? A la propera et dirà això, eh? Ida, intenta-ho, tampoc t'ha de sortir bé a la primera, com diu l'Helena Puigguitart, millor fet que perfecte. Per tant, està molt bé que baixem la guàrdia.
4: Tira molt bé les teves batalles, saps? Començar per coses molt senzilles.
0: Perquè de vegades el que fa la resta de la taula, que és callar i deixar

0: A Vilaseca, aquests tallers d'en Joan Soler Socarrats, que el pot seguir també a Instagram, on hi ha molta saviesa compactada en unes línies de les xarxes. Una abraçada, Ida.
1: Moltes gràcies.
0: Fins ara, bonica. Adéu, adéu. Va, fem un altre roleplay. Digue'm una altra situació.
2: Jo vull recalcar una cosa abans, i és que abans d'entrar a una conversa d'aquestes, que la teva intenció sigui connectar.
0: Sigui guanyar.
3: Exacte.
2: No, bueno, si entres ja volent guanyar, estàs utilitzant la comunicació no violenta d'una forma molt perniciosa, que és manipulant a l'altre, perquè saps que no et podrà dir res perquè tu has utilitzat les paraules correctes. Mm-hmm. I això encara fa més ràbia, saps? Quan no pots dir, has insultat o has dit aquesta paraula, saps? Com que totes les paraules... Però bueno, la intenció és realment el que compta. Tu et pots expressar de forma molt desafortunada, que si la teva intenció és pura i és brillant i és veritat, tu ja intentaràs connectar amb la persona.
0: Això passa a moltes organitzacions, que les paraules totes són molt correctes, però al fons estan fotent una estallada que al·lucines. Fem una pausa, a la tornada, més coses.
4: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: 2 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui. Els casos ens ha quedat curt, però va, acabem amb un exemple que ens demana en Fran.
5: Mira, la Laura diu, la meva mare ve a casa a ajudar-me a cuidar la criatura que tinc de 8 anys i de vegades quan torno de la feina, casa meva està reorganitzada i hi ha coses que ella em canvia de lloc.
0: Uau, en aquests casos, com li comuniquem a la nostra mare?
2: És superexprés, no? Però jo el que estic entenent no té res a veure amb l'ordre, sinó té a veure amb l'autonomia, amb sentir que no estan decidint per tu i que no estan prenent decisions sense el teu consentiment. Sí. Llavors això és el més viu, això és el més cert. Quan tu puguis connectar amb la teva mare i que la teva mare et pugui veure i dir, vale, aquesta persona necessita autonomia, com jo en algun moment de la meva vida també n'he necessitat. Allà serà quan connectareu i li podràs explicar. No té res a veure que m'ordenis la casa d'una forma diferent, sinó que necessito més autonomia, allà podreu connectar.
0: O necessito que respectis que les coses com les faig jo també estan bé.
2: Correcte, que és sentir-me vist i acceptat tal com soc.
0: Doncs aquest, el test se t'ha fet cobrir. Com si no durés sempre una hora,
5: Hi ha molts oients que estan demanant que tornem a portar el
0: Joan,
5: el Joan
0: exemple,
5: i que fem un altre programa.
0: Podem fer una sessió d'exemples, no? I així,
5: un taller podríem fer.
0: Compilem.
2: El que podria molar, però, és que fossin en directe i així pots desgranar tots els detalls.
0: Fixa't, com la Ida, Doncs va, posarem el telèfon de contacte i intentarem fer-ho abans que acabi la temporada. Joan Soler Socarrats, ja el sabeu, A través del seu Instagram veureu les xerrades el proper dia 13 de juny. Ho fem a Berga i el dia 12 de setembre a Vilaseca. Joan, gràcies per haver vingut.
2: A vosaltres.
0: Abraçada. Estel Soler, senyor David Balaguer, ens veiem la setmana que ve també fora d'horari habitual? Dimecres que ve, com estic avui, mare de Déu. Gràcies, estimades. Tornem demà, Fran.
3: Que el papa us beneeixi.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els bombers han donat per estabilitzat aquesta matinada l'incendi que ha cremat una cooperativa agrària de Lleida. Tres persones de dues cases pròximes al foc han hagut de ser evacuades i s'ha demanat als veïns de la zona que es confinessin a casa seva al barri de Vilamoncada, Ciutat Jardí. L'incendi ha començat cap a les 10 del vespre als palets de fusta que estaven emmagatzemats per a la campanya de la fruita a l'exterior de l'empresa Arcofrut. Dues naus han quedat afectades i durant tota la nit els bombers han treballat per evitar que el foc passés a una tercera nau. Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida.
2: Estan tots els veïns a casa seva, estan confinats, els de l'urbanització Vilamoncada. Dos cases de torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb tres persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de danys.
1: En les tasques d'extinció hi han arribat a treballar més d'un centenar d'efectius. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
3: El papa Lleó XIV arriba aquest dimarts a Catalunya en un viatge oficial que servirà per beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Abans, però, el pontífex farà una vetlla a l'Estadi Olímpic de Montjuïc davant de 40.000 feligresos. És la tercera visita d'un papa de Roma a Catalunya després de les de Joan Pau II i Benet XVI.
1: Israel i l'Iran aturen els atacs mutus desfermats el cap de setmana arran del bombardeig israelià a Beirut, al Líban, Teheran i Tel Aviv, però avisen que respondran amb contundència a qualsevol nou atac. L'ofensiva israeliana continua al sud del Líban amb un balanç d'almenys 7 morts aquest dilluns.
3: El judici contra el germà de Pedro Sánchez quedarà aquest dimarts vist per sentència. La fiscalia manté la petició d'absolució per tots els acusats per falta d'indicis i l'advocat de David Sánchez insisteix que la causa té un clar biaix polític. En paral·lel, l'Audiència Nacional ha citat a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE pel cas Leire.
1: L'escriptor i biòleg Biel Mesquida, que aquest dilluns ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música, ha dit en el seu discurs que en temps d'incertesa i amenaça en el que cal és més llengua, més escola en català i més cultura. Els treballadors del centre de recanvis que Nissan té al Prat de Llobregat han començat una concentració indefinida a les portes de la planta.
3: L'empresa té la intenció d'acomiadar 211 treballadors entre aquest centre i els altres que té al Prat i la zona franca. Avui s'acaba el període de consultes de l'ERO i fins ara no s'han posat d'acord. Juan Carlos Yepes, de la UGT.
4: L'empresa segueix amb el tema de voler parlar de quantitats d'indemnització i de càrregues de sortides i nosaltres primer, abans de començar a parlar d'això, no ens neguem, però primer tenim que parlar de la disminució de l'ERE o de la recol·locació de la plantilla que queda.
3: Els sindicats diuen que mantindran la concentració fins que l'empresa els doni una solució.
1: Esports, el Barça de bàsquet arrencarà aquest dimarts les semifinals de la Lliga ACB enfront del Tenerife. El base del Barça, l'argentí Nicolás Laprovittola, ha deixat entreveure que marxarà al final de temporada.
3: A causa d'aquest partit de bàsquet, el decisiu cinquè enfrontament Barça-Igualada de semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, que coincidia en dia i hora, s'haurà de jugar finalment a Blanes. El Barça havia demanat ajornar-lo, però la federació s'hi ha oposat.
1: El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, està convençut que el blaugrana Lamine Yamal estarà a punt per al debut del Mundial de dilluns vinent contra Cap Verd, però veu complicat que jugui de titular.
3: La pròxima Lliga de Primera començarà el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. Ho ha decidit un jutge que d'aquesta manera dona la raó a la Lliga de Futbol Professional en contra de l'Associació de Futbolistes que volia començar una setmana més tard.
0: Fins aquí les notícies.
5: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
6: Ara estàs a l'estat passant, també?
7: Sí.
6: Sí, estàs còmode?
7: Sí, sí.
6: T'agrada presentar l'estat passant, sí.
7: Sí, a veure, estic còmode perquè treballo poc.
6: Clar, és fàcil.
7: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des de que no hi ets tu també anem millor.
6: I... M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
7: Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
5: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous dijous a les 12 del migdia.
8: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
5: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
9: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
10: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
9: Per aprofundir en tota mena de temes.
11: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
9: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
12: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
5: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.

Comencen les dones i els dies. Avui he perdut els papers, us dic la veritat, però és que parlarem de l'Odissea. I per això passa que quan tens un llibre en vers al costat, a vegades se t'oblida el que has de dir.

0: Tot allò que és clàssic, si ho penseu, va acompanyat del masculí. Aquest cotxe és un clàssic, Shakespeare és un clàssic, el partit de futbol, el clàssic. Poques vegades clàssic s'acompanya d'allò femení. Acaba de publicar-se una nova traducció de l'Odissea, el poema clàssic d'Homer, i se'n parla, i se celebra. És ben bonic pensar que encara ens emocionem amb les noves traduccions d'un text tan antic. Odisseu és l'heroi, però no hauria fet el seu viatge de retorn sense totes les dones que volten aquest llibre. Avui sí, perquè volem, parlem del paper de les dones a l'Odissea.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Passen 8 minuts de les 9 de la nit, esteu a la sintonia de Catalunya Ràdio. Ara ja tinc tots els papers amb mi, això és una meravella. I això que sentim és Ethel Kane, aquesta dona que va triomfar aquest cap de setmana al Primavera Sound, el divendres, que plovia tant, però tot i així, ella, amb aquest esperit teenager que diu que té, li va anar molt i molt bé. I avui nosaltres també tenim aquest esperit teenager per començar el programa, o adolescent, o juvenívol, si voleu, perquè ens hagués encantat a l'institut que ens posessin a llegir l'Odissea. Al meu no va passar això. Vosaltres vau tenir aquesta sort, ens ho explicareu a donesidies@catradio.cat o ens podeu trucar al 93201-7474. Benvingudes, benvinguts a les Dones i els Dies.

0: traducció és aquesta Odissea d'Homer, traduïda per Pau Sabater, de la Bernat Metge, aquesta col·lecció dels clàssics, i ens acompanyen, amb l'excusa aquesta, o amb l'avinentesa, que ens agrada més, la Meritxell Blai. Benvinguda, com estàs?
1: Molt bé.
0: Filòloga, clàssica, com ha de ser. Una dona, quantes vegades te l'has llegit, l'Odissea?
1: Durant un any, no sé, moltíssimes vegades.
0: Pots comptar o no?
1: En els últims 2 anys. No crec. I totes les versions que m'he llegit, tampoc, i des de la carrera fins ara, doncs, imagina, no ho sé. 100? No ho sé.
0: 100?
1: No ho sé.
0: Mare meva, ets
1: potser
0: la meva...
1: Potser és el llibre que m'he llegit més.
0: És la meva ídola. També ens acompanya la Pineda Baquer, com estàs?
2: Hola, Montse. Molt bé, moltes gràcies. Jo no me l'he llegit tantes vegades.
0: Tantes vegades no, però una sí, si no, no et convidem.
2: Un parell, jo crec.
0: Ah, imagina't. Sí. Llicenciada en Història, i també doncs, avui vindrà a parlar d'aquesta Odissea, del paper de les dones, i també l'Alba Camarasa, com estàs?
3: Hola, molt bé, moltes gràcies.
0: Poeta i psicopedagoga o orientadora familiar.
3: Exacte.
0: I moltes coses i les que convingui.
3: Sí.
0: Estava pensant, ja que ets orientadora familiar, aquí hi hauria molta feina, no, l'Odissea?
3: Hi ha molta feina, és una font d'inspiració i al revés també, no? Moltes vegades troben coses en la pràctica professional que les lliguen en l'Odissea tranquil·lament. El que vol dir és que tot estava inventat ja.
0: Tot estava inventat ja, parlem d'aquesta traducció, i també el 17 de juliol es presentarà la versió cinematogràfica dirigida per Christopher Nolan, a Les dones i els dies. Doncs avui en volem parlar de tot això. Primer de tot, per què hem portat aquestes dones? Aquestes dones són unes enamorades de l'Odissea i de tot allò clàssic, encara que siguin fèmines, com dèiem al principi del programa, i tenen un podcast, que és una meravella, que es diu Les Tres Gràcies, que és un podcast de literatura i societat a través de la mitologia, i vosaltres ja, quan poca gent en parlava d'això, vosaltres ja vau parlar del que significava, quin era el paper de les dones a l'Odissea. Expliqueu-me per què aquest cuquet i per què aquest podcast, que a més teniu una senyora romana, no?, allà, de pedra, que us dona, avui veniu totes amb la samarreta, això ràdio no es veu, però vaja...
3: Però ho sentim.
0: Ho sentiu.
1: El nostre logo de Gabriel Salvador, ho hem de dir, del gran il·lustrador, que sempre el portem.
2: Sí, sí, quan que fem un bolo, doncs així ens...
3: És el nostre uniforme.
2: És el nostre uniforme.
0: Doncs escolta, per què? Per què Les Tres Gràcies? Com va començar això i per què aquestes ganes de parlar de tot allò clàssic? O per què renovar-ho?
3: La que té més coneixement sobre el món clàssic és la Txell, però nosaltres també ens sentim una cosa propera i una cosa molt inspiradora en el món clàssic. Nosaltres tres escrivíem per a diaris digitals juntes, vam tenir molta afinitat i tenia moltes ganes de fer notar la nostra veu d'una manera o d'una altra. Les tres escrivim, les tres ens movem en el món cultural i vam trobar que en el moment del podcast era un moment que en el que podíem dir la nostra i havíem de dir-ho mitjançant lo grec.
0: Lo grec, lo clàssic, jo deia ara això al principi, del futbol, el clàssic, etc. Sembla que tot a Shakespeare és un clàssic, també, doncs, si pensem en Bloom, allò, el cànon literari està ple de clàssics, però sempre ha estat relacionat amb el món masculí.
1: Suposo que tu et
0: fa una mica d'al·lèrgia ja a tot això.
1: Bé, de fet, jo, el poema de l'Odissea sempre es defineix com el poema de l'home. O sigui, el senyor Pòrtoles, professor Pòrtoles a la UB, sempre deia, és el poema de l'home. Jo quan feia presentacions o clubs de lectura, sempre ho poso amb un interrogant, el poema de l'home, no? O sigui, quin paper tenen les dones en l'aventura d'Odisseu. Quan jo estava fent l'adaptació d'una odissea infantil juvenil o per públic no avesat a llegir en vers o grans clàssics per la Galera, vaig començar a rellegir l'odissea. I aquesta vegada la vaig rellegir des d'una altra mirada, perquè cada vegada que comences una lectura dels clàssics, això ja ho tenen, els clàssics serveixen, tothom s'hi pot veure emmirallat, tothom s'hi pot veure reflectit. Però llavors jo vaig començar la lectura i me'n vaig adonar que estava fent una lectura més femenina i que posava en relleu, volia posar en relleu les dones, i que hi havia coses que com a dona ja no podia continuar escrivint o sense tergiversar la història. Això sí, sí, el mite no es canvia, nosaltres no canviem cap veu, sinó que...
0: Simplement... Ara no fem de protagonista ara, Atena no, i Odisseu no, l'enviem no, a comprar bajoques. No, no va així.
1: Això no va. Nosaltres no canviem res, però mirem De vegades és que la dona ja hi és, Penélope ja hi era, però no se l'ha mirat, s'ha mirat més a Ulisses que no, o Odisseu que no, que no a Penélope. Llavors, el que volíem era això, posar en relleu aquestes dones sense les quals tot el viatge d'Ulisses a la tornada a casa no seria possible. I sobretot vam començar amb Penélope, que ja era la primera. I mogudes, no? Pineda una mica que... La Pineda em va portar, vam anar juntes a conèixer Mary Beard, que... Sí. No? Que
2: som fans.
1: Som fans.
0: Historiadora anglesa que té llibres fantàstics i que sempre té una mirada molt feminista sobre tot el que fa. Té un llibre meravellós que em sembla que és Les veus i el poder de les dones.
2: La veu i el poder de les dones, correcte. Sí. I que justament
4: que és una de les nostres bíblies.
2: Sí. I agafa una... De fet, és un llibre que recull dos xerrades que va fer en el seu moment, i la primera és molt... Justament parla de Penélope i d'una escena molt, molt significativa de l'Odissea, en la qual doncs, Penélope s'adreça als seus pretendents, però llavors Telèmac, que és el seu fill, la fa callar, perquè ell ja és l'home de la casa. I dius, sí. Serà possible? Sí. Un adolescent que li acaba de sortir ara, com aquell que diu el pèl a la barba, i ha de fer callar a la seva mare, que és una dona que ha estat aguardant la casa i tirant endavant la casa mentre el seu pare estava por ahí.
0: Això que dèiem l'Alba Camarasa, com a orientadora familiar, segur que va pensar, jo aquí què faria? Jo aquí què faria?
1: De fet, Montse, l'Alba el que va fer en el capítol de Penélope és fer com una psicoteràpia entre...
4: Sí, com una teràpia familiar.
1: Com una teràpia familiar.
0: L'he sentida.
1: És molt divertit, no?
0: Ho heu de provar.
1: I a part de Mary Beard, que sempre se cita Mary Beard i on parla de Mary Beard. Jo vull dir que a casa nostra hi ha grans estudiosos de gènere en el món clàssic. Al món clàssic també li ha arribat als estudis del gènere, i tenim grans dones traductores de grec i grans dones que treballen fent visible tot aquest món femení, que potser s'havia això tenyit de molta misogínia, però per exemple hi ha el llibre de Quan les dones tenien el poder, de la Marta Oller i la Gemma Puigvert, professores de l'Autònoma, 500 pàgines, no el llibret de Mary Beard que cita dos moments concrets a l'Odissea, sinó 500 pàgines de cites i cites i cites de dones a la literatura grega i llatina. Vull dir, realment ja elles estan fent un màster de gènere, hi ha Montserrat Jofresa, hi ha Francesca Mestres, hi ha Pilar Gómez, hi ha moltíssimes dones
0: traductores. Dones, però clar, el curiós és que les tres grans traduccions al català les han fet senyors.
1: Sí, però de la Ilíada no, eh? La Ilíada tenim a la Montserrat Ros, que la Ilíada és una obra encara potser més difícil de traduir que l'Odissea.
0: Sí. Però creieu que el fet de... T'ho puc preguntar, tu que ets filòloga clàssica, i que a més has fet aquesta adaptació per la Galera per gent jove, i que podeu llegir vosaltres, eh? Si no us atreviu amb la traducció del Pau Sabater, podeu anar a la de la Galera, perquè per això serveix, no? També el fet de que només hagin traduït homes, tu creus que ha fet que determinades coses no estiguin fetes d'una altra manera, o que no tinguem tanta atenció?
1: No té per què ser així, perquè si la dona és una traductora misògina, tampoc es notarà res. O sigui,
0: no, però parlo ara de les traduccions que tenim fetes en català.
1: No, les traduccions són correctes. Per exemple, ara es parla molt, arran de la pel·lícula del Nolan, de la traducció americana de l'Emily Wilson. Emily Wilson ha fet una traducció, però ella s'ha esmerçat a corregir totes aquelles paraules, adjectius, que eren, tenien un deix d'insult cap a la dona, que tenien una cosa moral, no? O que fins i tot maquillaven coses que Homer no deia. Homer, quan Penélope dona l'arc als pretendents, parla de la Geris, de la seva mà musculosa, vigorosa. Carla Riba tradueix vigorosa. A les edicions americanes tradueixen blanca mà o fina mà o mà delicada. Perquè no volen dir que Penélope és una dona que agafa, el toro per les banyes, m'entens? Llavors, aquestes coses, si la traductora... És igual que sigui un traductor o una traductora, en aquest cas, però si no hi ha aquesta intenció... traducció no es veurà aquest fet, no?
0: S'ha de ser feminista fins i tot quan traduïm.
1: Exacte.

0: se li han il·luminat els ullets a la Txell Blai. Diu, és grec. Dic, escolta, aquí el programa, nosaltres ens ocorrem molt això de la música, eh? A veure, et faré examen, què estan dient?
1: Ui, espera, que no porto els auriculars.
0: Ni les ulleres,
1: no,
0: eh?
1: Però el títol...
0: Ah, es posa l'Evangelia, que m'agrada
1: sí,
0: molt.
1: Sí, posem moltes coses aquí.
0: És una cantant jove grega que ens agrada. Nosaltres al podcast nostre, cada secció tenim el Fotia, vam posar... Sí. Tenim sempre una cançó, també com fas tu.
1: Aquesta cançó es diu Etsi Emai Ego.
0: Etsi Emai Ego.
1: Sí, això.
0: I així jo també.
1: Així jo també.
0: Jo també.
1: Mira, va, que li posem l'Evangelia, que li agrada.
0: Evangelia, vinga, posem-la. Sí.

0: Doncs no ens en falten, però aquesta nit estem parlant de l'Odissea amb les tres gràcies, que això no puc dir cada nit, m'agrada dir-ho. Som Pineda Baquer, Meritxell Blai i Alba Camarasa, aquesta nit aquí parlant de l'Odissea i el paper de les dones. Hem parlat de traduccions, però ara anem una mica a la teca, perquè clar, jo m'he fet aquí com el meu, no sé, m'he fet com un plànol, i he pensat que Penèlope és aquesta dona que representa que ha de cuidar de la casa, ha de filar i ha de fer fills, que és el que havien de fer les dones en aquella època, però diguéssim que s'ho passa una mica, vull dir que això no és exactament així. Ella té una actitud molt més beligerant, podríem dir, o molt més àvida.
1: Sí, evidentment. Sempre que hi ha, que veiem doncs, això, aquests tipus de personatges femenins, des de la Grècia clàssica, el típic és que fossin unes doncs, dones submisses, i Penèlope és qualsevol cosa menys això. De fet, una cosa que explicava molt la Txell és que molt sovint els epítets odisseics de Penèlope els hi posa el mateix que Ulisses, que és l'enginyosa també, sí. Perquè és la que enganya, és la que té aquesta idea d'anar teixint de dia i desteixint de nit.
0: Jo és que aprenc moltes coses amb el vostre podcast i m'he apuntat la paraula, es diu perifront.
2: Sí,
0: molt bé. Perifront, que vol dir intel·ligent i prudent, però clar, el que dèiem, d'ella no parlen així, parlen sobretot d'ells, com d'aquesta manera.
2: A veure, és amb qui et fixes més tu. Vull dir, a tu ningú t'ha dit que et fixis només a Odisseu. Et pots fixar perfectament en Penèlope i en les altres dones. El que passa que tothom sempre vol ser Odisseu, no?
0: És l'heroi.
2: És l'heroi, però quan tu llegeixes, tu pots fixar-te en el personatge que vulguis. De fet, nosaltres juguem en el nostre podcast, al final sempre, de quin tant percent som de cada, de cada dona de l'Odisseu, de cada deessa, no? I clar, en Ulisses totes vam dir, és que totes volem ser Ulisses, no? En el fons també sí. Volem ser Ulisses, però també tenim una mica de Penèlope, també tenim molt d'Atena, no?
1: D'Euriclea,
2: d'Anticlea, en el fons són totes...
0: Expliquem una mica aquestes característiques, perquè per exemple la Penèlope, que dèiem això, que havia vingut al món, com totes les dones d'aquella època, a cuidar, a fer fills, a filar, etc, en el fons fa una cosa molt divertida, que és que durant 20 anys té enganyada a tots els pretendents. Expliquem una mica això, perquè...
2: Sí, bé, fa la seva prova, no? Ella fa la prova de l'arc, perquè sap perfectament que l'home que ha vingut, tot i que Atena li ha posat un... Nosaltres diem un filtre de cap d'aire, no? Un filtre...
0: D'Instagram.
2: Com si hagués posat un filtre d'Instagram i l'ha amagat. Ella i ell es reconeixen a través de les seves proves mútues, perquè són molt iguals, són una parella igual. I això no té res
3: molt simbiòtica,
2: no? És molt igualitari, això, no? Llavors, ella fa la prova de l'arc i després li fa amb ell també la prova del llit, no? Que li diu, a veure, treu el nostre llit a fora. Llavors ell diu, no, el nostre llit no pot sortir fora, perquè el nostre llit el vaig fer jo amb una olivera, no? D'aquí d'Ítaca, i no el podem moure de lloc, no? I li posa totes les proves.
0: Però es preguntava també pel fet aquest de que ella fila, desfila durant la nit, és a dir, va desfent tot el que ha fet, perquè és la seva manera d'enganyar-los.
2: I això és molt simptomàtic, perquè de les dones, també fins i tot a les romanes, no? Els seus epitafis diuen és una dona molt bona, em va donar fills, l'Anna em fequit, i va filar va fer la llana, no? Això és un dels epitafis més corrents en els romans també. Llavors, que la desfaci és molt de dir, jo vaig en contra de tot
0: del
2: això,
0: que representa,
2: no?
0: Que he de fer, no? Del meu paper a la vida. L'Atena, que és aquesta deessa de la saviesa que protegeix Ulisses al llarg del viatge, però en realitat per mi també és com la dona que el protegeix, la dona patidora. Seria, si ens posem en termes feministes, la de les cures. O què? O no?
1: Atena no és tan així. Nosaltres sempre diem que Atena té aquest punt, és això, doncs, la Dolors Miquel Postfaci d'aquí del llibre ho explica també, que és com la negació de la maternitat, perquè ella neix del cap de Zeus. Té aquest punt que potser sí que protegeix a Ulisses, però també el protegeix perquè té una confrontació amb el déu del mar. I llavors, esclar, el que fa doncs, és ajudar-lo també per protegir l'altre.
3: No protegeix d'una manera maternal, és una altra manera de protegir-lo, però sí que està, està a sobre.
1: Sí, sí, i és això, i és aquest... És el Atena, nosaltres la veiem sempre com aquelles dones que neguen la seva feminitat, no? Que ells, no, és que jo no sóc com les altres dones. I amb aquesta ajuda a Ulisse també, ella de fet no ajuda a cap dona mai, ajuda a l'heroi, ajuda a un home. I és aquest tipus de dones, per nosaltres, doncs Atena sí que se'n preocupa d'Ulisses, evidentment, però tal com ha dit l'Alba, no d'una manera maternal, sinó com una...
0: com un deure, pràcticament.
1: Correcte, no? I com que ella el que vol, al fons, també vol ser com Ulisses, sí, una mica.
0: Parlem de les nimfes, perquè a mi això em fa molta gràcia. O sigui, hi ha la Calipso i la Circe, que és una fatillera, no? Però sembla que és que els senyors en mans d'aquestes dones no tenen res a fer, perquè ells no tenen voluntat pròpia. És a dir, si et trobes una Calipso pel món, t'hi quedes.
3: Sí.
0: Tu et quedes allí 10 anys a la illa, a aquella
3: patint,
0: bevent mojitos, fins un dia te'n recordes que vols tornar. És fort, això, eh?
2: Bueno, ell plora, pobre, saps? Sí. Allà a la vora del mar i plora, però ella com a bona nimfa, no? Que nimfe és noia i núvia, també en grec, i d'aquí doncs ve d'aquesta fantasia dels homes de la nimfomania, no? Pues, és això, elles es dediquen a això i el pobre doncs està gairebé assetjat, no? I plora perquè ella no el deix marxar mai. A vegades nosaltres al nostre podcast diem, no, allò, li dona una barqueta, no? Tant de bo algú em doni una barqueta, no? Dèiem allò perquè, per deixar-me, li fa construir el rai, però no li dona perquè vol, sinó perquè els déus baixen i li diuen...
3: L'autoritat suprema. Que...
2: Ei, ja està bé, ja portes molts anys.
1: Un déus ex màquina real. Sí,
2: i de fet l'Odissea comença així, ella està a l'illa Calipso, porta ja 8 anys allà i després diu, home, tots els herois han tornat a casa després de la guerra i el meu, Atena diu, i el meu Ulisses està allà que no arriba a casa i
0: arriba a casa,
2: la seva intenció
0: perquè...
2: no és que es perdi pel camí divertint-se amb aquestes dones, sinó que ha de tornar a casa.
0: Mira, posem una cançó que es diu Calipso, que sí, va fer la Susan Vega, justament dedicada a aquesta senyora, que clar, quan t'enganxa no hi ha Ulisses que valgui aquí.

0: La senyora que viu a l'illa i diu que un dia va haver de lluitar, però està molt feliç, jo crec, la Calipso.
1: I perquè vegis lo poc sorores que són les dones gregues, la poca sororitat que tenen les deesses
0: no
1: en general.
0: No tenien germanor, eh? Cada una amb el seu Ulisses agafant-lo per la barretina.
1: Va, vinga, tampoc, te n'has d'anar, però abans et faré com un petit xantatge, no? I diu, a veure, si et quedes amb mi, pensa que la teva dona hi hauran passat molts anys, serà vella, haurà sortit arrugues, estarà malament, no? En canvi, jo, si et quedes amb mi, et faré immortal, no? Llavors, això és un...
0: Dir que no, la immortalitat és una prova d'amor, eh, realment.
1: Ell diu, prefereixo veure-la un sol dia i morir als seus braços que quedar-me aquí amb tu. Que també, jo no sé això, si creure's... Nosaltres no ens ho creiem massa.
0: No us ho creieu, però ell va tornar a buscar l'esposa, eh? Alguna cosa tenia l'esposa que ell va tornar.
1: L'esposa o el poder?
0: No ho sabem, no ho preguntarem. Circe, que dèiem, aquesta dona, que és aquesta poderosa fetillera que transforma també els companys d'Ulisses en porcs, amb la idea també de que les dones, quan matem, enverinem més que no pas agafem un ganivet, eh?
2: Són més civilines,
0: sí, vull
2: diuen,
0: dir que,
2: no? Estadísticament, com a mínim.
0: Em refereixo que això de l'Odissea ens ha portat fins als dies d'avui, que tenim aquesta idea sobre que les dones anem, tenim aquest doble fons i fem les coses una mica d'amagades. Pineda va aquesta sospirant.
3: Jo fortament. Sospiro perquè realment és que és molt difícil...
0: O sigui, matar quan... algú?
3: No. Home, bueno, era això.
2: No ho hem provat.
3: Encara no. Però clar, és que socialment, des de petita se'ns penalitza l'ús de la violència. Per tant, l'ús de la violència explícita.
0: Sí,
3: jo ara que tinc una filla, a l'hora de criar-la, m'adono que de manera també com inconscient, penalitzo molt que aquesta violència física, i potser sí que és aquesta violència més civilina sí que és l'única que es permet, per tant, o que almenys no que es permeti, evidentment, sinó que les dones puguem tenir interioritzada que puguem fer, m'entens? Mm-hmm. És això, llavors, però Circe també és no tan enverinadora, no? Vull dir, tu no
0: t'agrada, la idea d'enverinadora?
3: No. No,
0: podeu discutir, jo m'he fet la meva idea.
1: Circe hi ha maga, fetillera, sí, no? Que són paraules que jo no he volgut utilitzar perquè estan molt lligades, però és això que deien, les paraules, a l'engany, hi ha com al darrere una moralitat, hi ha també la figura de la bruixa, val?
0: I com li has dit tu a la teva versió?
1: Jo no li he posat vareta, li he posat una vara, no una vara ni una vareta, sinó un bastó, perquè en grec diu rapdos i llavors li he posat un bastó.
0: Un gallato.
1: És un gallato, perquè ella té porcs. I tu et penses que una dona que tingui porcs allà al seu hort o a la seva illa, mm-hmm, perquè les illes, a veure, no ens vam imaginar que això és com allò de la Isla de las Tentaciones.
0: No.
1: Això és una illa, les illes gregues tenen oliveres, tenen animals, sí, i les dones no aniran allà amb un vestit de princesa i una vareta.
0: No, era un altre món, això.
1: I era una... Llavors... simplement li he dit una dona. Què passa? És una dona, és una deessa, però no cal una fetillera, una bruixa,
0: tot
1: una
0: això,
1: mala,
0: perquè ja són...
1: No, perquè per a mi això em porta...
0: A senyora dolenta.
1: Exacte. Hi ha un estereotip.
0: Fora. No se'n parli més.

0: aquesta és la cançó de Penèlope. És que us estem dedicant totes les cançons d'aquesta nit de Lorena McKennitt, però escolta, continuem perquè tenim la Nausica, l'Anticlea i l'Euriclea. A veure, la Nausica és la fan, la grupi de l'Odisseu, us agrada definir-la així o no?
1: Hi havia alguna cosa, no? La lectura que nosaltres fèiem de que era entre atracció i fascinació per al personatge, i està una miqueta així a mig camí, Nausica, cap a Ulisses.
2: Nausica és la més jove, és un adolescent, i de fet és el primer home nu que veu.
1: Sí.
2: I llavors explica també que, a més, quan se li apareix, ella està jugant a la platja, és una nena, i se li apareix, i a més de Setena li ha fet com un filtre d'Instagram,
1: un altre
2: que
1: dèiem nou
2: jo,
1: filtre.
2: Un filtre, però aquest que el veia com maco i clar, s'alluerna, però perquè no ha conegut res més tampoc.
1: Sí.
2: No, vull dir, que és això, que és el que ens passa quan a les dones...
0: A més, abans no hi havia Instagram, o sigui, pensar que només hi era el que hi havia, la realitat.
1: Referents eren limitats.
0: Exacte. Què deies, Meritxell, què volies dir?
3: No, clar, que Nausica, quan troba Ulisses a la platja, després d'haver naufragat, tot fet caldo, adormit a sota d'uns matolls i surt allà, totes les noies s'espanten, menys ella, i ella diu que potser us fa por un home, no? I a mi fa molta gràcia això,
0: no? Jo veig una mica anunci d'Estrella d'Am aquí, eh?
3: Sí, una mica, però el valor també li dona Atena a Nausica, perquè ella agafa el carro i les mules i se'n va amb les seves noies a rentar roba. Ella és una princesa, no té cap necessitat d'anar a rentar de roba, que té serventes, però Atena li diu, li posa aquesta idea al cap, sempre Atena amb aquestes idees perquè es trobin a la platja i el pugui portar fins a la cort dels feacis i ells l'ajudin a tornar a casa.
0: I amb tot això que dieu, creieu que tots aquests personatges són més actius, més passius, o on els posa Homer quan escriu?
1: Està clar que no fa el gran viatge que fa Ulisses, però com deia la Txell al principi, no hi ha moviment sense la presència i la funció de les dones en tota la història. De fet, descobrim personatges interessantíssims més enllà de l'heroi.
0: Anticlea i Euriclea ens queden. Una és l'ombra d'una mare i l'altra és la dida d'Ulisses. Li diuen així?
3: Sí. Anticlea és una meravella de personatge perquè és la mare d'Ulisses i no suporta. Ara l'altre dia, quan vam llegir els titulars de A mort a tristesa, de la
2: Marxença Trapí.
3: Sí, sí, jo vaig pensar en l'Anticlea, que sempre li havíem dit A mort a tristesa. I jo li vaig dir, es llança al mar, perquè no pot suportar que son fill no torni. I no totes les dones tenen el valor de Penèlope. No totes poden aguantar el que aguanta ella. Sa mare, la mare d'Odisseu, no ho aguanta. I llavors s'ha de veure també aquesta diversitat de dones. És que hi ha una diversitat de dones, de estereotips de dones, de prototips de dones, que et permeten veure com som gairebé més les dones que l'home, perquè d'home només n'hi ha un, no? I de dones hi ha tot un munt de maneres de ser dona a l'Odissea, que és que dona molt de sí. I jo, per exemple, sempre ho explico, que en el capítol d'Anticlea, com ja ara jo sóc mare, no? A trobar-me el meu fill mort, jo morta i el meu fill que baixa a l'inframón, i ens trobem, i ell s'assabenta que jo sóc morta i no ens podem abraçar, és un moment, jo el vaig trobar tan fort, tan, que trobo que és molt destacable, i coi, que és sa mare, no? Son pare, sempre n'estem parlant. Laertes, Odisseu i Telèmac, tot el pare, el fill i l'altre, no? Tota la línia paterna, que és la que dona el poder, no? I l'herència masculina.
0: I tu, per exemple, que treballes a un institut i que expliques moltes vegades i que parles molt de tot això, quina és la manera que trobes també d'explicar tota aquesta diversitat de la que parlàvem? De que aquestes dones no siguin també tot allò que ens han explicat, sinó que puguem fer-li una relectura.
3: Això, posar-les en el paper. Tu què faries si fossis Calipso? Tu què faries si fossis, no? Que elles se sentin... Això, quin tant per cent, sí. Això que fem nosaltres, quin tant per cent, com te sents? Tu ets més Penélope, totes volen ser Circe. Fixa't, aquesta cosa de l'envereniment,
2: perquè és el personatge femení més actiu, potser, també.
3: Sí.
2: I al cap i a la fi, sí que és veritat que les noves generacions de noies sí que pugen almenys amb aquesta manera de ser més actives.
3: També critiquen molt la infidelitat d'Ulisses. Jo els dic, bueno, és que si tu trobes dues deesses, no?
1: És que una miqueta Isla de les Tentaciones sí que era, sí.
3: Fins a quin punt pots dir que no, no? No ho sé.
0: Saps que això és el titular, no? Sí.
2: Sí que ho fan. Clickbaiting total, eh?
3: Sí que ho fan.
0: És aquesta cosa.
3: I després el telema, que el telema que els agrada molt, perquè de vegades el que em trobo ara molt quan vaig a fer clubs de lectura i tot és... amb molts nois o noies que han crescut sense els seus pares o sense el seu pare, perquè venen de fora, venen d'un altre país, han de buscar una nova Ítaca, han de buscar un nou arrelament, i de vegades tenen el pare fora, i jo dic, hi ha nenes o nens que m'aixequen el braç i em diuen, jo fa 4 anys que no veig el meu pare, jo vaig venir a Senegal, per exemple, i no fa molt de temps que no el veig, o jo he crescut sense el meu pare, o sense...
1: De fet, el síndrome d'Ulisses està definit així, sí. No? El que passa quan hi ha tot un moviment migratori i no acabes d'ubicar-te, o te costa molt, o té moltes conseqüències.
3: I ara la Simone Weil amb el poema de la força o també amb tot el tema del desarrelament té diverses obres que a mi m'estan agradant molt, que és un tema que no l'havia treballat encara i també em va molt bé per treballar amb adolescents.
0: Doncs escolta, meravella, tercer podcast quarta temporada del podcast que està a punt de sortir, de les Tres Gràcies. Abans m'heu deixat anar un titular, no voleu dir-ho, a Catalunya, de què anirà aquesta quarta temporada? És que no li pots explicar res a una periodista.
2: Bé, sí que podem dir doncs, l'exclusiva, que ja està preparant ja els guions de la quarta temporada i estarà dedicada a les metamorfosis.
0: Doncs pendents molt del que facin les Tres Gràcies, Meritxell Blai, Pineda Baquer, Alma Camarasa, moltíssimes gràcies a les tres.
1: A vosaltres.
0: Per venir aquesta nit. Merci.
1: Gràcies.
3: Eufaristó.

0: 20 minuts i seran les 10 de la nit a Catalunya Ràdio, les dones i els dies, i avui ens fa molta il·lusió perquè, escolta, fa unes setmanes parlàvem de les Jornades Catalanes de la Dona al Paranimf de la Universitat de Barcelona l'any 76, fa 50 anys, que és impressionant pensar-ho, i què se n'ha fet de totes les reivindicacions, les demandes de les dones, en quin punt estem, i clar, no només s'havia de celebrar aquests 50 anys, sinó que s'havia de parlar de present, i de fet aquest divendres vinent i durant 3 dies al recinte de la Fabra i Coats se celebren les jornades feministes en revolta que estem sentint ara, i m'acompanyen dos de les culpables de tot això, que són la Montse Otero, com estàs?
1: Molt bé, gràcies.
0: Presidenta de la xarxa feminista, i la Milena Duc, organitzadora de les jornades. Què tal?
2: Molt bé.
0: Com esteu?
2: Aquí estem. Bé.
0: Teníeu primer molt sentiment de responsabilitat del que es va fer fa 50 anys, ara d'alguna manera tornar a repetir o tornar a fer aquest homenatge, podríem dir, o què?
1: Molta responsabilitat sentim, perquè realment és un repte, no? I voldríem, doncs, que tornés a ser aquella força i aquella il·lusió que va haver-hi fa 50 anys, doncs, que a veure si aconseguim repetir-la ara la setmana, bueno, aquest cap de setmana vinent.
0: Tu hi eres, Montse?
1: Sí.
0: M'ha dit un moixonet.
1: Sí, sí, sí, sí, jo hi era, tenia 25 anys i bueno, hi vaig arribar allí. Jo estava, formava part de les vocalies de dones de l'Associació de Veïns d'Horta, i jo vaig anar allí a escoltar, però va ser arribar allà i veure tot el que passava i el que es deia, i bueno, vaja, vaig sortir molt, molt, molt engrescada, i bueno, que em va canviar la vida, que això que moltes vegades ho diem, però és veritat, el que va passar allà va ser, ens va tocar molt profundament, que és el que té el feminisme, no? El feminisme, quan t'atrapa, doncs ja t'hi quedes enganxada.
0: Clar, ara, els últims anys, parlem molt d'aquesta onada del feminisme, però vosaltres, per exemple, que estàveu allà, i que estàveu això fa 50 anys allà al Paranimf, com l'heu vist créixer, el feminisme? Teniu orgull de com hem anat evolucionant? Perquè ara sembla que en parlem més que mai, o a vegades penseu, ai, aquestes noies d'ara, sembla que vagin enrere.
1: Jo, la veritat, és que tinc molt, molt orgull. És una paraula que em defineix, que defineix aquest sentiment que sento, de que hi ha hagut un relleu generacional, ja de diverses generacions, perquè ara nosaltres ja estem besnetes, o sigui, ja tenim, ja no són ja ni les filles ni les netes, sinó que ja hi ha besnetes, no?, dintre de l'organització de les jornades, i llavors sí, és un orgull molt gran haver pogut construir aquest continuum, no?, de feminismes.
0: Escolta, el lema que s'ha escollit, que a mi m'encanta, és feminisme en revolta. Expliqueu-me per què aquest lema, que necessitàvem una mica el feminisme tranquil, ja s'ha acabat, això?
3: Jo crec que també és una mica el que deies ara, no?, que és, venim d'uns anys molt moguts amb tot el que fa a la qüestió feminista, no?, tenim aquesta herència de fa 50 anys, que eren unes quantes que van posar aquesta qüestió sobre la taula, i fa uns 10 anys, una mica més potser, això esclata, no?, i d'alguna manera fins i tot el feminisme ha anat més enllà de les pròpies fronteres del moviment feminista en si, i ha sigut una revolta en molts sentits, no? S'ha fet trontollar els fonaments de moltes idees que estaven molt, molt instaurades.
0: De sobte, el gènere és un tema, vull dir, fins a fa no res no podies anar a una llibreria i veure ara, per exemple, tota una part de la llibreria, que les prestatgeries són feminisme, feminismes, per exemple. Això no ho vèiem. O sigui, veníem d'un món on anaves a una llibreria i escriptores eren minoria. I ara tenim una prestatgeria. Jo sempre ho explico com un exemple, sembla una tonteria, però crec que aquí hi ha hagut una evolució molt important.
3: Clar, sí, sí, totalment.
0: Escolta, com a organitzadora, què us marqueu per aquesta revolta? Conversa intergeneracional, parlar dels reptes de futur, dir que encara que hi hagi separacions i hi ha alguns conflictes entre les feministes, és igual, el que importa és tirar endavant. Com està la cosa?
3: Respons tu? Bueno, doncs això, sí, aquestes jornades són una commemoració, òbviament, perquè els 50 anys són importants, però no només, no? Això és també una cosa que volem dir, repetir molt. Al final, les jornades van passar el 76, després el 96 també, el 2006 també, el 2016 també, i ara, 10 anys després del 2016, tornen a tocar aquestes el 2026. Al final, aquestes jornades pel que serveixen és per fer una aturada, una trobada i fer una anàlisi del moment en el que estem, un replantejament i una imaginació de futur també, reconeixent aquest passat, no? Perquè al final, en un moment en el que hi ha tants relats al voltant del feminisme, no? Com deies, poder seguir aquest fil que ens ha precedit per imaginar el futur i per imaginar 10 anys més i tots els que vinguin, no? Uh-huh. Però que els reptes són molts al final.
0: I a qui voleu interpel·lar, per exemple? Qui us agradaria que vingués a aquestes jornades de la Fabra i Coats? Estem parlant de tot tipus de col·lectius, evidentment LGTBI, però també, per exemple, els homes, o no? Volem que sigui un espai segur i els homes no estan convidats.
3: Clar, la qüestió de la no mixticitat aquí també és un tema
0: aquí,
3: que també...
0: traient ulls de poll. De
3: sí, exacte. Bueno, això també ho parlàvem abans quan veníem cap aquí, no? Que el 76 és important també perquè es funda unes maneres de fer organitzatives també, no? I aquest 2026, 50 anys després, les jornades són interpel·len el que es diu el subjecte polític del feminisme avui, que són les dones lesbianes i trans, no? No tant per una qüestió de seguretat, la no mixticitat, sinó per una qüestió de la legitimitat de aquelles persones que estan interpel·lades per una opressió comuna poder organitzar-se i parlar-ne col·lectivament, no? Jo crec que la no mixticitat va més per aquí que no tant per una qüestió de seguretat, uh-huh, en aquest sentit.
0: Montsà.
1: Sí, jo estic molt d'acord amb això que està dient la Milena i el tema és que, a veure, el subjecte polític del feminisme s'ha ampliat i nosaltres busquem aliances amb totes les minories o sectors, no sé si dir-ne minories, no? Però tota la marginalitat de l'estructura patriarcal, diguem-ne, oficial. I en aquest sentit, doncs, busquem les aliances amb aquests sectors més alternatius i que dintre del tema del gènere i de la fluïdesa, diguem-ne, no?, de la concepció de la identitat, doncs són aliades al feminisme totalment.
0: Clar, m'imagino que fer feminisme o ser practicat de feminisme fa 50 anys i ara ha canviat moltíssim. Fins i tot jo crec que a vegades s'utilitza com a maquillatge per algunes institucions, per algú que decideix que posa la paraula feminisme o feminista o fa un programa feminista perquè pugui fer altres coses i sabem totes de què parlem, no?
3: Sí.
0: M'agradaria que m'expliquéssiu una mica com veieu tot això, com ha canviat i com us sentiu vosaltres com a protagonistes d'aquest moment, com ho viviu, no?
3: Com ha canviat?
1: Ha canviat molt, ha canviat molt i jo penso que ha canviat en positiu, en el sentit aquest, no?, del que estàvem dient, de l'ampliació del subjecte polític del feminisme, però també ha canviat, doncs, amb totes les altres maneres de fer, que hem aconseguit mantenir aquesta continuïtat dins del feminisme, doncs, d'un moviment, diguem-ne, que és molt ampli i molt divers, però que alhora, doncs, sabem els objectius, diguem-ne, continuem sapiguent que els objectius nostres hem d'estar totes molt a prop, i més ara que ens trobem amb aquesta onada, no?, diguem-ne, de reacció que posa en perill, com si diguéssim, moltes de les reivindicacions i conquestes que hem assolit en aquests anys.
0: No podem estar mai tranquil·les, eh?
1: No, no, no.

0: parlant d'aquells 50 anys de l'any 76, doncs com ara tot això es transforma, però continua amb aquestes, amb aquestes trobades. Com hauríem d'explicar el que passarà aquest divendres, dissabte i diumenge a la Fabra i Coats amb aquest feminisme en revolta? Què hi haurà? Converses? Què hi trobarem? Perquè crec que és interessant explicar què és allò... Que voleu emular una mica el que va passar fa 50 anys o no estem aquí? On estem? Què voldreu fer?
1: Jo crec que serà una mica diferent. El que, clar, jo no hi era, evidentment, quan fa 50 anys no era ni un projecte, no? Però crec que serà una mica diferent. El que sí que agafem una mica la idea... De totes les jornades és el fet de fugir dels altaveus individuals i posar moltes veus en diàleg, no? I el que hem intentat durant la preparació de les jornades ha sigut muntar taules que agrupin diferents temes, diferents temàtiques que òbviament doncs, són de preocupació, de necessitat col·lectiva de parlar, però a través de diferents veus que es puguin posar en diàleg per d'aquesta manera poder fer unes petites relatories que acabaran amb unes conclusions d'objectius, això que dèiem abans, no? D'objectius de futur.
0: Clar, és que hi havia drets llavors que estaven en dubte encara, vull dir, sortíeu pràcticament de... És a dir, les dones...
2: De la dictadura estava...
0: No, i a més, vull dir, les dones encara se'ls deien adúlteres, no hi havia dret a l'avortament, no hi havia dret al divorci... Estem parlant de les beceroles, de tot. Ara sembla que això ho hem aconseguit, tot això no sembla, ho tenim, tot i que avui al Congrés dels Diputats no ho hagués semblat,
1: exacte,
0: però sí. Sembla que ho tenim, però en qualsevol cas, quins són els reptes de futur? Ara on hem d'ubicar-nos?
1: Clar.
0: Perquè diguéssim que això ho hem aconseguit, però a mi em sembla que encara falta per la igualtat. O quins són els punts que veieu més... Més fumuts.
1: Bueno, podríem estar fins demà passat parlant de punts fumuts.
0: A mi no
1: m'amenacis. Malauradament. No, però això ho parlàvem abans i el que tu comentaves, no? Ja, els drets assolits no són permanents i s'ha d'estar constantment en d'alguna manera, vigilància per mantenir-los i recordar-los com a drets bàsics i innegociables. Avui mateix, en una institució pública, s'ha qüestionat el dret a l'avortament, que ja estava fa 50 anys que ja era com una cosa de mínims i de necessitats urgentíssimes, no? Però a banda d'això, segueixen havent-hi feminicidis amb totes les violències que els precedeixen. No tenim un sistema públic de cures, que això és també és un tema que hauríem de posar sobre la taula.
0: Volem dir que la gent no cobra per cuidar.
1: Exacte.
0: I en canvi això és el que sosté part de la societat.
1: Total, exacte. Total. De fet, les cures, no, són un treball absolutament naturalitzat, no, que es donen per fet, però no deixen de ser un treball. I això és una cosa que el feminisme n'ha parlat molt, però que no estem aconseguint posar sobre la taula per socialitzar-ho així, no? Bueno, temes infinits, jo crec.
2: Sí, no sé, jo potser el que destacaria és que penseu que hi ha més de 100 taules amb simultaneïtat, o sigui que hi haurà una diversitat de temes i de mirades i d'experiències que li donaran molta vida i molta força. A més, hi ha 24 exposicions diferents, d'institucions i d'associacions que també les estaran allà en el recinte de la Fabra i Coats. Hi haurà 4 obres de teatre molt interessants i molt maques que són precisament recordant la memòria històrica de les dones de la presó de la Trinitat i de les... diguem-ne, de les violències que pateixen les dones preses, perquè no, una cosa és la presa i, a més, la violència del fet de ser dona, no? I que aquestes obres de teatre recullen aquesta experiència i... que ja he dit, després hi haurà les taules rodones que estàvem dient, una festa el diumenge a la tarda que hi haurà, que serà molt canyera.
1: Per tancar, sí.
2: Sí, sí, vull dir... I llavors...
0: això serà l'aquelarre, eh?
2: I per tant, vull dir, vaja, que sí que serà un espai molt creatiu i jo crec que, no, que aconseguirem reproduir una mica o recrear, no? Uh-huh. En un altre moment és un altre moment, és un altre... Som unes altres, però vull dir que molt bé, vull dir que jo crec que serà un espai molt, molt potent.
0: I amb el temps que fa que estem parlant i que sentim parlar de que el feminisme cada cop està més trencat, que més separat i amb més dificultats per cohesionar-se, això també jo crec que és un punt d'esperança, aquesta trobada.
2: Jo crec que sí. Bueno, jo, bueno, no sé, el plantejament de que el moviment feminista és molt divers, és molt, tenim moltes opinions, però vull dir, jo trobo que

0: ara estigui a l'agenda política institucional.
1: Home, tenim una consellera de feminismes.
0: Clar, i que hagi arribat als mitjans de comunicació de masses i que hagi desbordat el propi moviment també fa que ara estiguem en un moment en el que el propi concepte de feminisme està en disputa, no? Com que s'ha vist que el feminisme mobilitza i interpel·la, d'alguna manera hi ha molts sectors socials que fa 10 anys no s'haguessin dit mai feministes, que utilitzen també, i faig servir la paraula utilitzen, no?, el concepte feminisme per fer la seva pròpia agenda política, no? I llavors aquí moltes vegades es colen discursos que a banda del que diu la Montse, de que els feminismes són diversos, però també hi han s'han colat discursos que no tenen res a veure amb els feminismes, no? Com la qüestió transexcloent, etc, no? Que a vegades aquí se'ns han colat alguns discursos que històricament...
1: Hi ha una mica de distorsió ara, perquè tot és feminista, tot és feminisme.
0: Exacte.
1: I llavors tot està distorsionat.
0: Exacte.
1: Eh?
0: I llavors, si tot és feminisme, res és feminista, és feminisme,
1: exacte,
0: no? Perquè aquí caiem en una... I per això també és important la genealogia i el seguiment d'aquest fil històric, també, no? Perquè no hi hagi aquest revisionisme després que fa mal, bàsicament.
1: I també perquè amb l'arribada de l'ultradreta en els últims anys,
0: totalment,
1: també és un perill. M'imagino que amb això sí que les veteranes esteu esfereïdes.
2: Esfereïdes, molt bona és la paraula. A més, és allò que diem, no, això no ens ho mereixem, no hauríem de viure, no hauríem de tornar a viure una situació de foscor, per dir-ho així, amb un adjectiu, una metàfora, però vull dir, això, el que et veus és novarrones, allò, núvols...
1: Foscos. Molta foscúria.
2: Molta foscúria.
1: Això no passarà aquests 3 dies a la Fabra i
2: això
1: Coats.
2: No.
1: Feministes en revolta, m'encanta. Lluitadores. Què no ens hem de perdre? Què no ens hem de perdre d'aquests 3 dies?
0: Bueno, jo et diria que res.
2: Tot és boníssim. Totes les companyes, no? Valorem molt totes les diferents aportacions. Uh-huh. I saps què passa? Que tanta diversitat...
1: I suposo que també ha sigut molt maco preparar-ho, això.
2: Molt.
1: M'imagino que el més interessant pràcticament és com la conversa entre gent de diferents generacions, dones de diferents generacions, que cadascú ha viscut coses molt diferents, però que esteu unides aquests dies.
2: Molt, molt.
1: Que trobo que també el feminisme a vegades és allò que diem, no? Només d'universitàries blanques joves, no? Sembla que sigui això en els últims anys, i hem de sentir la veu de l'experiència, també, oi?
0: Clar, totalment. O sigui, per exemple, jo amb companyes meves, no?, de diferents col·lectius feministes que hem vingut després, ens ha portat molt el fet de conèixer també les experiències de les més grans, perquè d'alguna manera te n'adones que no estàs fent res de nou. I això també a vegades és un consol. Que no, clar, perquè a vegades quan tens 20 anys i comences a debatre certs temes i dius, ai, quin agòbio, perquè estem molt malament en segons quines qüestions i porta molta feina, etc. Després coneixes que fa 50 anys ja estaven tenint les mateixes discussions i els mateixos debats, i dius, bueno, a vegades també hi ha que, és cíclic una mica, no? Aquesta història.
1: Doncs moltes gràcies a les dues, a la Montse Otero, presidenta de la xarxa feminista, a la Milena Duc, organitzadora d'aquestes jornades. Feministes en revolta, no us ho perdeu, perquè s'han de celebrar aquests 50 anys i 200 més, o 8.000, no ho veurem nosaltres,
0: no,
1: però no, quina feinada,
0: no.
1: Però esperem que estigueu allà al peu del canó. Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Merci. Gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, a les dones i els dies. Mireia Dalmau, Roser Pereira Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Núria de la Fuente, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Us recordo que demà i passat demà no hi ha programa perquè se'ns acumula la feina. Tenim visita papal, no hi ha programa. Però tornarem dijous amb moltes ganes a parlar de les coses que els hi passen a les dones cada dia.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El papa Lleó XIV arriba aquest migdia a Catalunya i comença la segona etapa del seu viatge oficial a l'Estat. És la primera visita d'un papa a casa nostra des de la que va fer Benet XVI l'any 2010. Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys davant de 40.000 persones. Serà una jornada molt centrada en el contacte amb la gent, ja que la part més institucional del viatge ja l'ha feta a Madrid. A Catalunya el missatge serà, doncs, sobretot pastoral i social. I demà serà la jornada central de la visita, amb la que culminarà a la Sagrada Família, amb una gran missa i benedicció a la Torre de Jesús. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
2: Aquest dimarts, més de 45.000 alumnes començaran una selectivitat marcada per la vaga de docents i aquesta visita del papa. Els sindicats es comprometen a no fer cap protesta abans que comencin els exàmens i el govern insisteix que l'arribada del pontífex no coincidirà amb l'inici de les proves. El primer examen serà el de llengua castellana i literatura.
1: Els bombers estabilitzen l'incendi que ha cremat una cooperativa agrària de Lleida. Els veïns, que han hagut de ser desallotjats, ja han tornat a casa seva i es mantenen confinats. La feina ara se centra en evitar que les flames afectin més naus de la cooperativa.
2: Israel i l'Iran aturen els atacs mutus desfermats al cap de setmana arran del bombardeig israelià a Beirut, al Líban, Teheran i Tel Aviv, però avisen que respondran amb contundència a qualsevol nou atac. L'ofensiva israeliana continua al sud del Líban amb un balanç d'almenys 7 morts aquest dilluns.
1: L'escriptor i biòleg Biel Mesquida, que aquest dilluns ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música, ha dit en el seu discurs que en temps d'incertesa i amenaces el que cal és més llengua, més escola en català i més cultura. Els treballadors del centre de recanvis que Nissan té al Prat de Llobregat han començat una concentració indefinida a les portes de la planta.
2: L'empresa té la intenció d'acomiadar 211 treballadors entre aquest centre i els altres que té al Prat i a la zona franca. Avui s'acaba el període de consultes de l'ERO i fins ara no s'han posat d'acord. Juan Carlos Yepes, de la UGT.
3: L'empresa segueix amb el tema de voler parlar de quantitats d'indemnització i de càrregues de sortides, i nosaltres primer, abans de començar a parlar d'això, no ens neguem, però primer tenim que parlar de la disminució de l'ERE o de la recol·locació de la plantilla que queda.
2: Els sindicats diuen que mantindran la concentració fins que l'empresa els doni una solució.
1: Esports, el Barça de bàsquet arrenca avui dimarts les semifinals de la Lliga ACB enfront del Tenerife. El base del Barça, Nicola Provitola, ha deixat entreveure que marxarà al final de la temporada.
2: A causa d'aquest partit de bàsquet, el decisiu cinquè enfrontament Barça-Igualada de semifinals a l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, que coincidia en dia i hora, s'haurà de jugar finalment a Blanes. El Barça havia demanat ajornar-lo, però la federació s'hi ha oposat.
1: La selecció espanyola de futbol juga a aquesta hora un partit de preparació de cara al Mundial que arrenca aquest dijous. La selecció espanyola s'imposa per 2-0 al Perú en un partit que es disputa a Mèxic. Un dels gols l'ha fet Pedri. Mentrestant, el seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, està convençut que el blaugrana Lamine Yamal estarà a punt per al debut d'Espanya al Mundial previst per dilluns contra Cap Verd, però veu complicat, diu, que jugui de titular.
2: I la pròxima Lliga de Primera començarà el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. Ho ha dit un jutge que d'aquesta manera dona la raó a la Lliga en contra de l'associació de futbolistes que volia començar una setmana més tard.
0: Fins aquí les notícies. Les 5.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 9 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dimarts els ruixats ens acompanyaran tant de matinada com a la tarda al Pirineu. A la resta del país lluirà el sol amb un ambient més suau i les màximes baixaran arreu del país. Les temperatures més altes del dia no passaran dels 32 graus. I avui, per cert, vull saludar com cada matí a la Marta Viana. Marta, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Blanes el sol sortirà a les 6:15 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 7 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui, dia 9 de juny, és el Dia Mundial de l'Ànec Donald. I per això hem de recordar aquesta gran frase d'un dels personatges d'animació més icònics de Disney. No et limitis a volar, si aconsegueixes enlairar-te, planeja i gaudeix del cel.
0: Deixa'm escoltar aquesta cançó, a veure què, a veure. M'encanta aquesta cançó, just està entrant mai el Roger amb aquesta cançó. M'encanta arribar.
2: Bon dia.
0: Bon dia, Maiol, què tal?
2: Molt bé.
0: T'agradava tu l'Ànec Donald o no?
2: No recordo un especial carinyo, ni tampoc un especial odi, vull dir, una certa indiferència.
0: Allà al mig, no?
2: Allà, sí, està allà.
0: Bé, avui dimarts, amb aquesta musiqueta de fons, recordem un artista celebrat, enyorat i recordat. Sempre és un bon moment per arrencar el matí amb la seva musical.

0: poques presentacions necessita Pau Donés. El seu estil senzill, directe i ple de sensibilitat el van convertir en una de les veus més estimades de la música en espanyol gràcies a cançons com La Flaca, Depende, Agua o Bonito. Més enllà de la seva trajectòria musical, va destacar per la seva actitud davant la vida. L'any 2015 li van diagnosticar un càncer de còlon, una malaltia contra la qual va lluitar durant 5 anys, i ell, lluny d'amagar-se, va compartir la seva experiència amb sinceritat i optimisme, transmetent missatges d'esperança i de valorar l'ara i l'aquí, és a dir, el present. Segur que tots recordareu que una de les idees que més repetia era que viure és urgent, una frase que s'ha convertit en un llegat de superació i humanitat. Era una persona generosa i, malgrat tot, va voler compondre Eso que tú me das per agrair tot l'afecte, el respecte, l'amor i el suport que havia rebut durant els seus últims anys de vida, especialment durant la seva lluita contra el càncer. Va dir que havia rebut molt més del que mai havia demanat o cregut mereixer. Malauradament va morir el 9 de juny del 2020, als 53 anys, però la seva música i el seu missatge continuen vius. De fet, avui vull engegar el programa amb el llegat que ens va deixar en forma de cançons, on explicava que sovint la felicitat es troba en les coses més senzilles i que cada moment de la vida mereix ser viscut amb autenticitat i gratitud. Res més a afegir.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, arrenquem el programa d'avui dimarts, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Noi, el Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: A partir de les 6 del matí, com cada dia, comença el matí de Catalunya Ràdio. I avui què toca?
2: Doncs mira, avui pendents de la visita del Papa, que avui sí a Terra Barcelona, 12:25, a Terra a l'aeroport del Prat, i per tant estarem molt pendents de tots els detalls. De fet, enviem a la Lara García a l'aeroport de Barcelona i la Marta que anirà a l'Estadi Olímpic, on hi haurà l'acte d'aquest vespre, i estarem molt atents també a les restriccions del trànsit. Parlarem amb l'excap de comunicació de l'aeroport per saber com es gestiona una arribada d'aquestes característiques. Després també parlarem amb el Manuel Barbero, la persona que va destapar el cas dels maristes, per saber una mica la reunió que va tenir ahir amb les víctimes d'abusos i els missatges que va enviar el Papa, com s'han rebut. I després parlarem del dispositiu de seguretat amb el cap del dispositiu, el comissari David Boneta. I després tindrem a la persona encarregada de la seguretat del Papa Mòbil, tot el dispositiu que rodeja el vehicle del Papa. En parlarem amb el Josep Lluís Merlos, també el periodista, a 3:15. Després, secció d'economia amb Xavier Salamartín. Parlarem de festivals d'estiu amb el Juli Guiu i l'Oriol Aguilar de Peralada. El Juli Guiu és director de Clippers. I després, a la secció de televisió i sèries, rebrem a Anna Ponsí i a la directora de la sèrie Abandonados de Disney Plus. Si no m'he equivocat, que la Marta m'ha mirat amb cara de... No sé si t'has equivocat i és la protagonista.
3: Ara, molt bé.
2: Això, ja està. Ara ho he dit bé.
0: Ja està.
2: Ara ho he dit.
3: Perquè... Amb una de les germanes, amb l'Alvira.
2: Sí, perquè ahir en un moment havia intentat tenir la directora, però finalment és veritat que és la protagonista.
0: Doncs ja ho sabeu, a partir de les 6, com sempre, en Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: I en 3 minuts arribem ja a 1:15 del matí. Àlex Bosch, també molt bon dia.
4: Bon dia, matiners.
0: Què tal, com va aquest dimarts?
4: Doncs molt bé.
0: Nit moguda, els informatius de Catalunya Ràdio.
4: Sí, perquè hem estat molt pendents d'aquest incendi de Lleida, que al cap i a la fi no ha sigut res important, en el sentit que no hi ha hagut cap víctima, però sí que els desperfectes són molt importants, i veurem a veure quin impacte té tot plegat, perquè s'ha cremat una cooperativa de fruita i l'incendi realment ha sigut espectacular. Estava molt a prop d'una barri de cases,
0: la ciutat jardí,
4: i s'ha hagut d'evacuar diverses persones. Totes han pogut pràcticament tornar a casa. De fet, em sembla que hi queden dues persones que no han pogut tornar a casa, però la resta sí que han pogut tornar a casa, però això sí, confinats, perquè el fum era bastant important.
0: Important, ho celebrem, doncs, que quan hi hagi hagut víctimes, i mentrestant han passat més coses al món mentre dormíem,
4: sí,
0: Àlex.
4: Aquesta matinada hem estat bastant pendents de Donald Trump.
0: Home!
4: Perquè ha anat a veure el tercer partit de la final de la NBA, que juguen els seus Knicks, ell és de Nova York, els New York Knicks, contra el San Antonio Spurs. Era la primera vegada que un president en actiu dels Estats Units assistia a una final de bàsquet, i la cosa s'ha embolicat. Primer, perquè les mesures de seguretat han posat Manhattan potes amunt, i fins i tot s'ha cancel·lat una festa popular que els aficionats dels Knicks havien organitzat als voltants del Madison Square Garden, que és on es disputava el partit. I després, perquè en una ciutat que és bastió demòcrata, qualsevol cosa que faci Trump,
0: clar,
4: no acaba de ser ben vist.
0: Clar.
4: Ell mateix ho ha pogut comprovar quan, un cop a dins de l'estadi, durant els prolegòmens, ha sonat l'himne dels Estats Units i les pantalles del pavelló han projectat la imatge de Trump. Escolta com l'han escrit.
0: Ara, ara.
5: Girona,
4: no tenim en aquest moment la... Però hem sentit, bàsicament, es veu les imatges, ho reproduiré, eh? Es veu el cantant que en aquesta mena d'activitats sí. Comença Antonio a cantar Imba. I les imatges han enfocat Donald Trump fent una salutació marcial per respecte a l'himne i tot el públic
0: xiulant.
4: Ha començat a xiular-ho d'una manera realment extraordinària. Recordem, a més, que Nova York és la ciutat de Trump, o sigui que no és ben profeta a la seva terra.
0: A la seva terra.
4: I, a més, és malestruc. Perquè
0: a hores
4: d'ara el partit encara està en joc, estan perdent 108-100 els New York Knicks, per tant... Donald Trump els ha portat mala sort.
0: És que, coneixent a Donald Trump, no m'estranyaria que demanés identificació de tota la gent que ha entrat a l'estadi per fotre'ls a la seva particular llista negra.
4: Imagina't.
0: Que passaria Donald Trump. I que ho compra tot, doncs també podria comprar les dades dels espectadors. Gràcies,
4: va,
0: Àlex.
4: Fins ara.
0: Adéu. Vinga, va, que estem fregant ja pràcticament un quart de sis del matí. Bon dia, matiners. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Avui també volem saber, Lara, per què el lloc serà... Per què el món serà un lloc una mica millor, ara sí.
3: Doncs el món és un lloc millor per peticions com la de la síndica de Greuges de Catalunya i que l'Ajuntament ha assumit. L'administració assumirà el cost de les activitats d'estiu adaptades a infants amb discapacitat que tenen necessitats específiques. El que passava fins ara és que l'Ajuntament autoritzava unes activitats que tenien un cost superior al màxim que el propi consistori marcava i eren les famílies les que acabaven suportant el sobrecost. Així, ara s'eliminaran els greuges comparatius.
0: I alerta, perquè us hem de parlar d'una notícia que segur que interessa als pares que esteu en ple dilema amb els vostres fills adolescents a l'hora de plantejar a casa si necessiten tenir un smartphone, un telèfon intel·ligent o no. Perquè és una de les coses que parlarem poc avui, Marta.
3: Sí, sobretot això, que els pares utilitzen o no els telèfons davant dels fills. Ara Suècia es veu que ha demanat que no ho facin. L'Agència de Salut Pública Sueca, a més unes directrius, amb què volen que els pares i mares facin un ús saludable de les pantalles davant dels seus fills. Els experts també demanen que hi hagi zones lliures de pantalla dins de casa perquè el govern veu fonamental doncs, que els pares creïn bons hàbits amb les pantalles perquè diuen doncs, que això influirà i molt en el que fan els seus fills en un present i en un futur. Els experts a Espanya aplaudeixen aquesta proposta i psicòlegs i pediatres demanen doncs, predicar amb l'exemple.
0: És que el tema dels mòbils és per donar de menjar a part, eh?
3: Sí, perquè... vagis on vagis, hi ha nens, hi ha pares amb el mòbil.
0: Jo, a casa sempre quan hi ha dinar familiar, els mòbils fora.
3: Sí, tots, clar, clar. Tots. Nosaltres perquè ja som grans, però...
0: Però igualment també estàs amb el mòbil a la butxaca.
3: Sí, però
0: i
3: clar.
0: I és molt fàcil caure en el vici de mirar el mòbil mentre estàs dinant.
3: Sí,
0: i
3: el... sí, que té tot el sentit que els nens t'imitin. Sí, sí, sí. Tant no li demanaràs que no facin servir el mòbil si estem nosaltres enganxats.
0: Mòbils fora, almenys durant els àpats familiars, les trobades familiars, els moments per estar amb la família. I amb quina bona notícia ens haguem al matí, Lara?
3: Doncs mira, tinc bona notícia si sou de Lleida, Tarragona o Reus, perquè aquestes tres ciutats, tot i que es troben dins la llista de les 20 ciutats on hi ha la gent més infidel d'Espanya, han baixat de posicions del rànquing.
0: Ah.
3: La capital lleidatana, Marta, que s'havia col·locat en el setè lloc durant l'any passat, es trobarà en la posició número 10. Tarragona és una de les ciutats que ha baixat més posicions, des de la 8a fins la 13a, i Reus, per la seva banda, també ha baixat un esglaó, del lloc 15 al 16. Però, en canvi, no tinc tan bones notícies per la gent de Girona.
5: Girona, t'enamora tu, m'enamora a mi, i a tots ens enamora.
0: Ens enamora però...
3: Girona.
0: Girona, els gironins, déu-n'hi-do.
3: És la ciutat més infidel de Catalunya i, atenció, ara també d'Espanya. D'aquesta manera, la ciutat gironina encapçala el rànquing nacional seguida de Manresa i després Barcelona. Manresa, la capital del Bages, ha escalat dues posicions respecte a la llista de l'any passat, on ocupava la quarta posició a nivell nacional, i la capital catalana, per la seva banda, ha passat del cinquè lloc al tercer. Tot això, segons les dades de l'aplicació de cites extramatrimonials Ashley Madison, que és com una mena de Tinder secret per infidels.
0: Doncs escolta'm, déu-n'hi-do amb els gironins, la ciutat més infidel de Catalunya i també d'Espanya, i Manresa i Barcelona, que tampoc es queden
3: Manresa
0: gens curtes.
3: Manresa sempre està al rànquing, a dalt de tot. Sí, és molt curiós.
0: Ara ja m'estic imaginant que hi haurà gironins, manresans o barcelonins que ens estan escoltant i dirà, puc passar per la porta de casa o no puc passar per la porta de
3: truqui,
0: casa?
3: Que truquin!
0: Que truquin en directe. Petonet des d'aquí als oients gironins. infidels que aquestes hores també ens esteu escoltant. I avui també volem saber quin motiu tenim per saltar del llit. Ens ho explica, com sempre, l'Ot Serra. Ot, molt bon dia.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és visitar l'Amfiteatre de Tarragona, sobretot ara que s'està renovant per intentar tornar a la seva essència. L'Ajuntament ja té acabat el projecte que busca millorar l'entrada a través de la Porta Triomfalis i així es recuperarà l'accés des del costat del mar. Tindrà un sistema de rampes que, això sí, no reunirà les condicions d'accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda perquè hi haurà desnivells de més del 6%. Com a mínim serà un itinerari practicable per a persones grans i cotxets amb infants.
0: Doncs vinga, un bon motiu per saltar del llit aquest dimarts 9 de juny, fent els matiners a Catalunya Ràdio, obrim la nostra revista del cor. Buf, alerta, perquè el cor encara batega aquest matí amb la relació que van tenir fa 5 anys el Modena City i Cristian Gálvez.
3: Sí, perquè el programa El Sótano de TEN han destapat quin hauria estat suposadament el motiu de la ruptura el 2021. Encara estem parlant d'aquest tema. S'havia dit molt que va ser perquè... S'havia dit molt que va ser perquè el Cristian volia tenir fills, que el Modena en aquell moment doncs no volia o que no ho tenia molt clar i que ell doncs havia dinamitat la relació. Doncs bé, és possible que hi hagués alguna cosa més.
7: Sobre todo lo que hubo fue una terrible infidelidad que le provocó a la pobre Almudena una situación tristísima durante mucho tiempo.
8: Pero escúchame, ¿infidelidad con la que es actualmente su mujer?
7: Eso ya no lo sé.
0: Cristian Gálvez des de Girona?
3: No ho sabem. De Manresa, de Manresa.
0: Les infidelitats, aquest és un tema que sempre acaba portant cua, eh? Ara hauria de sortir Almudena City i dir sí.
3: Sí.
0: Va haver una infidelitat.
3: Tal com està de, no, fent aquestes declaracions al Modena Fit últimament, doncs que ho digui tot i ja està.
0: Que ho digui, perquè a més a més, com que sempre li estan preguntant, clar, i sempre acaba sent ella com la víctima revictimitzada, que ella digués, ho vaig deixar amb Cristian Gálvez perquè em va fotre les balles.
3: I llavors que li posin el micro al Cristian.
0: Ah, molt ben apuntat. I alerta, perquè el cor també batega amb Mario Casas.
3: Sí, perquè ara ha tornat a atrevir-se a dirigir una altra vegada amb el seu germà Òscar Casas i, de moment, ha explicat això pel que fa a fer pel·lícules amb la seva família.
9: Una aventura el yo protagonizar junto a él, a la vez dirigir también. Una de las protagonistas es una de mis perras, que nos acompaña toda la película. Entonces, bueno, ha sido una experiencia nueva para los dos.
3: A banda de fer aquesta pel·lícula també amb una de les seves gosses, ara Mario Casas no tanca la porta a compartir pantalla amb la seva nòvia, que és la influencer Melissa Pinto. Atents al que dèiem.
9: Esperemos.
10: Va a salir.
9: Yo creo que lo podría hacer muy bien, además.
3: Diu. No sé jo.
0: Home, no,
3: no,
0: però escolta'm, això a nivell de màrqueting va superbé, ja t'ho dic ara.
3: I tant, anirà com un coet.
0: Clar, tu el que has de fer és... Què passa, Lara?
3: Que m'ho fec.
0: No, però estossega, home. A veure.
3: Ja està.
0: Segur?
3: Que no.
0: Podem avançar?
3: Sí, que sí. Si tu saps en aquest programa, tens durant tota una setmana Xavi Canalies ficant...
11: És una condemna.
3: Veus? Ja està. Demà, quan et saludi...
0: 9 minuts, 6:15. A veure, a qui li toca això? Ui, a la Lara.
3: Bueno, a veure com jura això, no sé.
0: Lara, quins sons deixa la ràdio?
3: Al matí de Catalunya Ràdio, la Laura Fa ens va explicar on viurà Pep Guardiola ara que ha deixat la banqueta del Manchester City.
12: Els plans de Guardiola és descansar entre 3 i 6 mesos en un lloc tan cuqui com Abu Dhabi, perquè diu que ja està tranquil, també és veritat que el seu fill està allà, que té negocis a Abu Dhabi, un dels propietaris del City, un xec d'aquests àrabs, que també està a Abu Dhabi, vull dir que se'n va perquè continuarà fent feina des d'allà. Però que Guardiola torni a Catalunya i que Guardiola sigui una persona aquí fixa i que tal, de moment això no passarà.
0: Oh, déu-n'hi-do, doncs.
3: Carai.
0: Abu Dhabi? No.
3: Què?
0: Abu
3: Dhabi.
0: Però que hi ha molta gent que ha anat a viure a Abu Dhabi que es veu que es viu bé. Jo tinc els meus dubtes de que allà es visqui molt bé.
3: No, clar. Si tens diners i t'agrada tot això, a mi no m'hi veuran.
0: Aquí és el tema, a mi tampoc.
3: Però és per un tema de pasta, money. Estaria molt bé veure Pep Guardiola per aquí.
0: Doncs sembla que, segons el que va explicar ahir Laura fa al matí de Catalunya Ràdio, de moment això costarà. I també ens va visitar, per cert, l'actor Joan Pera, Lara.
3: Sí, que protagonitza l'auca del senyor Pera al Teatre Condal de Barcelona.
13: No m'hi vull posar de nerviós, perquè inquiet sí, perquè sempre la meva por és no complir les expectatives de que la gent és tan bona gent, m'aprecia tant que sempre penso, ai, pobra gent, que els hi faci bé, almenys que vagin a casa tranquils.
14: Perquè saps que les expectatives són molt altes.
13: Sí.
14: Perquè hi ha gent que porta molts anys passant-ho molt bé amb tu.
13: Ara què els hi diré? Perquè no s'enfadin.
0: poder recuperar la conversa fantàstica amb Roger, amb Joan Pera, ara sí, el Roger és el fill, a través del web i l'app de Catalunya Ràdio. 7 minuts, 6:45 del matí.

0: passava, Marta, un dia com avui?
1: Doncs un 9 de juny del 1972, Elvis Presley feia història després de vendre totes les entrades per 4 nits consecutives al Madison Square Garden. Feia 10 anys que Presley no tocava a Nova York i, per tant, això va ser una fita històrica. No és d'estranya que fes sold out al concert i van anar un munt d'estrelles de la música. Tu imagina't d'assistents tenir-hi doncs John Lennon, George Harrison, David Bowie o Bob Dylan.
0: Gens malament, eh?
1: El concert, per cert, va ser gravat i llançat després, 9 dies després d'aquell gran concert.
0: Ai, Elvis Presley, Elvis, que estàs al cel com nosaltres, que hi anem ara mateix per saber quin dia ens espera astrològicament parlant, que els astres els tenim una mica mudets aquesta setmana de juny, aquesta segona ja pràcticament setmana de juny. Anem a saber què és el que ens explica la gent d'astrocat.cat. Sergi Tous, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 9 de juny, Venus i Júpiter es troben junts en el signe de Cranc. I això no només passa a la carta astral, també ho podrem veure al cel. Després de la posta de sol, mireu cap a l'oest. Venus i Júpiter apareixeran molt junts, com si el cel ens fes una picada d'ullet. Astrològicament, aquesta conjunció ens parla de caliu, confiança i vincles que ens fan de casa. Així que aprofiteu, estimeu millor, celebreu més i deixeu-vos cuidar una mica.
0: Doncs vinga, estimar i deixar-vos cuidar. Està molt bé, sí. Molt bonic avui, molt bonic. Mentrestant, hi haurà persones que es despertaran i diran: avui és el meu aniversari.
1: Sí, avui dimarts tenim un trio d'estrelles de Hollywood que fan anys. Primer felicitem l'actor Johnny Depp, que en fa 63. Un altre actor, en aquest cas és Michael J. Fox, que avui celebra que ha arribat als 65 anys. I acabem felicitant l'actriu Natalie Portman, que bufa 45 espelmes. I avui també felicitem l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, que en fa 96. Que el poder de bessons us acompanyi i que tingueu un molt bon dia d'aniversari.
3: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner.
0: El 9 de juny de l'any 2001, Madonna va arrencar la seva nova gira de Drowned World Tour. Va ser el seu retorn després de 8 anys sense gira. I el primer concert el va fer a Barcelona i no hi van faltar clàssics com aquest, és la Isla Bonita.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem els talls en la mobilitat amb motiu de la visita del Papa. També parlarem dels festivals de música de l'estiu, ara que ja ha arrencat la temporada amb el Primavera Sounds. El primer dia a la selectivitat, a la tarda, reunirem els estudiants que han tret les millors notes dels últims 25 anys. I el Catalunya Nit arrencarà a les 9. Serem en directe a l'acte del Papa a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 9 de juny. Àlex Bosch, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Ja fa dies que en parlem, però avui sí. És el dia que arriba el Papa a Catalunya.
1: El Papa Lleó XIV arriba aquest migdia. Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic davant de 40.000 persones. Demà serà la jornada central de la visita amb la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. Un viatge marcat també pel debat sobre la presència del català, les demandes de reparació de les víctimes d'abusos i la campanya Jo no t'espero d'associacions atees i laiques que no volen pagar la visita del Papa. I també compta amb les restriccions de trànsit per motius de seguretat que poden complicar aquests dies la circulació per la ciutat.
0: Ahir, en el seu darrer dia a Madrid, el Papa es va comprometre a reforçar la resposta de l'Església davant els abusos.
1: Ho va fer després de reunir-se amb 6 representants d'associacions de víctimes de l'Església espanyola. Són testimonis que han estat proposats entre d'altres pel defensor del poble i la Conferència Episcopal. Les associacions de víctimes que han quedat al marge de la reunió lamenten, però, que el Papa no s'hagi volgut reunir amb elles.
0: I el Papa també va passar pel Congrés.
1: En la seva intervenció, el pontífex no ha esquivat qüestions com l'avortament i l'eutanàsia, on ha reafirmat els postulats tradicionals de l'Església, però també ha denunciat la discriminació dels immigrants.
2: Allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica y social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad.
0: Els representants polítics l'han aplaudit durant més de 7 minuts i s'han fet seu, d'una manera o una altra, el seu discurs.
1: El ministre Félix Bolaños, les paraules del pontífex són un aval a les polítiques de la Moncloa, i per Alberto Núñez Feijóo, les crítiques de l'avortament i l'eutanàsia reforcen el Partit Popular.
3: En la defensa de la paz y la defensa de la dignidad humana, el discurso del Papa es absolutamente concordante con la posición del gobierno de España.
4: Suscribir desde la primera a la última de sus palabras acredita que tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que son convicciones.
0: D'aquí unes hores, a les 9 del matí, més de 45.000 alumnes catalans començaran la selectivitat.
1: Una selectivitat amb dues circumstàncies excepcionals. D'una banda, la vaga de docents, i de l'altra, la visita del Papa a Barcelona. Els sindicats d'educació es comprometen a no destorbar. I sobre la visita del Papa i les restriccions de mobilitat, el govern recomana anticipació als alumnes. Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats.
5: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, està contemplat en el procediment i tenir després el temps que faci falta, no?
0: I el judici contra el germà de Pedro Sánchez quedarà avui vist per sentència.
1: La Fiscalia manté la petició d'absolució per a tots els acusats per falta d'indicis, i l'advocat de David Sánchez insisteix que la causa té un clar biaix polític. En paral·lel, l'Audiència Nacional ha citat a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE pel cas Leire.
0: I els bombers han donat per estabilitzat aquesta matinada l'incendi que ha cremat una cooperativa agrària de Lleida.
1: 3 persones de 2 cases pròximes al foc han hagut de ser evacuades i han passat la nit fora de casa. També s'ha demanat que es confinessin els veïns del barri Ciutat Jardí. L'incendi ha començat cap a les 10 del vespre. Els palets de fusta que estaven emmagatzemats per a la campanya de la fruita a l'exterior de l'empresa Arcofrut. Félix Larrosa és alcalde de Lleida.
6: Estan tots els veïns a casa seva, estan confinats. Els de l'organització Vilamoncada, 2 cases de torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb 3 persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de danys.
0: Per cert, Àlex, al principi del programa m'he quedat amb les ganes d'escoltar, he de dir-t'ho, l'escridassada aquesta matinada a Donald Trump.
1: Per això l'hem recuperat.
0: Gràcies.
1: Ha sigut al Madison Square Garden de Nova York, on aquesta matinada ha assistit al tercer partit a la final de l'NBA de bàsquet que enfronta els New York Knicks i el San Antonio Spurs. El públic novaiorquès l'ha xiulat quan l'ha vist a les pantalles durant la interpretació de l'himne dels Estats Units. Whose brush shines and bright
0: stars. Quina bona rebuda, Trump.
1: Està bé,
0: els americans són molt sentits amb això, eh? Tu vas a veure un musical i ho donen tot, i també les escridassades. Gràcies, Àlex.
1: Vinga, adéu.
0: Dos quarts de 6 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Moment de repassar les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
7: Avui amb el Va Pel Lleó, 14 de 9 en totes les portades del dia. Canalies, comencem amb La Vanguardia, que titula que el papa demana al Congrés fugir de la permanent desqualificació política. El periódico diu que el papa fa posar dret al Congrés reivindicant la dignitat humana i per l'ara el pontífex rebutja la prioritat nacional del PP i Vox.
8: La premsa de Madrid també és la principal notícia de portada. La més cridanera, la de La Razón. Fotografia a tota pàgina del pontífex al Congrés i el titular, ovació històrica per a Lleó XIV a les Corts. El País destaca que el papa urgeix als bisbes a actuar contra la plaga de la pederàstia i El Mundo demana als polítics límits morals al poder.
7: Altres temes de portada, El Periódico, la justícia situa el focus en els rescats de la CEPI i La Vanguardia explica que Cristina Narbona, la presidenta del PSOE, anirà a declarar com a testimoni del cas Leire.
8: I acabem amb l'Ara, que destaca d'una banda que més de 45.000 estudiants comencen avui la primera selectivitat amb detectors de mòbils i de l'altra que Biel Mesquida ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes fent una defensa dels docents.
0: I a les pàgines d'opinió dels diaris, reflexions diverses sobre les paraules del papa.
8: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, diu que aquest papa agrada i la millor prova d'això és que en una política espanyola tan polaritzada hi va haver unanimitat en tots els partits a aplaudir el discurs del pontífex al Congrés.
7: Afegeix que quan escoltem Lleó XIV no tenim la sensació que sigui un sermó, sinó una invitació serena i subtil a reflexionar sobre aquesta societat que viu en crisi i canvi permanent.
8: L'editorial de l'Ara destaca el titular que el papa va condemnar la xenofòbia des del Congrés dels Diputats.
7: Celebra que el discurs de Lleó XIV és una esmena absoluta al principi de prioritat nacional que el PP i Vox han introduït en els pactes autonòmics.
8: El periódico lamenta que no sembla que hi hagi gaire predisposició des dels partits a aplicar les lliçons sobre la necessitat de bastir ponts i evitar la polarització.
7: I desitja que la Sagrada Família ressoni també el missatge a favor de la convivència.
8: A El País, una de freda i una de calenta. Diu que el papa va encertar a advertir a les Corts contra la polarització política, però que la seva crítica a l'avortament pertany a un altre escenari.
7: Sí que aplaudeix, en canvi, que parlés de pederàstia, on era més necessari, davant dels bisbes i a la seu de la Conferència Episcopal.
8: El Mundo aplaudeix que Espanya ha estat l'escenari escollit per Lleó XIV per projectar una dimensió pública del seu pontificat.
7: I diu que el discurs d'ahir confirma que vol intervenir en els grans debats contemporanis des d'una posició incòmoda per tots, crítica amb els excessos del relativisme, però també amb la deshumanització de la política i l'economia.
8: L'ABC destaca que el papa va recordar a les Corts que la dignitat humana precedeix la política.
7: I afegeix que molts van aplaudir, però pocs es van donar per al·ludits.
0: Pràcticament ja 6:15 del matí, 8 minuts. Sílvia Solanes, molt bon dia.
9: Molt bon dia.
0: Moment també de repassar la premsa digital amb la Sílvia. Alerta perquè Gaudí tindrà un museu.
9: Sí, i amb l'aprovació del Vaticà. L'edifici de les Teresianes de Barcelona, projectat pel mateix Gaudí, serà l'espai que acollirà aquest museu que combinarà patrimoni, exposicions d'art i se centrarà en els valors espirituals i humanistes de l'arquitecte. Fins ara aquest edifici estava tancat al públic, doncs bé, ara s'obrirà d'aquí un parell d'anys, ho veiem a diversos digitals.
0: I alerta la notícia que dona esperança a mestres i alumnes.
9: Que Torrejón de Ardoz, a Madrid, es converteix en la primera ciutat de tot l'estat a tenir aire condicionat a totes les classes de totes les seves escoles públiques.
0: Ho celebrem.
9: Celebrem.
0: Ho celebrem.
9: 2026.
0: Per favor. És que clar, els alumnes... A l'estiu i a l'hivern.
9: Exacte.
0: No sé què és pitjor, si passar calor o passar fred. Però en tot cas, que això s'hauria de començar a arreglar i a solucionar.
9: Sí, sí. Posem-hi números. Són 899 aules a 21 escoles i ha suposat una inversió de 7 milions d'euros. Els aparells de baix consum ofereixen tant fred com calor, en sentit.
0: Doncs escolta'm, felicitats a tots aquests... instituts, aquestes escoles de Torrejón de Ardoz. I qui s'ha endut una sorpresa?
9: Un home britànic que es va trobar una moneda antiga i es pensava que era això, una moneda antiga, però no, resulta ser un anell d'or romà de fa 1.700 anys. Ara l'organització Southwest Heritage Trust s'ha quedat amb aquesta joia. L'home la va trobar fent servir un detector de metalls en una parcel·la, ho veiem al diari Bonesa.
0: I una segona vida?
9: Per l'antic escorxador de Gramunt, llegim el Segre, que ha tornat a tenir vida com a nou espai cultural. Ara obrirà de forma habitual a partir d'aquest mes de juny, una vegada i traslladin l'arxiu municipal.
0: Molt bé, escolta.
9: Optimista avui, eh?
0: Quina meravella. Gràcies, Sílvia. Marc, quin temps ens espera per avui dimarts 9 de juny? Va.
7: Doncs mira, depèn del punt del país. Avui parlem d'entrada de dia, de nuvolades i de ruixats al Pirineu, localment intensos fins a primera hora del dia, ara al Pirineu també a la tarda cap al Ripollès. A la resta del país, però, el dia serà assolellat, temperatures que baixaran, tant les mínimes com les màximes, farà poca calor, amb màximes que no passaran dels 32 graus.
0: Amb 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí, fent els matiners com cada dia, de dilluns a divendres a Catalunya Ràdio. I just quan arribem a aquesta hora, també ens interessa repassar alguns apunts culturals amb la Marta Viana.
10: Mireu, avui comencem amb una previsió, perquè al Palau de la Música Catalana se celebrarà la Diada Pau Casals 2026, precisament doncs amb un concert del Quartet Casals, acompanyat pel pianista Alexander Melnikov. I, si voleu anar, doncs el concert és a les 8 del vespre. Avui també, dia important, en aquest cas per Arnau Vallvé, que és el bateria de Manel, que ha decidit doncs llançar-se a la piscina i presentar el seu primer single del seu primer disc i també dates de la gira que farà el 2020.

0: desaparèixer durant hores i hores. La gent quan ens pregunta, però com us ho feu? Jo dic que fem igual que fa el conill amb la guineu.
1: Ai, hi ha un ressò aquí de Manel, eh?
2: Oi que sí?
1: Hi ha una
2: mica
1: que
2: de
1: Manel.
2: Triquell.
1: Sí, no? Jugular.
2: La cançó aquesta es diu Mentre el monstre, ha estat coproduïda pel productor i músic Xicus, el segon membre del grup que comença carrera en solitari després del Guillem. I el que ha fet això és presentar aquest single, també dates de la gira, i per tant apunteu que el primer concert serà el dia 2 d'abril del 2027 a la Sala Apolo.
1: I alerta, matiners i matineres, perquè qui també publica música nova és Pepet i Marieta.

0: tema.
1: Aquest és l'avançament del disc de comiat de la banda Abrenc, que és un dels dos temes inèdits que es publicaran en un àlbum recopilatori que sortirà a la venda al juliol. A l'abril, recordem que van obrir la gira de comiat L'última i mon anem al Perelló, al Baix Ebre,
2: sí,
1: una gira que hauria d'acabar al setembre, però es veu que ja tenen peticions per fer concerts l'any 2027, per tant, segurament encara tindrem temps de veure'ls.
2: Els podrem estirar una mica més. Gràcies, Marta, i alerta perquè avui movem el dial fins al juny del 2015. El suplement, quan la presentava aleshores a Sílvia Coppolo, el Pere Tàpies original i el Pere Tàpies, en aquest cas de Pep Plaza, intentaven portar precisament a la Coppolo a estiuejar l'escala mentre cantava la moto. A veure si sabeu qui és qui.
3: La moto chupo papapa, la moto chupo papapa, vinga, posa la tercera.
4: Sí.
3: Que amb la moto ens sentim joves, a l'escala ens esperen un bon bany i unes anxoves.
4: Sí, sí, sí.
3: La moto chupo papapa, la moto chupo papapa, la moto chupo papapa.
4: Serà un estiu d'altura.
3: Ui, ui.
4: Parlant de cuina i de cultura.
3: Oh, oh.
4: I la Sílvia entrevistant.
3: La gent en el divan.
4: Sí, sí, sí, sí.
3: Ja moto chupo papapa, ja moto.
4: Ja estem arribant.
3: Moto chupo papapa.
4: Que diu que aquí no podem córrer. Ai, que
3: no accelerem aquí, no accelerem. No accelerem.
4: Ai, que ve una baixada, Pere.
1: Ai,
4: però Silvia ha agafat fort. Ha agafat fort, ha agafat fort. Ai, que ens ho ha fotut.
3: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
2: Les veus de la ràdio, escolta, hem complicat distingir l'estimat i enyorat Tàpies i el Pep Plaza, eh? Recordant també aquests bons moments al suplement de Catalunya Ràdio. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, alerta, Uganda és una hora més, allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
5: Bon dia, matiners. Entre el 1980 i el 1986, aquí a Uganda es va viure una terrible guerra civil on van morir més de 150.000 persones. Encara avui en dia es treballa per recosir la societat, les infraestructures i l'economia del país i avui, dia 9 de juny, és el Dia dels Herois Nacionals per commemorar els caiguts durant la guerra.
6: The day has been celebrated in remembrance of those who contributed to the 1981-1985 Civil War.
5: El Dia dels Herois Nacionals es va aprovar al Parlament el 2001 i des d'aleshores se celebra cada any, sobretot de manera institucional. Als centres culturals es fan xerrades divulgatives i a les escoles es recorda als infants els temps passats.
7: We celebrate many kinds of heroes. People have made advances in science and technology. People have saved lives during pandemics.
5: En tot el país, la jornada s'aprofita per homenatjar els difunts, generar consciència sobre les atrocitats de la guerra i la seva devastació, i també per celebrar el progrés d'Uganda. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des d'Uganda, pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: A partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Avui Maiol Roger, suposo que pendents de l'arribada del Papa.
8: I fins la 1, perquè a les 12:25 el Papa aterra a Barcelona i seguirem en directe aquesta arribada i la recepció abans que completi la seva agenda avui. Avui va a la catedral i aquest acte a l'Estadi Olímpic al vespre que presenta el Xavi Pérez Esquerdo. Analitzarem també una mica què va dir ahir, els seus missatges, sobretot amb les víctimes de l'avortament. També estarem pendents de totes les implicacions que té la visita a nivell de mobilitat i de seguretat a la ciutat. En parlarem, per exemple, amb el comissari David Boneta, que és l'encarregat de del dispositiu de seguretat. També tindrem a l'excap de comunicació d'AENA, l'Agustí Rodríguez, que ens expliqui com es gestiona l'aeroport una situació com aquestes, i el Manuel Barbero, que és el qui va destapar el cas dels maristes per parlar de la reunió que va tenir ahir amb víctimes d'abusos i del seu posicionament.
2: I estava seguint la visita del Papa a Madrid al llarg d'aquests dies. El cert és que porta una agenda apretadíssima i el sistema de vigilància i seguretat que ha de portar aquest home ha d'estar treballat en mesos, perquè de fet ahir quan sortia del Congrés dels Diputats a Madrid es va saltar el protocol, que van a saludar els treballadors del Congrés i veies a tothom molt espantat perquè s'estaven trencant aquestes mesures de seguretat. Entenc que també és, vaja, sembla com una mega estrella. Jo pensava dir que és una mega estrella protegidíssima.
8: És un dels caps d'estat més importants del món i té
2: diuen que porta més seguretat que Trump,
8: I té una seguretat a l'alçada, sí, sí, sí.
2: Què més?
8: Després parlarem d'economia amb el Xavier Salamartín i dels festivals d'estiu, que ara ja que ja va haver el primavera, ja ens agraden.
2: I tant.
8: Va venir el primavera i ara ve tota la resta. Doncs en parlarem amb el Juli Guiu, el director de Clippers, i l'Oriol Aguilar, que és el director de Peralada. I després a la secció de telesèries amb la Mariola i el Darío parlarem d'Abandonados amb l'Anna Ponsi i una de les protagonistes, l'Alvira, ara sí que ho he dit bé.
2: Molt bé.
8: I ja està. Després un humor pendent i a rebre el papa un altre cop.
2: Doncs vinga, d'aquí pràcticament, escolta'm, 14 minuts, 13, engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. I alerta, oients dels matiners, perquè molts esteu fent el primer cafè i volem saber si sou assertius, si sou intuïtius i funciona o no funciona la vostra assertivitat amb la dada Maiol.
8: I avui, aviam si escolteu el matí de Catalunya Ràdio, perquè és una dada que vaig dir ahir. Ui. Perquè avui que fem la prèvia de la visita del Papa, dada sobre la Sagrada Família. Santo, santo,
2: yo te canto. A veure, Sagrada Família.
8: Uf, a veure, i en concret, quantes peces té l'edició especial de Lego dedicada al temple?
2: Milions.
1: Ho vam comentar. Moltes, les vas van fer. A més, un Lego que m'agrada molt.
2: Jo diria 30 milions.
1: Va. 13.000. 6.000. 11. 13.000. 12.
2: A veure, un moment. 12.000. A veure, filles, que sembleu de veritat, sembleu Miri Vanilli. A veure, Lara García, ordenadet.
1: 13.000. 12.
8: Doncs avui el premi és per Marta Viana. Ell ha dit 30 milions. Perquè són 12.060 peces.
2: Molt bé, Marta.
1: És que m'ho vaig mirar, això.
8: És el Lego.
1: És el Lego. És molt xulo.
8: Aviam, ahir vaig fer una secció que es diu El Professor, a les 7.23, en què ho vaig explicar, i també vaig explicar el preu, aviam si us en recordeu.
1: Molt.
8: El preu d'aquest Lego.
1: Perquè m'ho vaig mirar per ma germà. 700...
2: 700 euros?
8: 750 euros. És el Lego amb més peces. Però no és el Lego més gran, perquè el rècord l'ostenta la Torre Eiffel, que fa 149 centímetres d'alçada, ni el més ample, que el té el Titanic, que es fa 135 centímetres de longitud. Què us sembla? Aviam on el poseu, eh?
2: Mira, estava pensant, dic, aviam, foto la Sagrada Família.
8: Munta les 12.000 peces i després aviam on paga, munta'l i després posa'l, saps?
2: Quina mandra.
8: Però és preciós.
2: Gràcies, Maiol. Vinga, d'aquí uns moments repassem alguns dels sons que ens ha deixat la tele aquestes últimes hores i també parlem amb aquells matiners que ja esteu desperts i que aquestes hores ens truqueu al 93207474.
0: Senyores i senyors, bon dia.
9: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Leire Díaz, bon dia.
10: Bon dia. No sé nada, sincerament.
0: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
10: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
11: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
0: Jordi, bon dia.
12: Bon dia. Digues. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
13: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
0: Candela Peña, què passa?
14: Quina il·lusió. Oh, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
9: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
15: Evitem el soroll.
16: Ens allunyem de les estridències.
15: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
16: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
17: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
15: Un informatiu sense presses.
16: Per donar context als grans titulars.
17: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
9: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
18: El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
19: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
18: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
9: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio. Amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
18: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
20: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
18: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
9: El Mundial al Club de la Mitjanit a partir de l'11 de juny. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
20: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
18: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go.
9: A Catalunya Ràdio, els matiners. Matiners. El despertador que desperta els altres despertadors.
21: Llavors, ara tinc quatre gallines.
2: Sí.
21: Una de les quals, ara mateix, fa coc, coc, coc, coc, com si fos un gall. Les gallines fan coc, coc, i els galls fan quiquiriqui, no? Doncs ara hi ha una gallina que fa coc, coc, coc, coc. Ahir la vaig pescar muntant-se una altra gallina.
2: M'estàs dient que la gallina ha adoptat el paper de gall?
21: Sí, jo crec que té una personalitat alterada o no ho sé. O se sent gall, no ho sé.
2: Ricard Ostrell.
22: Estrans. Hola.
21: Té una identitat sexual.
2: Està claríssim que ha adoptat una altra personalitat en aquest cas del gall. Sí, està clar.
9: Els matiners.
2: Vinga, va, que amb 9 minuts arribem ja a les 6 del matí, pràcticament recta final dels matiners d'aquest dimarts 9 de juny. Repassem també algunes de les coses que ens ha deixat la televisió aquestes últimes hores, perquè a la Renaixença la mare d'en Peyu ha arribat al límit, està emprenyada amb el papa, i ella té els seus motius, i precisament així li va comentar al seu propi fill.
3: Ben?
4: Ei, mama,
3: què? Escolta, qui entrevisteu demà al programa?
4: Demà, no sé, ara mateix qui entrevisteu.
3: No aprofitareu que ve el papa de Roma per entrevistar-lo?
4: El papa de Roma? No, no, no està previst, no, mama, no.
3: Ai, doncs mira, millor, perquè per mi no cal ni que vingui ja.
4: Què dius, mama, pobre home, què t'ha fet?
3: Que què m'ha fet? Doncs mira, anar a Madrid ha fet, eh? Ha hagut de passar primer per Madrid, no podia venir directament a Barcelona, no?
4: Bé, perquè devia haver d'anar a fer alguna cosa a Madrid.
3: Una merda! Li fotem l'Iglésia més ben parida del món, 100 anys, per construir la Sagrada Família, el truquen per venir a inaugurar la Torre de Jesús i se'n va a Madrid. Ves a la merda, home.
4: Mama, no pots dir. Escolta, ves a la merda, el papa de Roma no se li pot 172 dir.
3: 172 metres i mig, l'església més alta del món.
4: Sí.
3: I primer se'n va a Madrid, que vaja la merda.
4: Mama, sisplau.
3: Quina església tenen a Madrid?
4: No sé, quina església. Tenen la catedral de l'Almudena, es diu aquella, em sembla, no me'n recordo.
3: 73 metres fa aquella casa de nines. Ah. Res, 172 més a la Sagrada Família. M'hi pixo i m'hi cago a l'Almudena.
4: Prou, mama, prou. Estàs molt enfadada i estàs pixant fora de test.
3: Si hagués hagut el papa Francesc, que era molt amic...

0: un dels propòsits que, valgui la redundància, s'ha proposat aconseguir, i és que la discapacitat es normalitzi i que la gent canviï la percepció que en té.
1: Les diferències són diferències, sí, d'acord, però, o sigui, no haurien de ser tan problema. I això és probablement el que més m'ha costat d'assumir, també perquè els meus pares ho han normalitzat tant i m'han ajudat tant els meus pares, i sempre que parlo dels meus pares parlo amb els germans, evidentment. Ho han entès tot tant que surts a fora el carrer, comences a rebre hòsties i dius, aquestes hòsties d'on venen? Perquè a la meva mare, a mon pare, a mon germà, quan estan parlant de mi als restaurants, per exemple, jo què sé, on el col·loquem? I dius, pregunta-m'ho a mi. No, les piruetes i els xupa-xups amb el compte i dius, hòstia puta, dius, posa'm una ratafia, un algú, no.
0: I meravellós la conversa que va tenir amb vosaltres amb l'Eloi Vila, i que podeu recuperar també a la plataforma 3CAT. I alerta, perquè el cas Endic segueix portant cua, i ho va explicar la Maica Navarro al Tot es mou de l'Elena García Melero, perquè la fiscal ha demanat una reconstrucció dels fets, precisament també en presència de Jonathan Endic. Ho explicava d'aquesta manera.
2: Què ha demanat de la fiscal a la magistrada? Doncs que li interessaria una reconstrucció. O sigui, una reconstrucció vol dir tornar aquest camí de la feixada, i que el Jonathan Endic, acompanyat del seu advocat, de la fiscal, de la magistrada, la lletrada, Mossos per enregistrar tot això, enregistraran tot el que va fer aquell matí en aquell punt amb el seu pare. Quan surten del cotxe, arriben, caminen i arriben al punt, i tot allò que fa ell un cop el pare cau. Jo crec que serà molt important que expliqui en aquesta comitiva què va fer en aquests prop de 5 minuts que passa entre que el moment que el pare cau i què passa en el moment que se n'adona que cau i agafa el mòbil i fa aquesta primera trucada a la dona del seu pare, a l'Estefania. Per cert, en l'hipotètic cas que arribéssim a judici, judici amb Tribunal Popular, el jurat també en el seu moment aniria allà a fer una reconstrucció, perquè el jurat ha de veure aquell espai per entendre aquest succés.
0: Pendents, doncs, del cas Endic, com ens estava explicant la Maica Navarro al Tot es mou de TV3. I com cada dia a aquestes hores tenim ganes de saludar alguns matiners que ja estan desperts, que el despertador els hi sona aviat i que sintonitzen amb Catalunya Ràdio. Deixeu-me saludar en Pep. Pep, molt bon dia.
3: Bon dia des del Pastador.
0: A veure, què és el Pastador, Pep? Explica'm això.
3: El Pastador, bueno, primer el Pastador és com els altres, els detallers, en diem, els obradors de flec, que es diuen ara, els obradors de fornavis.
0: I abans això era el Pastador, eh?
3: Abans això, bueno, s'ha dit tota la vida i encara ho deixem aquí. Per això jo, la meva fleca, li vaig posar al Pastador.
0: Pep, i on tenim aquest Pastador?
3: Això està a Vic.
0: A Vic, eh? Capital usonenca. Sí. Escolta'm, i què fas despert a aquestes hores, Pep?
3: Mana, perdona?
0: Què fas despert a aquestes hores?
3: Doncs mira, ara que obre pa.
0: A quina hora ens llevem, Pep?
3: Jo em llevo a les 4 de 3, ara. M'estic llevant.
0: Perdona, que et sento una mica malament, Pep. A quina hora?
3: A 2:15.
0: A 2:15 del matí. I això, de quin dia ho fem?
3: Això ho fem de dimarts, que nosaltres comencem dimarts a obrir la botiga.
0: Sí.
3: Fins dissabte, però dissabte m'hi poso a les 12, vaig a venir abans.
4: I com ho portes, això de matina tant?
3: Bueno, bé, acostumat, eh?
4: Clar, ja estàs acostumat, eh?
3: Sí, acostumat, eh?
0: Quants anys fa, Pep, que estem fent aquest horari?
3: Bueno, relativament, perquè jo ara fa 3 anys que vaig obrir el Pastador.
0: Sí.
3: Llavors jo la meva vida vaig passar treballant també per una farinera, professor de fleca, i amb una fàbrica gran d'aquestes també del meu sector. Una d'aquestes multinacionals que es fan per a precuit.
0: Déu-n'hi-do. És a dir, que has tocat una mica tots els pals, eh?
3: Sí, però llavors vaig sortir de casa meva, que era una casa centenària.
0: Sí.
3: I allà he treballat tota la nit aquelles èpoques. Ara nosaltres enfornem tot el pa, fem tota la producció i la deixem fermentar lentament i la coem l'any demà.
0: El bon pa de tota la vida, eh, Pep?
3: Sí. Part és que hem tornat als orígens, aquí al mig de Vic, i intentar fer bon pa, intentar fer que la gent repeteixi, pa de qualitat, pa amb farines de proximitat, que això és molt important.
0: Important, també.
3: Sí. Ara que és un

0: Que a vegades un dia descuidem per la nostra pagesia i també amb un valor afegit ecològic i d'agricultura integrada.
1: Escolta, més que...
0: Això és el que nosaltres busquem.
1: Aquest pa t'ha de caure la llagrimeta quan menges aquest pa, eh? Com ens ho estàs venent, Pep?
0: Bueno, això ho
1: haurem de
0: provar.
1: I tant. Vindrem cap al pastador de Vic. Pep, gràcies molt també bé per participar als matiners. També una abraçada i records a Vic.
0: Molt bé, moltes gràcies i gràcies per la confiança per haver-nos trucat.
1: Gràcies bon a vosaltres. Dia. Adéu, Pep, que vagi bé.
0: Bon dia.
1: Ai, que bé, escolta'm, amb aquest pam és el poc aigua, tu.
2: Ja,
1: ai,
2: sí, ara ens el menjaria.
1: Ja, sí. Ai, Marta Viana, Anna Garcia, gràcies, estimades.
2: Adéu.
1: Tornem demà. Tinc per aquí el Cordomí.
3: Bon dia, bona hora.
1: Bon dia, Cordomí, què tal?
3: Hola, hola. Bé, amb la boca aigua també.
1: Escolta, que sí, escolta, més que quan explica d'aquesta manera de fer pa, d'aquesta manera artesanal...
3: Sí, sobretot pensant que... en l'entorn, és veritat, sí. Que no sempre es té en compte això, el tema de la farina, d'on ve, de productors, etc.
1: Nosaltres tenim un home del temps de proximitat, que ets tu, i que ens explicaràs perfectament bé quin temps ens espera per avui, Eloi. Bones notícies, per favor.
3: Va, avui serà un dia una mica més canviant i, a més, avui baixarà la temperatura. De fet, ara mateix ja tenim alguns ruixats que es passegen pel Pirineu, pel Prepirineu, i també se n'aniran produint, tant durant el matí com durant la tarda. Aquest matí més cap a l'Alt Pirineu, a la tarda més cap al Pirineu Oriental, amb algunes nuvolades que s'aniran passejant a la meitat nord, farà més sol a la meitat sud, i amb vent de tramuntana i de mestral, i tot plegat farà baixar una mica la temperatura avui, sobretot a l'interior.
1: Bé, doncs escolta, amb la gent de l'interior que notarà aquesta baixada de les temperatures...
3: Però ja pujarà, aquí... ja pujarà.
1: Sí, ha de pujar. Tot el que baixa acaba pujant, i al revés. Ricard Ostrell, bon dia.
4: Bon dia.
1: Com
4: bon
1: estàs?
4: Dia. No sempre, eh?
1: Oh.
4: Tinc un amic que es va prendre una pastilla blava una vegada.
1: Ah?
4: I no hi havia manera de baixar-ho, allò, eh?
1: Clar, que has de vigilar amb això. No hi ha dit que en riu. Doncs així ho deixem. Gràcies, Cordomí, una abraçada.
4: Vinga.
1: Que vagi bé.
4: Val més deixar-ho al que vagi, eh? També
1: sempre. Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. I tornem demà. Gràcies, matiners.
5: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Ens despertem amb 20 graus a Parets del Vallès, 21 a Amposta i 16 a la Seu d'Urgell. Avui tenim un dia molt carregat. Nova vaga de mestres i professors en manifestació al centre de Barcelona. Comença la selectivitat i arriba el Papa a Catalunya. Des d'aquesta hora arrenquem una programació especial al matí a tota l'antena de Catalunya Ràdio per seguir aquest dia històric i totes les afectacions també que tindrà i que comportarà també pel que fa a la mobilitat. Lleó 14 arribarà al Prat quan faltin 5 minuts per 2:15 del migdia. Ho podreu seguir a l'antena de Catalunya Ràdio. A la 1 serà la Catedral de Barcelona i a les 8 del vespre acte multitudinari a l'Estadi Olímpic. Serem en tots aquests llocs on des d'ara i des d'ahir, de fet, ja hi ha restriccions d'accessos i de circulació. I parlem també avui amb Manuel Barbero. És el pare d'una víctima que va destapar els abusos dels baristes.
1: Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero.
0: Li preguntarem si aquestes paraules d'ahir del Papa són suficients i també per les queixes de la majoria d'associacions de víctimes que van quedar fora de la reunió amb el pontífex. I també hi ha hagut un ensurt aquesta nit, per cert. L'han tingut a Lleida, amb un incendi espectacular a l'empresa de fruita Arcofrut.
2: L'incendi ha començat en la zona de Palots, val? Per tant, a l'exterior de la nau, però degut a la radiació que ha generat aquest gran incendi, doncs ha acabat afectant una de les naus, val? I a partir d'aquí ha anat progressant, doncs, de nau a nau.
0: De matinada, els bombers han donat el foc per estabilitzat i la majoria de veïns desallotjats han pogut tornar ja a casa i continuen treballant una quarantena de dotacions. S'ha demanat als veïns de la zona de Ciutat Jardí que es quedin a casa confinats. Ho seguirem també al llarg d'aquest matí. I a l'Orient Mitjà la nit ha estat més tranquil·la després que Israel i l'Iran hagin aturat els atacs. Sobre les conseqüències econòmiques en parlarem també avui a partir de les 10. I parlant dels Estats Units, la imatge del dia ha estat la sonora xiulada que s'han portat Donald Trump a la pista dels Knicks, a Nova York, a la final, a una de les finals de l'NBA. Aquest era el moment en què la realització del pavelló mostrava el president a les pantalles mentre sonava l'himne. Ple de xiulets. I ara que s'acosta també l'estiu i han arrencat els festivals de música, avui al matí ens acompanyaran el director del Cap Roig i del Castell de Peralada. Serà a partir de 11:15. Brian Adams, per exemple, actuarà al Cap Roig el 3 de juliol. I a les 11, avui a la secció de televisió i sèries, parlarem de les retransmissions que s'estan produint també a moltes televisions sobre el que està passant fins ara a Madrid amb el Papa i també de com seran les retransmissions del que viurem a partir d'ara també a Catalunya, com afecta també aquesta cobertura especial a les programacions de tele a Catalunya. Parlarem amb la periodista també Anna Ponsí sobre una altra estrena, és l'estrena d'Abandonados.
3: El dia 22 de abril de 1984 mis hermanos y yo fuimos abandonados en la estación de Francia por un hombre llamado Denis.
0: Aquesta nova docusèrie de Carles Porta, que es pot veure a Disney Plus, ens explica la història real de tres germans que van ser abandonats a l'estació de França de Barcelona el 1984. Un dia que, com dèiem, per això centrarà totes les mirades al

0: No t'agrada aquesta, Pol?
1: Perquè deies perquè bufava.
0: La trobes una mica sobada. No. Tinc una altra.
1: Crec que de les que tens preparades deu ser la millor.
0: Mira, aquesta és bona. The Temptations. Papa was a Rolling Stone.
1: Quantes n'has preparades?
0: Les que vulguis.
1: Vale, va. Fem una llista de Spotify.
0: Clar. La que m'agrada més a mi és aquesta, per això.

0: with it. Wow. Papa loves mambo.
1: Papa loves mambo.
0: Mama loves mambo.
1: Mama loves mambo.
0: Papa does great with it. Swings like a gate with it. He loses weight with it. Now he goes to...
2: No, dona més bon rotllo, no? És com més...
3: Sí, li va passant de l'avió allà a l'aeroport del Prat.
4: Crec que en algun acte li podríem posar fins i tot...
2: O aquesta altra.

Papa, Can You Hear Me? Interpretació brutal de Barbara Streisand. No tinc més, eh? Mira. Ah. Joe Tex. Joe Tex.

0: Veus, aquest ritme que portaves al matí, ara ja t'has relaxat i ara ja pots afrontar el dia d'una altra manera.
1: Però... el matí dicat o de Ràdio Estela?
0: O de Catalunya Ràdio, no? No,
1: sí, sí, també, també, pels clients que ara posen la ràdio no sé què pensaran.
0: Doncs es quedaran molt contents de llevar-se a un altre ritme, Pol. És que estàs acostumat a una velocitat que no és bona, no és sana. Anem a fer un cop d'ull a la matinada. Amb què ens despertem aquest matí?
1: El govern ha plantejat a sindicats que els empleats públics que renunciïn al teletreball cobrin més. La proposta s'ha posat sobre la taula en el grup que estudia aplicar la jornada de 35 hores. El govern ja fa temps que vol fer marxa enrere en la feina a distància i ara proposa això, encara no ha concretat quan seria aquest complement, per als treballadors que no facin ús dels dos dies de teletreball a la setmana a què tenen dret.
0: I a Brussel·les?
1: Doncs França i Alemanya que han frenat el desenvolupament d'un avió caça de combat europeu. Era un projecte amb un pressupost de 100.000 milions d'euros i que havia de veure la llum a la dècada dels 40. Per ara la cosa estava encallada perquè les principals empreses dels dos països no es posaven d'acord en qui s'havia d'encarregar de les parts més importants.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
1: OpenAI, l'empresa d'intel·ligència artificial creadora del ChatGPT, ha demanat la seva sortida a borsa als Estats Units. El moviment d'entrades volia que fos confidencial, però al final l'empresa ha emès un breu comunicat davant del risc de filtracions. OpenAI s'assuma així a SpaceX o a Claude en els seus plans borsaris, tot i que encara no hi ha data.
0: I amb què diran avui a la Xina?
1: Després de la reunió que han tingut a Pyongyang els presidents xinès i nord-coreà, Kim Jong-un ha qualificat d'estratègia primordial l'amistat entre tots dos països. Feia 7 anys que Xi Jinping no visitava Corea del Nord. Els comunicats parlen d'enfortir llaços diplomàtics i militars, però no fan referència a la desnuclearització als Estats Units o a Corea del Sud.
2: Avui és dimarts 9 de juny, ens despertem amb 20 graus a l'escala, 17 a Valls i 16 graus a Súria. Ha pujat una mica la temperatura nocturna en general, però avui baixarà la temperatura diurna. Avui s'esperen màximes de 25, 26, 27 graus a molts llocs de la meitat nord i d'uns 30, 32 les més altes a Ponent i al sud. Avui un dia una mica més canviant. Hi haurà nuvolades que, de fet, a aquesta hora ja es passegen per la meitat nord del país. Deixaran alguns ruixats aquest matí, sobretot a l'Alt Pirineu. A la tarda seran més probables al Pirineu Oriental i tot plegat acompanyat de tramuntanya i de mestral que bufaran sobretot aquest matí, a la tarda tendeixen a fluixar. Demà encara hi haurà algun ruixat primera hora i després a partir de dijous el temps serà més tranquil.
0: Avui a la hora del matí, Vicenç Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol a partir de 9:15. Però abans són les 6:10. Francesc Soler, bon dia.
3: Bon dia.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: Ens actualitzem. Amb el Papa Lleó XIV, que arriba aquest migdia a Catalunya i comença la segona etapa del seu viatge oficial a l'Estat. És la primera visita d'un papa des que la va fer Benet XVI l'any 2010.
5: Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys davant de 40.000 persones. Serà una jornada molt centrada en el contacte amb la gent, ja que la part més institucional del viatge ja l'ha fet a Madrid, a Catalunya. El missatge serà sobretot pastoral i social.
0: Ho seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio en una programació especial. Demà serà la jornada central de la visita.
4: El papa entrarà al centre penitenciari de Brianzú i es desplaçarà a Montserrat per compartir una pregària amb els fidels i reunir-se amb la comunitat benedictina. És una visita simbòlica perquè connecta amb aquesta idea d'una església pròxima als col·lectius més vulnerables que Lleó XIV ha intentat projectar des del principi del pontificat. Havent dinat, anirà a la parròquia de Sant Agustí, on mantindrà una trobada amb entitats socials del Raval. La visita culminarà a la Sagrada de Família a la tarda amb una gran missa i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Un viatge marcat també pel debat sobre la presència del català, les demandes de reparació de les víctimes d'abusos per part de l'Església i la campanya Jo no t'espero, d'associacions atees i laiques que no volen que es pagui amb diners públics la visita del papà.
0: Moure's en cotxe aquests dies per Barcelona serà bastant complicat, o més complicat del que ja és habitual.
5: Avui hi ha restriccions de trànsit i aparcament al voltant de la Catedral i l'Anella Olímpica de Montjuïc, i demà les restriccions es traslladaran de ple a la dreta de l'Eixample. Es tallarà el carrer Rosselló, de Diagonal a la Pan. Tampoc es podrà circular pels carrers del Quadrat, que rodegen la Sagrada Família, ni aparcar en una vintena d'illes al voltant del Temple. Fora de Barcelona, demà no es podrà anar a Montserrat amb cotxe.
0: I també hi ha canvis importants al transport públic.
4: Es desvien una quinzena vintena de línies de bus de Barcelona i no hi ha servei pels carrers Provença, Marina, Sicília i Nàpols. Algunes línies que connecten Barcelona amb altres municipis poden canviar la ubicació de les parades. Pel que fa al metro, demà l'estació de Sagrada Família estarà tancada i la de Verdaguer només funcionarà de sortida a l'hora punta de la tarda.
0: I el papa es compromet a reforçar la resposta de l'Església davant dels abusos després de reunir-se amb 6 representants de víctimes de l'Església espanyola.
5: Segons el Vaticà, el pontífex ha escoltat els seus testimonis i ha assumit el compromís de fer de l'Església un espai segur. Les associacions de víctimes que han quedat al marge de la reunió lamenten que el papa no s'hi hagi volgut reunir.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
3: Una reunió privada a porta tancada i fora de l'agenda oficial del viatge del papa. En un comunicat al Vaticà diu que Lleó XIV ha escoltat amb afecte i atenció les 6 víctimes. S'ha compromès que les propostes que li han fet arribar siguin la base per a futurs esforços i que l'Església pugui ser un lloc segur i espiritualment sa on les ferides trobin consol i puguin sanar. I sense pronunciar les paraules abusos sexuals o víctimes, Lleó XIV ha demanat als bisbes espanyols prevenció i canvis.
6: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
3: Les principals associacions de víctimes d'abusos per part del clergat han denunciat que han quedat fora i excloses de la reunió amb el papa. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Lleó XIV demana rebaixar la polarització política en un discurs inèdit al Congrés que reuneix diputats i senadors en una sessió conjunta.
4: En la seva intervenció, el pontífex no va esquivar qüestions com l'avortament i l'eutanàsia en què va reformar els postulats tradicionals de l'Església, però també va denunciar la discriminació dels immigrants.
6: Ahí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica y social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad.
0: Els representants polítics el van aplaudir durant més de 7 minuts i es van fer seu d'una manera o altra el seu discurs.
5: Pel ministre Félix Bolaños, les paraules del pontífex són un aval a les polítiques de la Moncloa, i per Alberto Núñez Feijóo, les crítiques a l'avortament i l'eutanàsia reforcen el Partit Popular.
7: En la defensa de la paz y la defensa de la dignidad humana, el discurso del Papa es absolutamente concordante con la posición del gobierno de España.
8: Suscribir desde la primera a la última de sus palabras acredita que tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que son convicciones.
5: Fins i tot Vox, que no és precisament un partit pro-immigració, ha celebrat les paraules de Lleó XIV i Esquerra els ha titllat hipòcrites. Míriam Nogueres de Junts va aprofitar la salutació amb el papa per demanar-li que parli en català a Catalunya.
0: D'aquí 3 hores, a les 9 del matí, més de 45.000 alumnes catalans començaran la selectivitat.
4: Unes proves marcades per la vegada docents i també la visita del papa.
0: Maria Costa.
9: Els estudiants s'examinaran primer de llengua castellana i literatura i just després de llengua estrangera. A la tarda es faran les proves opcionals per apujar nota de matèries com, per exemple, física, geografia o literatura dramàtica, entre d'altres matèries. Entre les novetats es farà una prova pilot de control aleatori amb detectius de dispositius electrònics com mòbils i rellotges intel·ligents per evitar que els estudiants copiïn. Tot i la vaga de docents, el govern assegura que no ha hagut de reforçar finalment el personal dels tribunals dels exàmens. La selectivitat s'allargarà fins dijous i el resultat dels exàmens se sabran el 23 de juny. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Els sindicats d'educació han convocat avui la 22a vaga de docents des que va començar les protestes i la 6a aturada en tots els centres de Catalunya. Oriol Pujador.
10: Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CGT, CNT i COS fan una crida a participar a la manifestació que sortirà a les 11 del matí des de Plaça Espanya. Està previst que la marxa vagi per la Gran Via, la plaça Tetuan, l'avinguda Lluís Companys fins al Parc de la Ciutadella i entri finalment a les portes del Parlament. Els sindicats s'han compromès a no fer cap protesta abans de les 9 del matí per no afectar els estudiants que fan la selectivitat. Tot i això, no descarten que hi puguin haver talls a partir de les 9 del matí. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els bombers han donat per estabilitzar aquesta matinada l'incendi que ha cremat una cooperativa agrària de Lleida.
5: 3 persones de 2 cases pròximes al foc han hagut de ser evacuades i s'ha demanat als veïns de la zona de Vilamoncada, Ciutat Jardí, que es confinessin a casa. L'incendi va començar cap a les 10 del vespre. Els palets de fusta que estaven emmagatzemats per a la campanya de la fruita fora de l'empresa Arcofrut. 2 naus han quedat afectades i durant tota la nit els bombers han treballat per evitar que el foc passés a un tercer grau. Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida.
11: Estan tots els veïns a casa seva, estan confinats, els de l'urbanització Vilamoncada, dos cases de torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb tres persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de danys.
5: En les feines d'extinció hi han arribat a participar més d'un centenar d'efectius.
0: I avui quedarà vist per sentència el judici contra el germà de Pedro Sánchez.
4: Se celebra l'audiència de Badajoz. En els seus informes finals, tant la Fiscalia com les defenses han insistit en la falta de proves contra David Sánchez i en demanen l'absolució, mentre que les acusacions mantenen que se li va assignar dit la plaça de coordinador de conservatoris de la Diputació de Badajoz el 2017. Sentim l'advocat de Sánchez, Emilio Cortés, i l'advocat acusador que ha representat el PP.
12: Aquí estamos en una sala de justicia. Todos los indicios están mutilados. A ver si resulta que se va a tener que ir a vivir a una tribu porque resulta que es el hermano de no se sabe qué, porque en este momento ni se sabía.
13: Alguien le ha dicho al señor Gallardo, tienes que crearle una plaza a mi hermano. Y ese alguien es, evidentemente, Pedro Sánchez Pérez Castejón.
4: El judici es tancarà amb la possibilitat d'un últim torn de paraula per als acusats.
0: I la pressió judicial sobre Pedro Sánchez continua augmentant. Ara el jutge del cas, Leire Díaz, ha citat a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.
5: Ho fa arran d'un missatge en què l'exmilitant Leire Díaz parlava de frenar els atacs judicials contra el president i capgirar l'escenari polític. Però no és l'únic front obert del PSOE. En la causa sobre el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, les acusacions liderades pel PP demanen ara investigar les filles de José Luis Rodríguez Zapatero per suposats delictes de blanqueig, falsedat documental i participació en organització criminal. També volen imputar l'exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García.
0: I encara més, un jutjat de Madrid ha admès una querella del Partit Popular i Vox contra el vicepresident de la CEPI.
4: En aquest cas, per l'ajuda de 475 milions d'euros a Air Europa i que consideren que podria suposar un delicte de prevaricació. En aquest context, Sánchez compareixerà al Congrés el 24 de juny per donar explicacions sobre les investigacions que envolten el PSOE.
0: Israel i l'Iran aturen els atacs mutus, però diuen que respondran amb contundència a qualsevol bombardeig de l'altre.
5: L'ofensiva israeliana continua al sud del Líban.
14: L'intercanvi de cops a gran escala entre Israel i l'Iran s'ha aturat, però l'enfrontament es manté de manera indirecta amb la milícia proiraniana de Hezbollah al sud del Líban i al nord d'Israel. Netanyahu deixa clara la seva posició.
15: En els darrers dies, l'Iran i Hezbollah han intentat imposar-nos una nova equació i això és intolerable i inacceptable. Pensaven que si disparaven contra Israel des de territori libanès i iranià, no respondríem. Això no ha passat i no passarà, no mentre jo mani.
14: Per la seva part, Israel no ha cessat d'atacar el Líban, afegint així condicionants perquè l'episodi d'escalada de tensió es pugui repetir en qualsevol moment. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 6:20, més notícies amb Marc Corado, Lara García i Sara Riera. Bon dia.
16: Bon dia.
0: Lluita aferrissada a les eleccions presidencials del Perú, que tanquen la segona volta amb un frec a frec entre el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, amb menys d'un punt d'avantatge, i la candidata conservadora, Keiko Fujimori.
17: El resultat es podria capgirar en qualsevol moment perquè falta comptabilitzar el vot d'algunes zones rurals i el vot estranger.
0: Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
18: Crides a la calma i a la serenitat dels dos candidats, recompte de vots de vertigen, mil·límetre a mil·límetre, qui guanyi tindrà a favor la meitat dels peruans i també la meitat en contra, i els analistes i experts reclamen ja un govern moderat, sigui qui sigui el president, de consensos, el que no ha aconseguit en aquesta darrera dècada el Perú amb 8 presidents. Escoltem Keiko Fujimori de la dreta i Roberto Sánchez de l'esquerra.
19: Lo que corresponde en esos momentos es paciencia y mucha serenidad. Analizar, ¿no?, cada una de estas actas.
20: Estamos muy confiados y optimistas, pero lo concreto y lo real es que hay que esperar la emisión de los resultados al 100%.
18: Els resultats finals podrien trigar encara dies a conèixer-se. Des de Lima, Joan Biosca, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Segon dia de visita del líder xinès Xi Jinping a Corea del Nord.
21: És el primer viatge del mandatari xinès a Pyongyang en 7 anys. La primera visita, doncs, des del 2019, en un moment en què el règim nord-coreà s'ha acostat a Moscou. Xi diu que vol portar la relació bilateral amb Corea del Nord a nous nivells.
0: Pequín, Francesc Canals.
22: Xi Jinping s'ha allotjat a la residència oficial per a convidats de Kumsusan en un signe més dels màxims honors que Kim Jong-un li dedica. Es va construir per a l'anterior visita de Xi el 2019. Recentment hi ha passat també Vladimir Putin. Precisament davant la influència creixent de Moscou sobre el règim nord-coreà, Xi Jinping ha volgut acordar un nivell més alt de cooperació amb Kim Jong-un en tots els àmbits, en una cimera destinada a fer palesa l'aliança històrica entre Pequín i Pyongyang. Gran cerimònia de benvinguda, guarda Guàrdia d'Honor, la multitud aclama en Xi en perfecta coreografia de criatures amb globus, poms de flors i banderoles, reunió bilateral, espectacle musical i banquet. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: El terratrèmol que ahir va sacsejar al sud de les Filipines ja ha provocat almenys 36 morts i 167 ferits i les autoritats continuen buscant desapareguts.
21: El terratrèmol de magnitud 7,8 va afectar les costes de l'illa de Mindanao, des d'on es van emetre alertes de tsunami. Finalment, però, les onades que es van aixecar no van ser gaire grans. Les Filipines i Indonèsia abasten uns 40.000 quilòmetres i concentren, atenció, el 90% dels terratrèmols mundials i el 75% dels volcans del planeta. El motiu, doncs, la tectònica de plaques, on les capes d'escorça xoquen o s'enfonsen les unes sota les altres i alliberen una gran quantitat d'energia.
0: I el govern proposa endurir les penes per la tinença il·legal d'armes de foc arran de la mort a trets d'un home aquest diumenge al vespre a la zona franca de Barcelona.
17: El segon fet d'aquestes característiques en menys d'un mes a la ciutat, dos successos molt similars, tots dos al carrer de la Mineria. Un individu que dispara per l'esquena a boca de canó contra el seu objectiu i fuig corrent. Núria Parlon, consellera d'Interior.
1: Farem una reunió amb l'Ajuntament de Barcelona per veure quina és l'estratègia que hem de reforçar, reforçant doncs tota l'estratègia Campai a la zona de zona franca, que creiem que pot ser una eina útil, i per altra banda no descartem treballar en una necessitat que tenim a Catalunya especialment, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes.
17: Els Mossos continuen investigant si els dos tirotejos poden tenir relació, tot apunta a revenges en l'àmbit del narcotràfic.
0: I els treballadors del centre de recanvis de Nissan té el Prat de Llobregat, que té el Prat de Llobregat, han començat aquest dilluns una concentració indefinida a les portes de la planta per protestar per l'ERO que ha presentat la multinacional japonesa. Rafael de Ribot.
2: Nissan vol acomiadar 211 treballadors entre els centres que té el Prat i el de la zona franca. Avui s'acaba el període de consultes de l'ERO i de moment no hi ha hagut acostament entre les dues parts, segons assegura Juan Carlos Yepes de la UGT.
16: L'empresa segueix amb el tema de voler parlar de quantitats d'indemnització i de càrregues de sortides, i nosaltres primer, abans de començar a parlar d'això, no ens neguem, però primer tenim que parlar de la disminució de l'ERE o de la recol·locació de la plantilla que queda.
2: La intenció dels sindicats és mantenir la concentració fins que l'empresa els doni una solució. Rafael de Ribot pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
23: Què tal? Molt bon dia.
0: La primera. One step away from your freedom, one breath away from the desolate,
23: one step away from your heart. Madonna ha presentat Confessions 2, la pel·lícula, un curtmetratge de 13 minuts en què anticipa part del repertori del seu pròxim àlbum, El Curt, que es va poder veure en exclusiva al Festival de Cinema Tribeca a Nova York. Ja ha causat polèmica a les xarxes perquè en un fragment hi apareix ella mantenint relacions sexuals en un lavabo.
0: La segona.
24: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem.
23: Arnau Ballbé, el bateria de Manel, presenta el primer single del seu primer disc i les dates de la gira que farà el 2027. La cançó es diu Mentre el monstre i el seu primer concert serà el dia 2 d'abril del 2027 a la Sala Apolo. És el segon membre del grup que comença carrera en solitari després de Guillem Gisbert.
0: I la tercera.
23: I s'anuncia el llançament de Timeless, el disc pòstum de Prince. L'àlbum recorre 4 dècades dalt dels escenaris i reuneix gravacions mai publicades. En total hi ha 10 cançons inèdites i el disc veurà la llum el 28 d'agost.
0: Ara són les 6:25 i els esports. Robert Prat, bon dia.
25: Bon dia.
0: Arrenquen les semifinals de la Lliga de Bàsquet.
25: Amb el Barça-Tenerife, Nicolà Provítola juga doble urana.
26: Bueno, Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
25: El partit a les 8 amb transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio del 3K. També avui el Barça d'hoquei patins jugarà com a local a Blanes, el cinquè i definitiu partit de les semis de l'hoquei Lliga davant l'Igualada a partir de les 7. En futbol sala, segon partit de semifinals, Inter-Barça a les 9. Amb una victòria els blaugranes serien finalistes. Un resultat de matina dels Spurs que guanyen els Knicks a Nova York, 111-115, tot i que els Knicks encara dominen la final per 2-1. Aquesta final de l'NBA, Wembanyama ha fet 32 punts i la selecció espanyola de futbol ha guanyat 3-1 al Perú en partit amistós. Pedri ha fet un gol.
0: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
27: Bon dia. Avui un molt bon motiu per llevar-vos pot ser deixar de fumar porros, si és que ho feu.
3: perquè hi ha moltíssima gent que fuma porros a Catalunya, gent adulta i completament funcional a primera vista, que no ha deixat mai aquest vici de l'adolescència i ja estan enganxats, però d'una manera que no acaba de preocupar a ningú. Els porros no generen gaire conflicte social, són facilíssims d'aconseguir, estan en una mena de limbo legal, però creieu-me que són un problema per la majoria de desenes de milers de persones adultes que fumen porros d'amagat a la intimitat de casa seva i a vegades fins i tot d'amagat dels de casa seva. Jo n'he fumat molts de porros i per explicar per què són dolents sempre faig servir la mateixa metàfora. Si ens imaginem la vida com un videojoc d'aquells on has de triar personatge, fumar porros seria com si per passar-nos al joc de la vida escollíssim voluntàriament un personatge que és totalment idiota.

0: I avui, que és la tercera vegada que un papa visita Catalunya, cançons que utilitzen un 2-3 a les seves lletres.
1: Sí, de fet, hi ha moltíssimes cançons on l'un 2-3 té un paper destacat. Per exemple, a l'inici del potentíssim Vértigo de U2, només arrenca la cançó sentim a Bono cridant 1, 2, 3, 14.

0: En punt, 6:45. Titulars d'aquest dimarts, en Francesc Soler i Sílvia Solanes. El Papa Lleó XIV arriba avui a Catalunya.
1: Al migdia participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i al vespre serà l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Ahir va tancar la visita a Madrid amb un acte multitudinari al Bernabéu.
2: Por eso es tan importante no dispersarnos ni encerrarnos en el entorno en el que ya nos sentimos seguros. Hay que cultivar la conciencia de que la verdad es sinfónica.
0: Tot això després de reunir-se amb un grup de víctimes d'abusos sexuals a l'Església i de comprometre's a reforçar la resposta que hi dona.
3: Les associacions de víctimes que han quedat al marge ho lamenten. Miquel Hurtado és supervivent d'abusos a l'abadia de Montserrat.
4: És una reunió en la qual els bisbes han escollit a dit quines són les víctimes que reuneixen amb el papa.
0: I la mobilitat a Barcelona queda afectada per les restriccions imposades per la visita del Pontífex.
1: Hi ha restriccions de trànsit i aparcament al voltant de la Catedral i l'Anella Olímpica de Montjuïc. Demà també hi haurà talls al voltant de la Sagrada Família i es desvien una quinzena de línies de bus i al metro també hi haurà restriccions.
0: I avui edició especial del matí de Catalunya Ràdio fins a la una per seguir com es prepara el país per la històrica visita de Lleó XIV a Catalunya.
3: Parlarem amb experts que ens explicaran totes les claus de la visita des de l'arribada a l'aeroport prevista a 12:45 fins a la mobilitat a la ciutat, la seguretat o què en pensa de tot plegat Manuel Barbero, que va destapar el cas Maristes.
0: Tot això el mateix dia que més de 45.000 alumnes comencen la selectivitat.
1: Al matí amb els exàmens obligatoris i a la tarda amb les proves opcionals.
0: I coincidint amb tot això, la visita del papa, nova vaga d'educació.
3: Els sindicats USTEC, CGT, Intersindicals, CNT i COS s'han compromès a no fer cap acció abans de les 9 del matí per no afectar la mobilitat dels estudiants. Tot i això, la consellera Esther Niubó assegura que seran comprensius.
5: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, està contemplat en el procediment i tenir després el temps que faci falta, no?
3: Els docents tenen prevista una manifestació a les 11 que sortirà des de plaça Espanya.
0: I avui quedarà vist per sentència el judici contra el germà de Pedro Sánchez.
1: Sentim l'advocat David Sánchez, Emilio Cortés i l'advocat acusador que ha representat el PP.
6: Aquí estamos en una sala de justicia. Todos los indicios están mutilados. A ver si resulta que se va a tener que ir a vivir a una tribu porque resulta que es el hermano de no se sabe qué, porque en este momento ni se sabía.
7: Alguien le ha dicho al señor Gallardo, tienes que crearle una plaza a mi hermano. Y ese alguien es, evidentemente, Pedro Sánchez Pérez Castejón.
0: I els bombers estabilitzen l'incendi que ha cremat una cooperativa agrària de Lleida.
8: Sobre les 10 de la nit s'ha enviat un WhatsApp del grup que tenim per aquí dels veïns i dient que hi havia poc a la pràctica. La cooperativa.
3: Els veïns que han hagut de ser desallotjats han tornat a casa i es mantenen confinats. La feina ara se centra a evitar que les flames afectin més naus de la cooperativa.
0: Donald Trump ha estat rebut amb una forta escridassada al Madison Square Garden de Nova York. Who's the shines and
1: bright stars? On aquesta matinada ha assistit al tercer partit de la final de l'NBA de bàsquet.
0: I nou balanç de víctimes del terratrèmol d'ahir a les Filipines.
3: Ja ha provocat almenys 36 morts i 167 ferits. Les autoritats continuen buscant desapareguts.
0: D'aquí a pocs minuts us expliquem que l'Hospital Can Ruti de Badalona prova una cirurgia pionera que podria frenar l'Alzheimer en estadis inicials.
1: Carmen Higueras, cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Germans Trias, en declaracions al Catalunya Nit.
9: És una intervenció que pel pacient és poc invasiva, dura unes 3 hores i el pacient està ingressat 24 hores i el dia següent pot marxar cap a casa.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Avui Marc Jurado amb el papa Lleó XIV en totes les portades del dia.
10: Comencem amb La Vanguardia, que titula que el papa demana al Congrés fugir de la permanent desqualificació política. El periódico diu que el papa fa posar dret al Congrés reivindicant la dignitat humana i per ara el pontífex rebutja la prioritat nacional del PP i Vox. A la premsa de Madrid també és la principal notícia de portada, la més cridanera, la de La Razón. Fotografia a tota pàgina del pontífex al Congrés i el titular ovació històrica per Lleó XIV a les Corts. El País destaca que el papa urgeix els bisbes a actuar contra la plaga de la pederàstia i El Mundo que demana als polítics límits morals al poder. Altres temes de portada, precisament El Mundo, enquesta electoral sobre Catalunya, el PSC s'estimba i Aliança es dispara, empataria amb Junts i deixaria una Catalunya ingovernable. Mentrestant, La Vanguardia explica que Cristina Narbona, la presidenta del PSOE, anirà a declarar com a testimoni pel cas Leire Díez. I acabem amb l'Ara, que destaca d'una banda que més de 45.000 estudiants comencen avui la primera selectivitat amb detectors de mòbils i de l'altra que Biel Mesquida rep el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes fent una defensa dels docents.
0: Avui a Sant Guim de Freixenet a la Segarra es desperten amb 15 graus, al migdia arribaran els 27 i a Olot n'hi ha 16, amb una màxima prevista de 25. Avui s'espera una baixada de temperatures a l'interior de Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui les temperatures més altes arribaran als 30-32 graus i on més es notarà la refrescada serà el Terç Nord, on hi haurà més nuvolades i fins i tot algun ruixat molt dispers, això sí. Aquests ruixats ara al matí seran més probables a l'Alt Pirineu i a la tarda al voltant del Pirineu Oriental.
0: I avui que el Papa Lleó XIV aterra a Catalunya, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. Tinc l'honor de viure a 150 metres del Palau Episcopal de Barcelona, és a dir, l'indret on els propers dos dies dormirà el Papa Lleó XIV. Encara falten algunes hores perquè arribi el pontífex, però a casa ja hem notat la presència del Sant Pare perquè ens han capat la connexió a internet. També hem experimentat un fenomen paranormal. Per primera vegada en molts anys a Ciutat Vella hi ha policia fins i tot de nit, amb la qual cosa la gent pot tornar tranquil·lament a casa. Jaume Collboni també ha considerat que era just netejar tots els carrers del Call perquè Robert Prevost vegi Barcelona ben guapa, mentre els veïns ens han prohibit treure les escombraries al carrer durant 3 dies, perquè si a casa nostra fot pudor, a l'alcalde tal li rota. En definitiva, tot molt laic i aconfessional, com toca als governs d'esquerres, i nosaltres faltaria més la mar de contents de viure en un decorat.
12: És que ho sabia, és que ho sabia.
0: Què ets expertes avui?
12: Doncs mira, avui amb Discot Duck de Rick Dees, un actor de comèdia i locutor de ràdio nord-americà. De fet, la cançó s'emmarca en el seu disco del 70 i utilitza precisament una imitació vocal a l'estil de l'Anna McDonald. I és que tal dia com avui, un 9 de juny, però de l'any 1934, l'Anna McDonald va debutar oficialment a la gran pantalla amb el curtmetratge La gallineta sàvia. En aquesta primera animació, el personatge va ser presentat com un ànec antropomòrfic, vestit de mariner i només com a personatge secundari. Al principi de la seva carrera era un ànec emprenyat i rondinaire que servia de contrapunt al cada cop més relaxat Mickey Mouse. Això sí, ràpidament es va convertir en el protagonista de la seva pròpia sèrie de dibuixos animats.
0: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
12: Doncs mira, hem acabat el programa amb una història que ens has explicat i que per falta del temps ens ha deixat intrigats. Has dit això?
13: A veure, escolta, amb la gent de l'interior que notarà aquesta baixada de les temperatures...
1: Però ja pujarà, aquí... ja pujarà.
13: Sí, ha de pujar. Tot el que baixa acaba pujant i al revés. Ricard Ostrell, bon dia.
0: Bon dia.
13: Com
0: bon dia.
13: Estàs?
0: No sempre, eh?
13: Oh.
0: Tinc un amic que es va prendre una pastilla blava una vegada.
13: Ah?
0: I no hi havia manera de baixar-ho, allò, eh?
13: Clar, que has de vigilar amb això. Que en riu.
0: Val més deixar-ho al que vaig, també.
13: Sempre.
0: No, és veritat, m'ho vas explicar, que vas estar...
13: Ja, què estàs dient?
0: Tot això, quan són festes, on...
12: Avui arrenca la Festa Major de Trinitat Nova a Barcelona a les 5 de la tarda. Hi haurà tarda jove amb concerts i DJs. Serà a l'Escola Benjamí.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
14: Doncs el dia d'avui, ton clar protagonista és Donald Trump. Més enllà de l'esclarissada i el xiulet que ha rebut al partit dels Knicks al Madison Square Garden, les càmeres també han captat un parell més de moments. La primera, Trump menjant patates fregides sense parar, i la segona, el president dels Estats Units, que sembla que s'adorm durant el partit.
15: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
16: Avui a la bústia de denúncies hem rebut la queixa del Xavier, que és alumne adult de l'Escola Municipal de Música de Cerdanyola. Es va trencar el peroné i no va poder assistir a les classes perquè el centre no està habilitat per a persones de mobilitat reduïda. Tot i que va tenir algun professor que li va facilitar els recursos per poder avançar des de casa, vol explicar les condicions de l'escola que dificulten l'accés a les persones amb problemes de mobilitat i afecten la seva formació. El Xavier va fer una instància a l'alcaldia i una queixa al síndic de Greuges, però no ha rebut cap resposta.
17: Jo sento que són responsables de que l'escola estigui en aquestes condicions i que a sobre facin aquest gest de soberbia cap al ciutadà que es troba amb aquestes circumstàncies. La situació és molt penosa.
16: L'Ajuntament de Cerdanyola assegura que treballa en la millora progressiva dels seus equipaments municipals d'acord amb les possibilitats tècniques i pressupostàries disponibles.
15: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
18: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club Mai Transmet.
19: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
20: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a skoda.es.
21: Skoda.
3: Bon dia.
14: dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Israel i l'Iran han aturat els atacs mutus, cosa que ha donat treva a les borses. A l'Àsia, a aquesta hora, el principal índex de Tòquio creix prop d'un 2% i el de Xangai un 0,5%. A Europa, ahir els parquets van acomiadar el dia amb caigudes moderades. L'IBEX 35 va perdre un 0,66%, però manté els 18.200 punts. Després que ahir el preu del petroli pugés un 5%, aquest matí el cost del barril de Brent, el de referència, disminueix un 1% fins als 93 dòlars. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu o en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
21: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
22: 2026. Centenari Gaudí. Catalunya Ràdio recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada. Antoni Gaudí.
23: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
22: Modernisme, artesania i espiritualitat.
23: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
22: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya i a 3CAT. La tarda de Catalunya Ràdio.
24: No puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
22: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
24: Ets una genocida del temps.
25: La millor hora del dia.
26: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
22: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
1: I comencem per la gran previsió del dia. El Papa Lleó XIV arriba aquest migdia a Catalunya i comença la segona etapa del seu viatge oficial a l'Estat.
3: És la primera visita d'un papa des la que va fer Benet XVI l'any 2010 a Barcelona. Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys davant 40.000 persones. Serà una jornada molt centrada en el contacte amb la gent, ja que la part més institucional ja l'ha fet a Madrid. Demà al matí visitarà el centre penitenciari Brians 1, després anirà a Montserrat i a la tarda anirà a la parròquia de Sant Agustí al Raval amb la idea de connectar amb els col·lectius més vulnerables. La visita culminarà la Sagrada Família amb una gran missa i la benedicció de la Torre de Jesucrist.
1: Aquesta visita afectarà de ple moure's en cotxe per Barcelona.
3: Avui hi ha restriccions ja de trànsit i d'aparcament al voltant de la Catedral i l'Anella Olímpica de Montjuïc. Demà les restriccions es traslladaran a la zona de la Sagrada Família. També hi ha modificacions en el transport públic amb canvis a línies de bus.
1: Tot plegat en un viatge marcat també pel debat sobre la presència del català i les demandes de reparació de les víctimes d'abusos per part de l'Església.
3: El papa es compromet a reforçar la resposta de l'Església davant els abusos després de reunir-se ahir amb 6 representants d'associacions de víctimes de l'Església espanyola. Són testimonis que va proposar, entre d'altres, el Defensor del Poble i la Conferència Episcopal. Les associacions de víctimes, que van quedar al marge d'aquesta reunió, lamenten que el papa no s'hagi volgut reunir amb elles. Sentim Miguel Hurtado, que és supervivent d'abusos a l'Abadia de Montserrat.
4: És una reunió en la qual els bisbes han escollit, ha dit, quines són les víctimes que reuneixen amb el papa, han escollit a víctimes de perfil baix i han discriminat i exclòs a les víctimes, els activistes, que tenim un perfil públic, que hem denunciat durant anys i anys la mala gestió dels casos que està fent la jerarquia catòlica.
1: Abans el Congrés, en un discurs inèdit, va demanar rebaixar la polarització.
3: En la seva intervenció, el pontífex no va esquivar qüestions com l'avortament o l'eutanàsia, en què va refermar els postulats tradicionals de l'Església, però també va denunciar la discriminació dels immigrants.
27: Allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica y social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad.
3: Els representants polítics el van aplaudir durant més de 7 minuts i es van fer seu d'una manera o altra el discurs. Míriam Nogueres, de Junts, va aprofitar la salutació amb el papa per demanar-li que parli en català a Catalunya.
1: I avui arrenca la selectivitat marcada d'entrada per la visita del papa i també la vaga de docents.
3: Els estudiants s'examinaran primer de llengua castellana i literatura i després de llengua estrangera. A la tarda es faran proves de matèries opcionals. La psicòloga juvenil Laia Sala donava aquesta recepta i el Matí de Catalunya Ràdio.
5: Pues és superimportant que primer aprenguem a respirar, calma, deixem el boli, fem quatre respiracions tranquil·les, anem a buscar aquella pregunta que segur que en sabem, val? I després, quan hi hem respost aquesta que en sabem, això ens abocarà altres records i ens facilitarà que l'examen ens vagi sortint.
3: Entre les novetats, es farà una prova pilot amb detectors de dispositius electrònics com mòbils o rellotges intel·ligents per evitar que els estudiants copin.
1: I els sindicats d'educació que convoquen avui la vaga es comprometen a no fer cap protesta abans de les 9 per no afectar els estudiants que facin la selectivitat.
3: És la 22a vaga de docents des que van començar les protestes. Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS han fet una crida a participar en aquesta manifestació que sortirà a les 10 del matí de Plaça Espanya i acabarà al Parlament.
1: I novetat també de fa només unes hores, els bombers han donat per estabilitzat aquesta matinada l'incendi que ha cremat una cooperativa agrària de Lleida.
3: Tres persones de dues cases pròximes al foc han hagut de ser evacuades i s'han demanat als veïns de la zona de Vilamoncada, Ciutat Jardí, que es confinessin a casa. Dues naus van quedar afectades durant tota la nit. Els bombers han treballat per evitar que el foc passés a una tercera nau. Fèlix La Rosa, alcalde de Lleida.
6: Estan tots els veïns a casa seva, estan confinats, els de l'organització Vilamoncada. Dos cases de torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb tres persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de danys.
3: L'incendi va començar cap a les 10 del vespre. Els palets de fusta que estaven emmagatzemats a fora de l'empresa Arcofruit per la campanya de la fruita.
1: Més notícies. Catalunya, amb l'Hospital de Can Ruti al capdavant, prova la seguretat d'una cirurgia pionera, tant a Europa com també a Amèrica, que podria frenar l'Alzheimer en estadis inicials.
3: Es tracta d'un assaig clínic amb 10 pacients.
1: Mònica Mas.
7: Es tracta d'una tècnica per evitar l'acumulació de la proteïna beta-amiloide al cervell, que és la que hi ha al darrere del dany neuronal que causa aquesta demència. I és que amb l'edat, alguns ganglis linfàtics cerebrals deixen de funcionar i s'acumulen residus d'aquesta proteïna. La doctora Carmen Higueras, cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Germans Trias, explica en què consisteix l'operació.
8: Quan estem segurs que aquest gangli és actiu, llavors fem una sutura a una petita vena del coll. Això fa que aquest líquid se'n vagi directament al sistema venós. És una intervenció molt exigent tècnicament, però és poc invasiva pel pacient.
7: La Maria és la germana de l'Antonio Reyes, el primer pacient operat.
9: Antes no se le entendía lo que hablaba y ahora puedes tener una conversación con él como antes no podías tener. Escribir, se le había olvidado de escribir, ahora escribe su nombre. Ay, poco a poco, no sé qué decir, que hace 3 meses nada más.
7: Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Els quatre aspirants a ser el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona de cara a les municipals de l'any vinent ja han aconseguit els avals necessaris per participar en el procés intern de primàries de la formació.
3: Aquest dilluns ho han anunciat l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i l'actual secretària primera de la mesa del Parlament pel Juntaires, Glòria Freixa. Diumenge ho va fer el líder del grup municipal del partit a l'Ajuntament, Jordi Martí Calvis, i la diputada del Congrés, Pilar Calvo. Ara la Comissió Municipal Territorial ha de convocar la votació per escollir el candidat, que es farà els dies 20 i 21 de juny. Al vespre del dia 21 es donarà a conèixer el guanyador, que serà provisional a l'espera de si es presenten recursos.
1: I a la cultura, Marta Viana, els treballadors de les biblioteques públiques de Barcelona, en vaga indefinida, han aconseguit que el Consorci de Biblioteques se vingui a negociar i dilluns que ve es tornaran a reunir.
10: Ahir van ocupar l'edifici del Consorci durant 4 hores per exigir que l'Ajuntament els adhereixi al conveni municipal. Irene Lameiros, bibliotecària i delegada sindical de la CGT.
11: Negocieu d'una vegada i obriu les biblioteques en un ajuntament que té milionades de superàvit. És que el que estem demanant és ínfim, prou personal per tenir unes condicions dignes i unes retribucions que reconeguin bé la nostra professió, que porta 30 anys menyspreada.
10: La CGT ha denunciat que la setmana passada un company va rebre cops d'un policia davant de l'Ajuntament i a un altre li ha arribat una notificació d'atemptat contra l'autoritat.
1: I ahir al Palau de la Música...
13: Més lluny i el més lluny...

0: Biel Mesquida va rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte ple de poesia i reivindicació de la llengua, la cultura i la llibertat.
1: Barcelona, Marta Vivas.
2: L'acte al Palau de la Música, convertit en un jardí, ha estat el reflex de la poesia de Mesquida, ple de passió, bellesa desbordant i reivindicació.
3: En Biel Mesquida no res si no posa el cor i el cervell i la veu a favor dels mestres que avui lluiten al País Valencià i a Catalunya.
2: L'emocionant interpretació de Viatge a Ítaca de Lluís Llach a l'inici de l'acte ha estat la millor metàfora d'aquesta trajectòria de més de 50 anys de literatura i activisme que fuig de tots els convencionalismes. Una ballada plena de poesia, de llibertat, de Mallorca, de països catalans i un desig.
3: Estimau i boixau en pau. Sí a la pau. Sí a la pau.
2: Marta Vivas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció a això.
4: El meu nom és Manolo Vidal. Veí del barri de Torre Baró.
1: Perquè un estudi referma el bon estat de salut dels cineclubs, amb xifres molt destacades. Més sessions que mai, gairebé un 30% de les quals en català, i prop de 150.000 espectadors.
0: Segons l'informe de la Federació Catalana de Cineclubs, el 2025 aquests espais culturals van programar més de 2.300 sessions, una xifra que representa un màxim històric.
1: Montse Pujol.
5: El 2025 hi va haver un total de 148.686 espectadors, cosa que confirma una tendència ascendent. I quan a la programació de produccions catalanes per part dels cineclubs, si el 2024 un 17% de films programats eren produccions catalanes, l'any passat el percentatge va pujar fins a el 23%. Sentim el president de la Federació Catalana de Cineclubs, Àlex Portolès.
6: Som a punt d'arribar als 70 cineclubs federats en territoris de parla catalana. M'agradaria dir que els cineclubs som un espai clau per la difusió del cinema en versió original, per la promoció del cinema català i també per la presència del català a les nostres pantalles.
5: Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I els esports, Robert Prat.
7: Comencen les semifinals de la Lliga de Bàsquet a les 8 amb el Barça-Tenerife. Barça igualada a partit decisiu a les 7 per decidir el finalista de la Lliga d'Hockey, de l'Hockey Lliga, i el Barça Futbol Sala, que pot ser finalista si guanya a les 9 a la pista de l'Inter.
1: Ara el comentari esportiu amb Xavi Campos.
8: Ja ho tenen tot preparat a Madrid perquè torni a aterrar Mourinho, la primera carta del que pot ser l'últim Florentino. És veritat que el Madrid ha guanyat moltes Champions amb Florentino com a president, 7 concretament, i que algun mèrit té, això segur, però veiem com s'ha comportat Florentino últimament i amb això que torna a fer exactament el mateix que va fer fa més de 15 anys per combatre la superioritat del Barça, el panorama al Madrid em sembla més el de l'inici del final de l'era Florentino que no pas una altra cosa. No tinc gens clar que Florentino acabi aixecant la setzena Champions del Madrid i mira que el Madrid és el Madrid a la Champions i potser arrisco massa.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
9: Aquest estiu Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
10: Saber triar val la pena, perquè quan tries la gamma de fotoprotecció 100 Sand de Lidl des de 4,99, tens protecció certificada a preu Lidl. Per això Lidl és el súper número 1 en qualitat-preu segons la valoració dels consumidors. Lidl val la pena.
11: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull com es desperta el país. Ara mateix a Borredà, al Berguedà, tenim 15 graus, a Belllloc d'Urgell 17 graus i al Port de Barcelona 21 graus. I avui s'espera un dia variable, amb alguns núvols i, de fet, petits ruixats que ja arriben a aquesta hora a les comarques de Lleida. A la tarda hi haurà més nuvolades, sobretot també al nord-est de Catalunya, i amb possibilitat d'algun ruixat potser una mica més fort al voltant del Pirineu Oriental. En canvi, la meitat sud farà més sol, amb vent de tramuntana i de mestral als dos extrems de Catalunya.

0: Amics.
1: Rialles.
2: Llocs.
1: Moments. 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
5: Ara estàs a l'estat passant, també, eh?
6: Sí.
5: Sí, estàs còmode?
6: Sí, sí.
5: T'agrada presentar l'estat passant, sí.
6: Sí, estic còmode perquè treballo poc.
5: Clar, és fàcil.
6: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des de que no hi ets tu també anem millor.
5: I... m'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
6: Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
4: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
7: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
8: 2026. Centenari Gaudí. Catalunya Ràdio recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada. Antoni Gaudí.
9: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
8: Modernisme, artesania i espiritualitat.
9: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
8: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya i a 3Cat. Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
10: especial per l'arribada del Papa a Catalunya. A 8:45 serem a l'aeroport del Prat i a l'Estadi Olímpic de Montjuïc per veure quin ambient s'hi respira. Tot seguit parlarem amb l'excap de comunicació d'AENA a Catalunya, Agustí Rodríguez, que va viure en primera línia l'arribada del Papa Benet XVI el 2010.
11: A partir de les 9 conversarem amb qui va destapar el cas Maristes, Manuel Barbero, després que el Papa es reunís ahir amb víctimes d'abusos sexuals. També analitzarem el dispositiu de seguretat de la visita de Lleó 14 i explicarem com és un Papa mòbil.
10: A partir de les 10 parlarem d'economia amb Xavier Salai Martín i dels festivals d'estiu amb els directors de Cap Roig i Peralada. A les 11 conversa amb la periodista Anna Ponsí sobre l'estrena d'Abandonados.
11: I avui allargarem el programa per transmetre en directe l'arribada del Papa a l'aeroport, prevista per 12:45.
10: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
12: Quin tema pendent vam tancar jo el Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
13: Ahir ens vam posar en contacte amb Florentino Pérez, flamant vencedor de les eleccions a la presidència del Real Madrid, tot i que no acaba de veure clar això de sotmetre's a una votació.
14: Primero, Josep, ha sido muy desagradable todo esto que ha pasado.
13: ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
14: Pues lo de la democracia, el contraste de opiniones. Es que a lo mejor esto es algo que aquí en Barcelona gusta, pero en Madrid no.
13: Pues escolti'm, es positivo que la presidencia de un club como Madrid se sometía a la voluntad de la gente.
14: A la voluntad de mis cojones. Ah. Oiga, en el Real Madrid hemos estado 20 años sin elecciones ni tonterías progres de esas, y no nos ha ido mal.
13: La democracia no es una tontería progres.
14: Espero que pasen 20 años más, claro, sin tener que molestar al socio del Real Madrid ni hacerle pasar por ese proceso tan traumático, porque es eso.
13: Ya, el seu rival a les eleccions, l'Enrique Riquelme, li ha de dir alguna cosa, un missatge.
14: Por supuesto. Chupa del frasco, Carrasco. Y nada, que se vuelva a su país.
13: No, és espanyol. Sí, en principi.
14: Sí, claro. Claro, sí. Bueno, y ahora sí voy a hacer el
13: cap a quarts de 12, més temes pendents.
12: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
15: Antonio Guterres, secretari general de la ONU, en recorda que els últims 11 anys han estat els més calorosos des de que hi ha registres. El món s'encamina a superar temporalment el límit d'un grau i mig. A Barcelona, Drap Art fa 30 anys que respon des d'un lloc molt concret. Convertir allò que llancem en art, debat i acció comunitària. La convocatòria d'aquest any és oberta fins al 30 de juny. Drap Art busca projectes artístics vinculats a la sostenibilitat, la reutilització i la transformació de materials. Avui és un bon dia per anar en contra de la cultura de l'usar i llançar i per recordar que res desapareix, tot es transforma. Que tinguem tots un molt bon dimarts.
12: I el segon, la Maria Rovira, més coneguda com a Oye Sherman.
16: A Cyndi Lauper li van dir: has de treballar amb el músic Rob Hyman per fer una última cançó més pel teu disc de debut. I els van presentar. Rob Hyman estava en plena ruptura i Cyndi Lauper travessava moments difícils en la seva relació. No es van embolicar, però junts van escriure aquest himne profund.

un melanconiós i d'entrega on algú li diu a un altre que, malgrat les dificultats que estan vivint, ell serà allà si mai se sent perdut i que, si cau, l'agafarà una vegada i una altra, time after time. Va ser un èxit espectacular. Aquesta cançó va arribar al número 1 tal dia com avui de 1984. Fins i tot Miles Davis la va versionar. Pugeu el volum, que ens posem tendres.

0: tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui s'espera un dia variable i amb temperatures més baixes que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Si avui la majoria de temperatures quedaran entre els 25 i 30 graus, com a molt podrien arribar els 31 o 32 a Ponent i a l'interior de l'Ebre. Ara mateix tenim algunes nuvolades i petits ruixats a les comarques de Lleida i a la tarda les nuvolades apareixeran més cap al nord-est, comarques de Girona, de Barcelona, amb possibilitat de nous ruixats, sobretot al voltant del Pirineu Oriental.
0: I avui tenim un dia molt carregat, perquè tenim nova vaga de mestres i professors, amb manifestació al centre de Barcelona, també comença la selectivitat i arriba el Papa a Catalunya. Des d'aquesta hora arrenquem ja una programació especial al matí de Catalunya Ràdio per informar-vos amb l'antena de Catalunya Ràdio i per seguir aquest dia històric i totes les afectacions que comporta. Lleó 14 arribarà al Prat quan faltin 5 minuts per 2:15 del migdia. I a la 1 serà a la Catedral de Barcelona i a les 8 del vespre, acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Serem en tots aquests llocs on des d'ahir ja hi ha restriccions d'accessos i de circulació. I parlarem també avui amb Manuel Barbero, que va destapar els abusos dels maristes.
2: Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia.
0: Li preguntarem si n'hi ha prou amb aquestes paraules d'ahir del Papa i també per les queixes de la majoria d'associacions de víctimes que van quedar fora d'aquesta reunió amb el Pontífex. L'ensurt per això de la nit l'hem tingut a Lleida avui aquesta nit amb un incendi espectacular a l'empresa de fruita Arcofrut. Estela Bussoms, Lleida, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Els bombers que han donat el foc per estabilitzat durant la matinada, però els veïns de la zona continuen confinats a aquesta hora.
3: Doncs mira, Ricard, l'última hora és que just ara a les 7 en punt s'ha aixecat el confinament. Ho acaba d'informar Protecció Civil. Sí, sí, és qüestió d'això, d'uns minuts. Són els veïns de l'urbanització Vila Montcada Ciutat Jardí, una zona de cases unifamiliars als afores de Lleida, darrere de l'Hospital Arnau de Vilanova d'aquesta ciutat. Han estat, doncs això, tota la nit confinats fins ara mateix, fins a les 7. En total, unes 1.300 persones. Cap ferida de consideració. En un primer moment també es van desallotjar les persones que vivien a la primera línia de les cases, les més pròximes al recinte de la cooperativa. En aquest cas, la majoria també ja han tornat a casa. Estem parlant d'un incendi, ho deies, va començar poc després de les 10 de la nit i va generar unes grans flamarades espectaculars, també una columna de fum que es veia des de bona part de la ciutat de Lleida. Primer van cremar caixes i palots a l'exterior i després el foc es va estendre a les naus, almenys dues. Ara els bombers segueixen treballant-hi, sobretot per evitar que revifi i es continuï estenent per les instal·lacions, i han arribat a treballar prop d'un centenar d'efectius.
0: Per tant, la notícia aquesta hora l'acaba de confirmar l'Estela Bussoms, és que ja s'ha aixecat el confinament d'aquest incendi que està afectant i que ha afectat, vaja, a l'empresa de fruita Arcofrut. Gràcies, Estela. Fins ara.
3: Fins ara.
0: I a l'Orient Mitjà la nit ha estat més tranquil·la després que Israel i l'Iran hagin aturat els atacs. Sobre les conseqüències econòmiques, avui en parlarem a partir de les 10. I parlant dels Estats Units, la imatge de la nit ha estat la sonora xiulada que s'han portat Donald Trump a la pista dels Knicks, a Nova York, a la final, a una de les finals de la NBA. Aquest era el moment en què la realització del pavelló mostrava el president a les pantalles mentre sonava l'himne, i la gent xiulava. Tot això avui que bon matí a la Selva. El sol ha sortit a les 6:14 i a la Roca del Vallès es pondrà a les 9:24 del vespre. El dia en què a Catalunya Ràdio seguirem la visita del Papa.

una programació que continuarà al vespre. Veurem i seguirem també tot el que passi a l'Estadi Olímpic i després també a la nit dels ignorants i l'endemà el Papa farà una ruta per Catalunya, passarà per Brians, passarà per Montserrat i acabarà la Sagrada Família. Ho seguirem aquí a Catalunya Ràdio. Seguirem el Papa. El Papa.

0: Bon matí, bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 7 i 6. Titulars ampliats del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
2: Bon dia.
0: 16 anys després.
3: Un papa trepitjarà Catalunya. Lleó 14 comença avui a Barcelona la segona part del seu viatge a l'Estat després de Madrid i abans d'anar a les Canàries. Aterrarà al Prat quan passin 25 minuts de les 12 del migdia. Anirà directament a la catedral on encapçalarà una pregària. Ho seguirem en directe al matí de Catalunya Ràdio que avui allarguem fins a la 1.
4: A la tarda els reunirem el president de la Generalitat, Salvador Illa. Després tindrà una trobada amb l'Ordre de Sant Agustí i a les 8 una pregària amb joves a Montjuïc davant de 40.000 persones. L'arribada a l'estadi olímpic serà el primer cop que el podrem veure amb el papa mòbil.
0: Complicat.
5: Moure's aquests dies en cotxe per Barcelona. Des d'ahir hi ha restriccions de trànsit i d'aparcament al voltant de la catedral i a l'anella olímpica.
3: Demà les restriccions es traslladen a la dreta de l'Eixample. Una part del Raval, tot plegat, afectarà una quinzena de línies d'autobusos. Fora de Barcelona, demà no es podrà anar a Montserrat amb cotxe.
0: Una plaga.
4: Amb aquest concepte s'ha referit el papa als casos d'abusos sexuals a l'església. Ho va dir ahir davant dels bisbes espanyols i poc abans de reunir-se en privat amb alguns dels supervivents d'aquests abusos.
5: Les associacions de víctimes més nombroses han denunciat que han quedat al marge d'aquesta recepció que es va organitzar a última hora.
6: Una reunió privada a porta tancada i fora de l'agenda oficial del viatge del papa. En un comunicat al Vaticà, diu que Lleó XIV ha escoltat amb afecte i atenció les 6 víctimes. S'ha compromès que les propostes que li han fet arribar siguin la base per a futurs esforços i que l'Església pugui ser un lloc segur i espiritualment sa on les ferides trobin consol i puguin sanar. I sense pronunciar les paraules abusos sexuals o víctimes, Lleó XIV ha demanat als bisbes espanyols prevenció i canvis.
7: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
6: Les principals associacions de víctimes d'abusos per part del clergat han denunciat que han quedat fora i excloses de la reunió amb el papa. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 7 minuts.
3: Va durar l'aplaudiment del Congrés al discurs del papa. Després, cadascú en va subratllar la part que més li convenia. D'una banda, va demanar rebaixar la polarització política i va defensar l'acollida d'immigrants, però de l'altra també va carregar contra l'avortament i l'eutanàsia.
7: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural en cada circunstancia de su existencia.
4: Els col·lectius que porten dècades lluitant per aquests drets han sortit a criticar les paraules del papa. Cristina Vallès, presidenta de l'Associació Dret a Morir Dignament de Catalunya, al matí de Catalunya Ràdio.
8: Són drets que no obliguen a ningú a actuar en contra de les seves conviccions. Al contrari, garanteixen que cada persona pugui decidir d'acord amb els seus valors, creences i vivències. Ens sap greu.
0: Menys de dues hores.
5: Falten perquè comenci la selectivitat. Més de 45.000 alumnes catalans estan citats a partir de les 9 del matí en unes proves que arriben marcades per la vaga de mestres i professors i per la visita del papa.
0: Maria Costa.
9: Els estudiants s'examinaran primer de llengua castellana i literatura i just després de llengua estrangera. A la tarda es faran les proves opcionals per apujar nota de matèries com, per exemple, física, geografia o literatura dramàtica, entre d'altres matèries. Entre les novetats es farà una prova pilot de control aleatori amb detectius de dispositius electrònics com mòbils i rellotges intel·ligents per evitar que els estudiants copiïn. Tot i la vaga de docents, el govern assegura que no ha hagut de reforçar finalment el personal dels tribunals dels exàmens. La selectivitat s'allargarà fins dijous i el resultat dels exàmens se sabran el 23 de juny. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 22.
3: Dies de vaga de docents des que van començar les protestes. Avui és la primera i per ara única que hi ha convocada després del no al preacord amb el departament.
10: Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS fan una crida a participar a la manifestació que sortirà a les 11 del matí des de Plaça Espanya. Està previst que la marxa vagi per la Gran Via, la plaça Tetuan, l'avinguda Lluís Companys fins al Parc de la Ciutadella i entri finalment a les portes del Parlament. Els sindicats s'han compromès a no fer cap protesta abans de les 9 del matí per no afectar els estudiants que fan la selectivitat. Tot i això, no descarten que hi puguin haver talls a partir de les 9 del matí. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: S'estimba.
4: El Mundo publica avui una enquesta sobre les eleccions al Parlament i el titular és el següent, una caiguda en picat del PSC que passaria de 42 diputats a una forquilla d'entre 33 i 35. L'actual majoria d'esquerres no sumaria.
5: Aquesta enquesta també mostra una pujada d'Aliança Catalana que passaria de 2 a una vintena d'escons, pràcticament empatant amb Junts i superant per poc Esquerra Republicana. El diari destaca que amb aquest escenari Catalunya seria ingovernable.
0: Sense Israel.
3: El vicepresident dels Estats Units, J.D. Van musulmans ha anunciat aquesta nit que seguiran treballant per arribar a un acord amb l'Iran, encara que Netanyahu no hi estigui d'acord. En les últimes hores, els bombardejos creuats entre Tel Aviv i Teheran s'han aturat.
0: Jerusalem, Jordi Brascó.
2: L'intercanvi de cops a gran escala entre Israel i l'Iran s'ha aturat, però l'enfrontament es manté de manera indirecta amb la milícia proiraniana de Hezbollah al sud del Líban i al nord d'Israel. Netanyahu deixa clara la seva posició.
11: En els darrers dies, l'Iran i Hezbollah han intentat imposar-nos una nova equació i això és intolerable i inacceptable. Pensaven que si disparaven contra Israel des de territori libanès i iranià, no respondríem. Això no ha passat i no passarà, no mentre jo mani.
2: Per la seva part, Israel no ha cessat d'atacar el Líban, afegint així condicionants perquè l'episodi d'escalada de tensió es pugui repetir en qualsevol moment. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Vot a vot.
4: L'escrutini a les eleccions presidencials del Perú està sent un frec a frec entre el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, i la candidata conservadora, Keiko Fujimori. Per ara, Sánchez manté poc menys d'un punt d'avantatge.
0: 36 morts.
5: I 167 ferits al terratrèmol d'ahir a les Filipines i, de fet, és un balanç provisional, ja que les autoritats encara segueixen buscant desapareguts. El sisme de magnitud 7,8 va afectar les costes de l'illa de Mindanao.
0: Tercera investidura.
3: Pel president de Castella i Lleó, el popular Alfonso Fernández Mañueco, serà poc més que un tràmit perquè ja ha arribat a un acord de govern amb Vox.
0: Últim dia.
4: Del judici contra el germà de Pedro Sánchez, que quedarà vist per a sentència. En els seus informes finals, tant la Fiscalia com les defenses han insistit en la falta de proves contra David Sánchez i en demanen l'absolució, mentre que les acusacions mantenen que la feina se li va assignar a dit.
0: Es reprèn.
5: A l'audiència, el judici pel cas Kitchen sobre la presumpta trama parapolicial d'Interior en temps de Rajoy per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. Seguirà declarant com a acusat l'excomissari Villarejo després que hagin sortit a la llum diverses reunions en els últims dies que va mantenir amb l'exmilitant del PSOE, Leire Díez.
0: Concentració indefinida.
3: Dels treballadors del centre de recanvis de Nissan al Prat de Llobregat, a les portes de la planta. L'empresa vol acomiadar 211 treballadors a Catalunya. Avui s'acaba el període de consultes de l'ERO i fins ara no s'han posat d'acord. Juan Carlos Yepes, de la UGT.
12: L'empresa segueix amb el tema de voler parlar de quantitats d'indemnització i de càrregues de sortides. I nosaltres, primer, abans de començar a parlar d'això, no ens neguem, però primer tenim que parlar de la disminució de l'ERE o de la recol·locació de la plantilla que queda.
0: Defensa els docents.
13: Més lluny, Biel, més lluny. Hem d'anar més lluny.
4: És el que va fer l'escriptor mallorquí Biel Mesquida quan va rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes al Palau de la Música.
0: Barcelona, Marta Vives.
14: L'acte al Palau de la Música, convertit en un jardí, ha estat el reflex de la poesia de Mesquida, ple de passió, bellesa desbordant i reivindicació.
15: En Biel Mesquida no res si no posa el cor i el cervell i la veu a favor dels mestres que avui lluiten al País Valencià i a Catalunya.
14: L'emocionant interpretació de Viatge a Ítaca de Lluís Llach a l'inici de l'acte ha estat la millor metàfora d'aquesta trajectòria de més de 50 anys de literatura i activisme que fuig de tots els convencionalismes. Una ballada plena de poesia, de llibertat, de Mallorca, de països catalans i un desig.
15: Timau i boixau en pau. Sí a la pau. Sí a la pau.
14: Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més sessions que mai.
5: Els cineclubs de Catalunya, segons l'informe de la Federació Catalana de Cineclubs, l'any passat s'hi va projectar 2.300 sessions, és gairebé un 30% de les quals en català. Les van veure a prop de 150.000 espectadors. Àlex Portolés és president de l'entitat.
16: De fet, ja som a punt d'arribar als 70 cineclubs federats en territoris de parla catalana i bé, m'agradaria dir que els cineclubs som un espai clau per la difusió del cinema en versió original, per la promoció del cinema català i també per la presència del català a les nostres pantalles.
0: Polèmic.
3: El curtmetratge publicat per Madonna de 13 minuts en què avança part del repertori del seu pròxim àlbum, el curt que es va poder veure en exclusiva al Festival de Cinema Tribeca, Nova York, ja ha incendiat les xarxes perquè en un fragment hi apareix mantenint relacions sexuals en un lavabo.
0: Gairebé tot.
4: És el nou llibre de Matthew Tree on l'escriptor anglès establert a Catalunya investiga qui era el seu pare amb qui va tenir una relació difícil que el va marcar per sempre, tot plegat gràcies a uns diaris personals que l'han ajudat a entendre'l una mica més.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, arrenca.
17: Les semifinals de la Lliga de Bàsquet amb el Barça Tenerife a partir de les 8, Nicola Provito, la jugador de Blaugrana.
18: Euforia no. Sí que nos sacamos un peso encima, sí que pasamos una serie contra Murcia muy dura, pero no, euforia para nada.
17: Barça Igualada, jugant a les 7 l'accés a la final de la Lliga d'Hockey Patins, i el Barça serà finalista de la Lliga de Futbol Sala si guanya la pista de l'Inter a partir de les 9.
0: Avui és dimarts 9 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Nina amb 3 quilos 275 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa i la Jana amb 3 quilos 130 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
19: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 15 graus a Artés, 18 a Sitges i 21 a la ciutat de Barcelona. I el trànsit, com tenim les carreteres a aquesta hora? Clàudia Serra, bon dia.
20: Bon dia. Doncs a aquesta hora retencions a les entrades cap a Barcelona i densitat en diversos trams a la Ronda de Dalt i la Litoral sentit Llobregat, les habituals de cada dia a aquesta hora, de moment doncs sense incidències destacades.
19: A Barcelona, les associacions de veïns dels barris del voltant de la Meridiana volen que el tram que va de Fabra i Puig fins al pont de Sarajevo sigui una rambla.
21: Proposen enverdir la plaça de Fabra i Puig, reduir a la meitat els carrils destinats a la circulació de vehicles privats
22: i ampliar el pont de Sarajevo perquè es converteixi en un espai d'uns 1.500 metres quadrats que uneixi les dues trinitats.
19: Barcelona nascurà.
23: Volen que reparin els greuges que la construcció de la Meridiana va suposar per als barris de Sant Andreu, Porta, Prosperitat i les Trinitats, i que la Meridiana deixi de ser la drecera per arribar al centre de Barcelona. Àlex Labat, encarregat de mobilitat de la FAB.
24: Nosaltres el que volem és una reforma en Rambla, perquè entenem que la Rambla el que farà és donar-li aquest ànima més transversal d'unió entre Nou Barris i Sant Andreu.
23: També volen que la pacificació de la Meridiana arribi fins a Montcada i Reixac. Anna Escurell, Aixàs, per al matí de Catalunya Ràdio.
19: Més notícies. Al Bages s'ha fet un pas més per poder prolongar la línia R5 de Ferrocarrils de la Generalitat, la de Manresa, fins a Santpedor.
21: Concretament, ha sortit a licitació l'estudi informatiu per allargar el traçat en gairebé 4 quilòmetres.
22: Es vol aprofitar l'antic ramal de mercaderies, que té una part en desús, per enllaçar el parc tecnològic de Manresa amb Santpedor, amb parada a Sant Fruitós de Bages.
19: Un altre cop a Barcelona, el Consorci de Biblioteques negociarà amb els treballadors de les biblioteques públiques de la ciutat, que continuen en vaga indefinida.
21: Ahir van ocupar l'edifici del Consorci durant 4 hores per exigir que l'Ajuntament els adhereixi al conveni municipal.
22: Irene Lameiro és bibliotecària i delegada sindical de la CGT.
25: Negocieu d'una vegada i obriu les biblioteques en un Ajuntament que té milionades de superàvit. És que el que estem demanant és ínfim, prou personal per tenir unes condicions dignes.
19: I parlant de vagues indefinides... A l'Alt Penedès i al Garraf ha quedat desconvocada la vaga indefinida del servei de recollida de residus.
21: Després d'unes hores de negociacions entre el comitè d'empresa i la direcció de l'empresa concessionària.
22: No se saben els detalls de l'acord, però les parts els faran públics aquest matí.
19: I a Barcelona, els 4 aspirants a ser el candidat de Junts a l'alcaldia de cara a les municipals de l'any vinent ja han aconseguit els avals necessaris.
21: Per participar en el procés intern de primàries de la formació, les darreres hores ho han anunciat l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i l'actual secretària primera de la mesa del Parlament pels Juntaires, Glòria Freixa.
22: Ahir ja us vam explicar que també ja els tenen el líder del grup municipal del partit a l'Ajuntament, Jordi Martí Galbis, i la diputada al Congrés, Pilar Calvo.
19: I cultura. Diada Pau Casals 2026, avui al Palau de la Música Catalana, se celebra amb un concert del Quartet Casals acompanyat del pianista Alexander Melkinov. El concert a les 8 del vespre. 7 i 20 minuts, esteu escoltant al matí de Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
26: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
27: Al matí de Catalunya Ràdio.
3: Són les 7 i 20 minuts i és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb el Papa Lleó XIV com a absolut protagonista. Comencem amb La Vanguardia, que titula que el Papa demana al Congrés fugir de la permanent desqualificació política. El periòdico diu que el Papa fa posar dret al Congrés reivindicant la dignitat humana i per ara el pontífex rebutja la prioritat nacional del PP i Vox. A la premsa de Madrid també és la principal notícia de portada, la més cridanera, la de La Razón. Fotografia tota pàgina del pontífex del Congrés i el titular, ovació històrica
2: pública per Lleó 14 a les Corts. El País destaca que el papa urgeix els bisbes a actuar contra la plaga de pederàstia i El Mundo, que demana als polítics límits morals al poder. Altres temes de portada, precisament també a El Mundo, aquesta enquesta electoral sobre Catalunya, el PSC s'estimba i Aliança es dispara, empataria amb Junts i deixaria una Catalunya ingovernable. Mentrestant, La Vanguardia explica que Cristina Narbona, la presidenta del PSOE, anirà a declarar com a testimoni pel cas Leire Díez. I acabem amb l'Ara, que destaca, d'una banda, que més de 45.000 estudiants comencen avui la primera selectivitat amb detectors de mòbils, i de l'altra, que Biel Mesquida rep el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes fent una defensa dels docents.
6: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
7: el 22 d'octubre del 1977.
6: I el número de la sort, el...
7: l'11.
6: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I ara volem parlar dels efectes del xat GPT en les notes dels estudiants. Maiol Roger, bon dia.
17: Bon dia. Milers de joves catalans s'enfronten d'aquí poc més d'una hora al primer dia de la selectivitat i molts hauran fet el batxillerat amb un gran aliat, el xat GPT. Ara, un estudi de la Universitat Californiana de Berkeley alerta que la introducció de la intel·ligència artificial en l'estudi fa que els alumnes treguin notes més altes, però no que augmentin el seu coneixement real.
0: I com han arribat a aquesta conclusió?
17: Doncs han analitzat més de 500.000 qualificacions d'estudiants d'una gran universitat de Texas, tant d'abans com de després de la reducció del xat GPT el 2022. I els resultats mostren que les notes excel·lents han augmentat un 30%. Ho fan sobretot en estudis on els deures o treballs fets a casa i sense supervisió d'un professor tenen més pes en l'avaluació, ja que són en aquests casos quan més s'utilitza la intel·ligència artificial.
8: L'últim treball que vam fer de grup, el 95% el vam fer amb xat.
9: 80% xat GPT. El 100%.
17: La Universitat de Barcelona ha participat en un altre estudi que conclou que la irrupció de la IA no contribueix a una educació més justa i democràtica, sinó que pot provocar encara més distància entre els estudiants amb més recursos i accés a la tecnologia i els que no el tenen. Professors d'educació assenyalen que les universitats han trigat massa a assumir que han d'actuar i asseguren que van amb retard contra el que consideren una bombolla de les notes. De moment, avui ja veurem alguna mesura per evitar la intel·ligència artificial a la selectivitat. Els professors podran descobrir mitjançant detectors de freqüència si els estudiants porten elements prohibits com telèfons mòbils i rellotges intel·ligents i altres dispositius més sofisticats com auriculars, orelles i ulleres intel·ligents. És una prova pilot del Departament d'Universitats per frenar l'ús de la IA i tindrà el càstig d'un zero directe si enganxen algú copiant.

0: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
1: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
2: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia el teixit de seda i or més menys tingut. I la resposta era lamé. El lamé, o llama, és un teixit de seda i or en què el metall no apareix sinó en una cara. I la mè és un eufemisme per referir-se a la merda. Avui dimarts, un Enigmàrius senil. Adverteixis de la presència de mitja dotzena d'ancians, de 6 lletres. Adverteixis de la presència de mitja dotzena d'ancians, 6 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
3: I ara el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells, avui sobre la visita de Robert Prevost a Televisió Espanyola.
4: Una de les millors imatges que ha deixat el Papa a Madrid ha sigut la de la seva visita a les instal·lacions de Radio Televisió Espanyola. Allà l'esperava una comitiva de treballadors de la casa, amb aplaudiments, i el director d'informatius li ha cridat: benvingut a Radio Televisió Espanyola. El Papa ha fet un gest amb el cap, s'ha portat els dits als ulls i ha dit: jo os veo. Ja poden morir d'èxit.
3: I a la recomanació del dia arran de la visita del Papa a Barcelona, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula Los dos Papas.
5: Quins diàlegs i quin tàndem protagonista, mare meva. Amb Anthony Hopkins i Jonathan Pryce en la pell del Papa Benet XVI i de Jorge Bergoglio, que n'agafaria el relleu per convertir-se en el Papa Francesc. Interpretacions totes dues reconegudes, molt merescudament, amb una nominació als Oscars. I la pel·lícula funciona com un retrat íntim de la creació del seu vincle d'amistat, tot i tenir visions totalment oposades de l'Església, que miren d'apropar darrere els murs del Vaticà en un moment de crisi profunda de la institució. Amb una direcció magnífica i diàlegs brillants, es gaudeix també i molt des de l'ateisme. Los dos Papas és a Netflix.
6: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
7: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
8: A Bezoya som molt dels qui, quan per fi arriba l'estiu... Para. Qui diu quan arriba l'estiu? A Bezoya som molt de viure molt fort sempre, no quan ho marca el calendari. Som molt de començar-lo amb el primer raig de sol. Molt de començar-lo abans i molt de viure'l molt fort. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
9: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
3: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
11: Bon dia, el Papa.
12: Hola.
13: Papa Lleó 14.
12: Hola.
3: Evidentment, el Papa Lleó 14 és el protagonista del dia perquè avui al migdia arribarà a Catalunya, on l'esperen un parell de dies farcits d'actes que plegaran milers de fidels i de curiosos a diferents punts del país. De fet, avui ja es fan notar les restriccions de trànsit en alguns carrers del centre de Barcelona que compliquen bastant...
14: En alguns carrers del centre de Barcelona no, que està mitja ciutat col·lapsada per la vista d'aquest senyor.
3: Tenim una trucada en directe. Primer de tot, el seu nom, sisplau.
14: Marta de Sant Celoni.
3: Marta de Sant Celoni. Vostè és la que es queixava per Rodalies, no?
14: A mi no em tallen el tràfic del centre de Barcelona para que pueda desplazarme mejor, ¿sabes? A ti te lo cortan, porque a mi no, ¿eh? Ni me ovacionan a mi para tirarme 5 horas en el tren.
3: Hombre,
14: para que toma arribi més de pressa la Sagrada Família, no sé, que tarde, ¿eh? Col·lapsem mitja ciutat i que se joda la gente, ¿no?
3: Sí, però vostè, Marta, s'ha vist afectada per les restriccions de circulació.
14: No, perquè jo treballo a Castelldefels, si vaig a Sant Celoni i Castelldefels. Però bueno, si avui hagués hagut d'anar Montjuïc, ¿vale?
3: Però si vostè no té cap problema en el seu dia a dia, per què eixa? No existeix aquest problema.
14: Tinc amigues que viuen a prop, ¿vale? Allà al costat, que estan patint la visita d'aquest senyor, ¿vale? Que li està fent un estrès i una angústia que no poden vivir, home.
3: Molt bé, està trucant per queixar-se per una amiga.
14: Que no se pueden ni aparcar, ¿vale? Que el senyor León, que bueno, que... Bueno, mira, el señorito ahí con su papá móvil, ¿no? A mí no me fica un Marta móvil para ir como una marquesa por el mundo, ¿sabes?
3: Bueno,
14: Marta,
3: recollim-la.
14: Què passa? Ah, no, claro. No, señorita, igual si le ponen un Ricard móvil, ¿no? Hasta el papo soy yo del papa. Hasta el papo.
3: Bueno, gracias por la... Gràcies per la trucada.
14: No, no sé, que el senyor té aquí caminar 20 quadres, no? No, claro.
3: Marta,
11: hem de penjar.
3: Gràcies per la trucada, la deixem.
14: Sí, claro.
3: S'heu quedat a treballar, no?
14: No, que m'he demanat la baixa. Hombre, para no veure el papa, que t'has pensat que no voy a querer tener...
3: Ah, vostè anirà a veure el papa?
11: Molt bé.
14: Hombre, claro.
11: Quina barra. Bueno.
14: Hombre, que... No, però, perdón, eh? Ai, el senyorito!
11: Hem de penjar, que passem per un túnel.
14: No.
3: Són 7:45. I fa mitja hora que Lleida s'ha aixecat el confinament dels veïns que viuen més a prop d'on a primera hora de la nit s'ha declarat un espectacular incendi. Anem cap a Lleida, Estela Bussoms.
13: Bon dia, doncs sí, ha sigut a les 7, s'ha aixecat aquest confinament, afectava uns 1.300 veïns de la urbanització Vila Montcat de Ciutat Jardí, una zona de cases unifamiliars als afores de Lleida. Les empreses afectades són dues, Frutera La Pràctica i Arcofrut, han cremat milers de caixes de fusta i palets a l'exterior i ara s'ha d'acabar d'avaluar l'afectació a les naus. En un primer moment també es van desallotjar les persones que vivien a les cases més pròximes, que ja han pogut tornar a casa. Els bombers encara tenen hores de feina per acabar d'extingir totalment el foc, que va començar cap a les 10 de la nit.
3: I el papa arribarà a l'aeroport del Prat quan passin 25 minuts de les 12 del migdia. El primer que farà allò 14 és anar a la catedral, on encapçalarà una pregària, i a la tarda té una reunió amb Salvador Illa. Es reuneix amb l'ordre de Sant Agustí i a les 8 el podrem veure per primer cop al papa mòbil, en arribar a l'estadi Lluís Companys. És un acte amb 40.000 persones. Avui programació especial al matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb experts de seguretat. Estarem pendents també de les restriccions de mobilitat i parlarem també amb Manuel Barbero, que va destapar els abusos dels maristes.
15: Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha...
3: Aquesta plaga, deia el papa Lleó XIV. Li preguntarem si n'hi ha prou amb aquestes paraules d'ahir del papa, a Manuel Barbero, i també és per les queixes de la majoria d'associacions de víctimes que van quedar fora de la reunió amb el pontífex. També estarem pendents de la primer dia de selectivitat i també aquest any coincideix amb una nova vaga de mestres i professors que es manifestaran a partir de les 11 des de Plaça Espanya fins al Parlament. I pel que fa als esports, Robert Prat?
16: Comencen les semifinals de la Lliga de Bàsquet a partir de les 8, Barça-Tenerife, Barça-Igualada, partit decisiu a les 7 per decidir el finalista de la Lliga d'Hockey. El Barça Futbol Sala pot accedir també a la final si guanya a les 9 a la pista de l'Inc.
3: I pel que fa al temps, el dia comença amb petits ruixats a les comarques de Lleida. Eloi Cordomí, bon dia.
17: Bon dia. Sí, avui tindrem un dia una mica variable. En general farà sol a moltes zones, el que passa que sí que aniran creixent també nuvolades al nord-est, comarques de Girona, de Barcelona, més enllà d'aquestes que ja hi ha a les comarques de Ponent. A la tarda també podrien deixar alguns ruixats al Pirineu Oriental i, en canvi, la meitat sud farà sol tot el dia, amb vent de mestral i de tramuntana aquest matí, afluixa d'aquí una estona, després al vespre segurament tornar a reactivar-se. I avui amb temperatures més baixes, baixaran 3-4 graus a moltes comarques de l'interior, les més altes a Ponent i al sud podrien arribar als 30-32 a tot estirar. Demà dimecres refresca una miqueta, encara alguns ruixats, i a partir de dijous, divendres, tens molt més tranquil i pujada la temperatura.
3: Avui farem una especial atenció a la mobilitat i a les carreteres. La mobilitat a aquesta hora, avui el transport públic em dedica reforça per la visita del papa. Maria Fernández Noguera, bon dia.
18: Bon dia, doncs sí, hi ha un reforç de l'oferta tant al metro, als busos i al tramvia de Barcelona, com a ferrocarrils i rodalies. Pel que fa als autobusos, es canvien algunes parades de busos interurbans i es desvien una quinzena de línies a Barcelona. Tot això avui que l'R2 Sud i les línies regionals que van cap al sud ja estan del tot restablertes, després que ahir comencessin a circular els trens pel túnel del Garraf. Avui Renfe ja no ofereix servei alternatiu d'autobusos. En aquestes línies hi ha retards de fins a mitja hora en els trens que van cap al sud a causa d'un tren que ha tingut un problema a les portes i ha endarrerit la circulació dels convois que anaven darrere.
3: I a les carreteres, de moment, sense incidències destacades. Clàudia Serra, bon dia.
19: Bon dia, no? A aquesta hora, de moment, sí que tenim les retencions, però que són les habituals, d'aquesta hora, les entrades cap a Barcelona. Densitat també a la Ronda de Dalt, a Roqueta, sentit Llobregat i la Litoral, a Sant Adrià, sentit Llobregat i a la Zona Franca, i a Santa Coloma cap a Trinitat, direcció Barcelona. També hi ha congestió a la C-17 a Parets, a la C-58 a Sant Quirze i a Montcada, i a la P-7 a Santa Perpètua.
20: Tot això el dia de la selectivitat. Per tant, molta sort a tots aquells que estigueu llevats ja, confiança, calma i endavant, que la feina ja està feta. Avui a l'Àgora del Matí, Vicenç Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Quan són les 7:34. Obrim la redacció del matí i comencem per les opinions destacades del dia. Maiol Roger i Pol Forada, bon dia.
21: Bon dia.
20: Avui a les pàgines d'opinió dels diaris, reflexions diversos sobre les paraules del papa.
21: El director de La Vanguardia, el Jordi Juan, diu que aquest papa agrada, i la millor prova d'això és que en una política espanyola tan polaritzada hi va haver unanimitat en tots els partits a aplaudir el discurs del pontífex al Congrés.
22: Afegeix que quan escoltem Lleó XIV no tenim la sensació que sigui un sermó, sinó una invitació serena i subtil a reflexionar sobre aquesta societat que viu en crisi i canvi permanent.
21: L'editorial de l'Ara destaca el titular que el papa va condemnar la xenofòbia des del Congrés dels Diputats.
22: Celebra que el seu discurs és una esmena absoluta al principi de prioritat nacional que el PP i Vox han introduït en els pactes autonòmics.
21: En canvi, el periòdico lamenta que no sembla que hi hagi gaire predisposició des dels partits a aplicar les lliçons sobre la necessitat de bastir ponts i evitar la polarització.
22: I desitja que la Sagrada Família ressoni també el missatge a favor de la convivència.
21: El País, una de freda i una de calenta. Diu que el papa va encertar a advertir a les Corts contra la polarització política, però que la seva crítica a l'avortament pertany a un altre escenari.
22: Sí que aplaudeix, en canvi, que parlés de pederàstia on era més necessari, davant dels bisbes i a la seu de la Conferència Episcopal.
21: El Mundo aplaudeix que Espanya ha estat l'escenari escollit per Lleó XIV per projectar la dimensió pública del seu pontificat.
22: I diu que el discurs d'ahir confirma que vol intervenir en els grans debats contemporanis des d'una posició incòmoda per tots, crítica amb els excessos del relativisme, però també amb la deshumanització de la política i l'economia.
21: I la BC destaca que el papa va recordar a les Corts que la dignitat humana precedeix la política.
22: I afegeix que molts van aplaudir, però pocs es van donar per al·ludits.
20: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
23: Ho explica el Guardian. Els tribunals del Regne Unit animen els jurats populars perquè es fixin en el llenguatge corporal dels acusats per discernir si menteixen o no. Segons el rotatiu, això és perillós perquè aquests senyals no tenen base científica. Les paraules sí que són reveladores, perquè el mentider pot controlar el contingut, però no tant l'estructura, la gramàtica i l'estil. No ofereix detalls sensorials i perceptius el que va veure, va escoltar o va sentir. És aquí on acostuma a estar la veritat, els tribunals i el carrer.
24: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
25: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 174 milions. Amics. Rialles. Llocs. Moments. 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
26: Vols anar al futur? L'opció més intel·ligent és anar-hi en aquesta màquina del temps.
27: Però jo vull anar a la platja amb el meu nòvio.
26: Doncs així vés amb Ouigo. Vés al futur amb màquina del temps. Vés des de 9 euros a qualsevol de les nostres 15 destinacions. Consulta condicions i tarifes a ouigo.com. Ouigo, vés de llest.
28: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
29: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
30: I pot ser tot això sent professional.
29: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
20: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què va sopar ahir el papa? Atenció.
31: Doncs mira, com a aperitiu, pernil ibèric, salmó fumat, gaspatxo de xangurro de bou de Marc Gallec,
17: ensaladilla de gambeta de Motril i croquetes. Com a plat principal, mero del Cantàbric al forn. I de postres, el mític soufflé del restaurant L'Ardi de Madrid.
3: Boníssim.
17: Que és qui va preparar el menú. I per beure, tres vins de Castella i Lleó. El rosat Trapera, el negre Ultreia Villegas i el blanc Cuvé L'Ardi.
3: Ah, el Rupez, sí.
17: Ho recull l'ABC. Explica que el menú volia ser una mostra del patrimoni gastronòmic espanyol.
3: El blanc de quina anyada era?
0: El blanc, espera't que t'ho busco, a veure el a veure el rosat del 2024, el negre del 2023 i el blanc del 2024 també.
1: El 4.
3: Un godello, no? Això és.
0: Sí.
3: Gaudí tindrà un museu.
0: Amb l'aprovació del Vaticà, l'edifici de les Teresianes de Barcelona, projectat pel mateix Gaudí, serà l'espai que acollirà un museu que combinarà patrimoni, exposicions d'art i se centrarà en els valors espirituals i humanistes de l'arquitecte. Fins ara aquest edifici estava tancat al públic. S'obrirà d'aquí 2 anys, ho veiem a diversos digitals.
3: La notícia que dona esperança a mestres i alumnes.
17: Que Torrejón de Ardoz, a Madrid, es converteixi en la primera ciutat de tot l'estat a tenir aire condicionat a totes les classes de totes les seves escoles públiques. Si posem números, són 899 aules de 21 escoles. Ha suposat una inversió de 7 milions d'euros. Els aparells de baix consum ofereixen tant fred com calor. Ho llegim al digital Info en Ares.
3: I qui s'ha endut una sorpresa?
0: Un home britànic que es va trobar una moneda antiga i es pensava que era justament això, una moneda, però no. Va resultar ser un anell d'or romà de fa 1.700 anys. Ara l'organització Southwest Heritage Trust s'ha quedat amb aquesta joia. L'home la va trobar fent servir un detector de metalls en una parcel·la. Ho veiem al diari Opones.
3: Una dada que interessarà els que tinguin previst passar les vacances a la Costa Brava.
17: I no hi tinguin casa. El lloguer d'apartaments s'ha encarit fins un 8% aquest estiu. Ho diu un informe que recull el diari de Girona, que també constata les diferències entre municipis i zones. Mentre que una setmana al centre de Lloret costa 830 euros, a primera línia de la platja Cadaqués en val 1.800.
3: Una segona vida.
0: Per l'antic escorxador de Gramunt, llegim el Segre, que ha tornat a tenir vida com a nou espai cultural. Ara obrirà de forma habitual a partir d'aquest mes de juny, una vegada hi traslladin l'arxiu municipal.
3: I amb aquesta hora us expliquem també els destacats en Internacional i Economia, Marc Jurado i Pol Foradada.
2: Comencem a l'IMA, encara pendents dels resultats de les eleccions d'aquest diumenge. Llegim al diari Perú Informa que els resultats podrien trigar fins a 14 dies a confirmar-se perquè s'hauran de revisar més de 1.500 actes electorals abans d'incorporar-los al recompte definitiu. Què hi han trobat? Doncs bàsicament errors aritmètics, discrepàncies de dades o falta de signatures. Una revisió que pot ser decisiva perquè les eleccions estan sent més que ajustades. Entre el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, amb menys d'un punt d'avantatge sobre la candidata conservadora Keiko Fujimori. I al Japó, el Japan Times explica que les marines del Japó i Corea del Sud han fet les seves primeres maniobres navals conjuntes en gairebé 9 anys. S'interpreta com un símbol d'una nova etapa de cooperació en defensa entre els dos països després d'anys de tensions polítiques i militars.
4: Sobre l'escalada de tensió a l'Orient Mitjà, 5 dies assegura que agita els fantasmes d'un petroli car a l'estiu. Diu que la Xina, que ha reduït les seves importacions de cru, podria tornar al mercat en qualsevol moment i afegir pressió a l'alça dels preus. Avui Expansión destaca que la pluriocupació s'ha disparat un 35% a Espanya després de la reforma laboral i afecta 611.000 treballadors. El 87% procedeix del sector serveis. Segons el diari, les estadístiques exposen la persistència de certs patrons que apuntalen la precarietat. I encara en l'àmbit laboral, l'Economista explica que les dones que han emprès més d'una vegada augmenten un 5% en un any, cosa que reflecteix més continuïtat, experiència i maduresa en les seves trajectòries emprenedores.
3: I què destaquem en els esports, Robert Prat?
16: Ja el tenim aquí. Arriba el vell Madrid amb José Mourinho a la banqueta i atenció amb el seu polèmic jugador Pepe com a ajudant. Ho apunta el diari Esport. Xavi Rajal, que avisa el Mundo Deportivo que el Madrid de Mou tornarà a ser perillós, ja que Mou imposa molta autoritat dins el vestidor. Emilio Pérez de Rozas diu a El Periódico que ens espera un Madrid molt agre amb un Florentino que ja no serà l'ésser superior. Gemma Herrero, el diari Ara, diu que ni Mourinho salvarà el Madrid de Florentino. Si la pilota no entra, Mourinho no és sinònim de modernitat ni d'energia. Mundo Deportivo publica que l'Aràbia Saudita perd el cap per fitxar Rafinha amb un salari que multiplica per 4 el que cobra el Barça i que el Bayern de Múnich està disposat a pagar 34 milions per Rashford. I La Vanguardia explica les noves normes del Mundial de Futbol. Es castigaran sobretot les pèrdues de temps. Si un substitut triga 10 segons a abandonar el camp, sancionat l'equip un minut sense un jugador. El mateix passarà amb jugadors que fingeixin lesions i l'àrbitre també pot canviar la possessió de la pilota en un servei de banda si es perd temps.
20: I a la premsa del cor, Iker Casillas, el gent de Pineda?
1: Els nostres àvids oients recordaran que la setmana passada Iker Casillas va protagonitzar la portada de la revista Pronto amb una fotografia on se'l veu passejant pel carrer amb Irene Esser, una noia amb qui de tant en tant i presumptament s'espolsa el presseguer. Doncs bé, a l'exfutbolista no li ha sentat gens bé que el descobrissin i ha dit que el de la foto no és ell i que es tracta d'intel·ligència artificial. La cap de l'agència G3, autors de la foto, ha demostrat que no és així ensenyant més imatges i un vídeo on es veu que Iker Casillas i Irene Esser es podrien estar fent la clenxa al mig des de fa dies. Revista Pronto 1, Iker Casillas 0.
20: I què fans avui, Canalies?
5: Anem i felicitem l'actor Johnny Depp.
20: 65.
5: 63, també fa anys Michael J. Fox.
20: 68.
5: 65, l'actriu Natalie Portman.
20: 45.
5: 45 clavats, i acabem felicitant el president de la Generalitat, Jordi Pujol.
20: 96.
5: 96.
20: Gràcies aquí el president.
5: Exactament.
20: Sant Oral.
5: Avui és Sant Prim i Sant Felicià, segons una tradició bavaresa. Prim i Felicià eren legionaris romans, cristians i missioners. Prim va descobrir una font amb propietats guaridores en un bosc i mentre predicaven guarien els malalts que hi anaven. En tornar a Itàlia els van martiritzar, van ser torturats i xas, decapitats. A Catalunya no hi ha persones que es diuen Prim o la seva freqüència és inferior a 4, però sí que hi ha 16 persones que es diuen Primo. Passa el mateix amb Felicià. N'hi ha 517 que es diuen Feliciano.
20: I a la cuita aquell de l'Eugenio, saps o no?
5: Sí, aquell és bo.
20: Diu Feliciano, que està allà al llit, allà a l'hospital, no?
5: Sí, sí, aquest, aquest.
20: Van tres amics a veure'l i diu Feliciano, diu, bésame la mano.
5: Ricard, l'has explicat 10 vegades aquest acudit ja.
20: Diu Vicente...
5: Bésame la frente. Bésame la frente. Feliciano.
20: Diu Montoya, diu no te vayas, Montoya, no te vayas. Anem al quios vintage amb Albert Om.
6: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
7: 9 de juny de 2006, el ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, presenta el nou carnet de conduir per punts, que entrarà en vigor l'1 de juliol de 2006. Els conductors tindrem 12 punts, que anirem perdent a mesura que cometem infraccions. 3 punts menys per parlar pel mòbil o també 3 per no portar cinturó. El carnet per punts ja funcionava amb èxit a Alemanya, França o Itàlia. A Catalunya, l'any 2005, van morir 549 persones en accidents de trànsit. El 2025 van ser 144, 400 persones menys. I ara fa 20 anys, míting socialista a Tarragona per demanar el sí en el referèndum a l'Estatut amb la presència dels presidents Zapatero i Maragall i el ministre Montilla. Un detall que demostra que ha passat el temps és que el WhatsApp encara no existia. Els assistents a l'acte podien enviar SMS al 5533 a un preu de 60 cèntims al missatge si volien llegir el seu text a la pantalla gegant. La Vanguardia en recollia alguns. ZP, guapetón, amb tu el millor estatut del món. O Illa, Illa, Illa, Montilla Meravilla.
20: Avui és 9 de juny del 2026, és el 160è dia del calendari. Falten 12 dies per l'estiu, 15 per Sant Joan i 10 per al final del curs escolar. Així sona el dia d'avui.
6: Els sons del matí.
8: Donde una persona es discriminada se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad.
9: El discurso del Papa es concordante con la posición del gobierno de España.
11: Suscribir desde la primera a la última de sus palabras.
12: Lleó XIV ha demanat als bisbes espanyols prevenció i canvis.
13: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha.
14: Els estudiants s'examinaran primer de llengua castellana i literatura i just després de llengua estrangera.
15: Els sindicats fan una crida a participar a la manifestació que sortirà a les 11 del matí des de Plaça Espanya.
31: L'incendi ha començat en la zona de Palots.
20: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Reparar.
32: Fer desaparèixer o compensar el dany causat per algú o per alguna cosa. Es parla molt que l'Església ha de reparar les víctimes dels abusos, quan la mateixa doctrina cristiana contempla no només el perdó, sinó la penitència, que, com el diccionari ens indica, inclou pagar pels pecats i fer propòsit d'esmena.
20: Pau.
32: Segons el diccionari, pau és estat de tranquil·litat o de quietud no torbat per fatics i molèsties. Però avui parlem de les pau, sigla de proves d'accés a la universitat. Molts estudiants trobaran la pau quan acabin les pau, perquè no hi ha major estat de tranquil·litat que la feina feta i les vacances a la vista.
20: In extremis.
32: Acceptar el diccionari com un llatinisme que significa en el darrer moment. La victòria del candidat d'Esquerres, Pedro Rodríguez, al Perú, ha estat in extremis, tot i que encara es pot capgirar amb els últims vots.
20: I ara posem-hi tres xifres amb Marc Jurado. 50%
2: el gravamen que la Unió Europea posarà a totes les importacions que superin els 18 milions de tones d'acer. Ara és del 25. També retallarà la meitat l'entrada d'acer lliure d'aranzels al mercat comú. Tot plegat, mesures que entraran en vigor el juliol per protegir la indústria siderúrgica europea de la competència de productes xinesos de baix cost.
20: 10.5%
2: l'increment mitjà dels preus dels pisos a Catalunya durant el primer trimestre de l'any en relació amb un any enrere, amb tot el percentatge, és lleugerament inferior als precedents. Són dades de l'índex de preus de l'habitatge que calcula l'Institut Espanyol de Estadística.
20: I també 10.
2: Els pacients de l'assaig clínic que han fet a l'Hospital de Can Ruti proven la seguretat d'una cirurgia pionera a Europa i Amèrica que podria frenar l'Alzheimer en estadis inicials. Els primers estudis clínics que s'han fet principalment a la Xina han mostrat resultats preliminars prometedors.
20: I ara tres imatges amb Pol Forada. Veig. A la primera imatge hi veig Donald Trump. És en una llotja, assegut en una butaca de cuir. Té un vidre de seguretat al davant, tot i que les persones que té al costat estan com atentes mirant alguna cosa. I el president sembla que està com adormit.
4: Sí, és al Madison Square Garden, al pavelló dels Knicks. Aquesta matinada Trump hi ha anat a veure el tercer partit de les finals de la NBA. Ell és seguidor declarat de l'equip de Nova York, però no els ha donat gaire sort perquè la victòria avui ha estat pels Spurs. Fora d'això, abans de fer aquesta capcinada a mig partit que s'ha fet viral a les xarxes, Trump també ha hagut de sentir una sonora xiulada del públic quan ha aparegut els videomarcadors en el moment en què sonava l'himne.
20: A la segona imatge hi veig les naus típiques d'un polígon, tot i que és de nit, està força il·luminat perquè una de les naus en surt una gran columna de foc i de fum. D'un costat s'hi veu també un gran raig d'aigua provinent d'una mànega dels bombers.
4: És aquesta nit a Lleida un espectacular incendi en dues empreses de fruita on han estat treballant més d'una quarantena de dotacions dels bombers. S'han confinat els veïns de la zona de Ciutat de Jardí i en algun moment fins i tot hi ha hagut alguns que han estat desallotjats. Ara el foc ja està estabilitzat, s'ha aixecat el confinament, dues naus han quedat totalment calcinades, una tercera ha quedat afectada pel fum.
20: I a la tercera imatge hi veig dues persones amb neoprè i tub de snorkel en una platja amb poca fondària i fent fotografies. Laia Claret, Girona, qui són i què estan fent?
10: Doncs són dos tècnics d'un pla pilot que han engegat la Generalitat per restaurar i recuperar el fons marí. Analitzen algues, plantes i corall de tot el litoral català. La imatge és d'una platja de Tossa de Mar on han començat a fer mostrejos. L'objectiu és haver actuat el 30% dels hàbitats marins que estan fets malbé l'any 2030, tal com marca Europa.
18: Descobreix l'experiència premium amb Celebrity Cruises i viatges al Corte Inglés. Vaixells elegants amb servei personalitzat i més de 300 destinacions amb estades més llargues. Fes la teva reserva al juny amb fins a 300 euros de descompte. A més, el nou vaixell Celebrity Excel salpa aquest estiu des de Barcelona i des de només 850 euros. Consulta les condicions. Reserva viatges al Corte Inglés al teu creuer premium.
20: Avui arriba el Papa a Barcelona i com cada dia us expliquem algun detall. Bon dia, Ot.
19: La visita del Papa.
21: Bon dia. El Papa dormirà dues nits a Catalunya. Serà al Palau Episcopal, la residència oficial de l'Arcabisbat de Barcelona i on viu el cardenal Joan Josep Omella. Lleó XIV serà el segon pontífex que hi passa alguna nit. El primer va ser Benet XVI al novembre del 2010. El Palau Episcopal està situat al costat de la catedral i té funcions eclesiàstiques des del segle XII. Ara bé, l'edifici té 2.000 anys d'antiguitat i en formen part una porta romana del segle I i un tram de la muralla del segle IV. Al costat de la Generalitat, el conjunt continua configurant el centre de poder polític i eclesiàstic, però la influència en els afers públics ara no és la que tenia en l'època medieval.
19: Real o fals? Amb Marc Amorós.
20: Atenció a aquest titular que circula. Pep Guardiola protagonitza el nou anunci de Pepsi, on un nen l'empaita pel carrer dient Pep i ell només diu sí. Marc Amorós, bon dia.
22: Bon dia. L'anunci s'ha publicat en forma de vídeo primer a les xarxes socials, on s'ha fet molt viral. En les imatges veiem un nen que camina pel carrer quan de sobte es pregunta si la persona que veu d'esquena davant seu és en Pep Guardiola. De fons sona Wonderwall dels Oasis. El nen diu diverses vegades Pep, Pep. Quan aconsegueix arribar a tocar l'esquena d'aquesta persona, veiem com en Pep Guardiola gira i diu sí, bevent una llauna de Pepsi. Sentim l'anunci.
23: Sí.
22: Pep, sí, diu Guardiola, picant-li l'ullet al nen, que somriu feliç a càmera. A les xarxes socials l'anunci ha cridat molt l'atenció, molta gent ja el considera una obra mestra de la publicitat.
20: I això és real o fals?
24: El Matí de Catalunya Ràdio.
25: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona. Amb una torre que toqués el cel. Coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, La Torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, demà a la tarda. I des d'avui, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
22: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que Pep Guardiola protagonitza el nou anunci

0: saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
1: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja,
2: 150 anys movent-nos per tu.
3: Amb motiu de la visita del Papa Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
4: Ara són les 7:55. Titulars del dia, 2 minuts, amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El Papa Lleó XIV arriba a Catalunya aquest migdia.
5: Al migdia participarà en una pregària a la catedral de Barcelona i al vespre serà l'estadi olímpic Lluís Companys. Ahir va tancar la visita a Madrid amb un acte multitudinari al Bernabéu.
6: No dispersar-nos ni encerrar-nos en el entorno en el que ya nos sentimos seguros. Hay que cultivar la consciencia de que la verdad es sinfónica.
4: Tot això després de reunir-se amb un grup de víctimes d'abusos sexuals a l'Església.
7: Es va comprometre a reforçar la resposta que hi dona a les associacions de víctimes que n'han quedat al marge o lamenten. Miguel Hurtado és supervivent d'abusos a l'Abadia de Montserrat.
8: És una reunió en la qual els bisbes han escollit, ha dit, quines són les víctimes que reuneixen amb el Papa.
4: I la mobilitat de Barcelona queda afectada per les restriccions imposades per la visita del Pontífex.
5: Hi ha restriccions de trànsit i aparcament al voltant de la catedral i l'anella olímpica de Montjuïc. Demà també hi haurà talls al voltant de la Sagrada Família.
4: Tot això el mateix dia que més de 45.000 alumnes comencen la selectivitat.
7: Els estudiants s'examinaran primer de llengua castellana i literatura i després de llengua estrangera a la tarda matèries opcionals.
4: I coincidirà amb això i la visita del Papa, nova vaga d'educació.
5: Els sindicats convocants s'han compromès a no fer cap acció abans de les 9 per no afectar la mobilitat dels estudiants. Tot i això, la consellera Esther Niubó assegura que seran comprensius.
9: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, està contemplat en el procediment i tenir després el temps que faci falta, no?
4: Els bombers estabilitzen l'incendi que ha cremat dues cooperatives agràries de Lleida.
7: Els veïns que han hagut de ser desallotjats han tornat a casa i s'ha aixecat el confinament.
4: I reben Donald Trump amb una forta escridassada al Madison Square Garden de Nova York.
5: On aquesta matinada ha assistit al tercer partit de la final de l'NBA de bàsquet.
4: L'Hospital Can Ruti de Badalona prova una cirurgia pionera per frenar l'Alzheimer en estadis inicials.
7: Carmen Higueras, cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Germans Trias al Catalunya Nit.
10: És una intervenció que pel pacient és poc invasiva, dura unes 3 hores i el pacient està ingressat 24 hores i el dia següent pot marxar cap a casa.
11: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
12: Bon dia. Pel que fa al temps, avui tindrem un dia una mica canviant. Ara mateix tenim petits ruixats a les comarques de Lleida. Durant el dia també s'espera que creixin algunes nuvolades a les comarques de Girona i de Barcelona. Fins i tot a la tarda podrien aparèixer nous ruixats al voltant del Pirineu Oriental. I a la resta del temps serà més assolellat. Avui també ho farà la tramuntana i tindrem una baixada de 2 a 4 graus de la temperatura que es notarà sobretot en comarques interiors.
11: Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
4: I pel que fa al trànsit, pendents de les afectacions per la visita del Papa. Clàudia Serra.
13: Sí, a aquesta hora ja no es pot circular per l'entorn de la catedral. Hi ha restriccions també a l'entorn de l'anella olímpica i la Sagrada Família. En general, però, a les carreteres, de moment, sense incidències destacades, tret de les retencions habituals a aquesta hora a les entrades cap a la ciutat i a la ronda de Dalt i la Litoral.
14: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
4: Manu Guix, bon dia!
15: Bon dia, preciosos!
4: Avui truquem al Gael.
15: Gael. 20 anyets, Gael.
4: 20 anys.
16: Hola.
4: Hola, Gael.
16: Què tal?
4: Hòstia, no, quina veu, tu. Escolta,
15: carai, quins 20 anys.
4: Tens 20 anys, tio. Com estàs?
16: 20 anys. Bé,
15: si
16: bé.
15: Que tinguis 40.
4: Saps on et truquem o no?
16: No.
15: Gael, et truquem del matí de Catalunya Ràdio de part de tota la teva família que et volen felicitar pels teus 20 anys i ho volen fer amb aquesta cançó que et canta Manu Guix del Gypsy King que es diu A mi manera.
4: Toma.
17: Vinga, va, som-hi. Bon dia, Catalunya.

0: que tinguis un fantàstic dia d'aniversari.
1: L'ho ha clavat, molt bé.
0: Vinga, que vagi bé. Adéu, Gael, una abraçada. Manu, a tu manera, fins demà, estimat.
2: L'ha clavat, nen. Adéu, guapos.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: El Papa Lleó XIV arriba avui aquest migdia a Catalunya. Després de 3 dies, en aquest cas a Madrid, diumenge va plegar més d'un milió de persones en una missa al carrer i ahir a la tarda va omplir el Bernabéu, després d'un matí en què va pronunciar un discurs històric en una sessió conjunta del Congrés i el Senat al Congrés dels Diputats. Davant dels diputats i senadors, el Papa va fer una crida a la pau, en ple rearmament mundial. Va demanar recuperar l'entesa social i política a través del diàleg. Va defensar la dignitat dels migrants i els límits que hem d'exigir davant de la intel·ligència artificial. Una intervenció aplaudida per la pràctica totalitat de l'art parlamentari. Tot i que el Papa també va posar sobre la taula debats incòmodes, com per exemple la seva posició sobre l'avortament o l'eutanàsia, alineada amb la doctrina catòlica. El Papa té tot el dret a expressar les seves creences religioses, però no a pretendre que aquestes creences condicionin els drets de milions de dones. És profundament preocupant que al segle XXI encara hi hagi qui vulgui decidir sobre el cos de les dones. A més, des d'una institució, per cert, formada exclusivament per homes i que no ha de patir les conseqüències d'un embaràs no desitjat. Avortar és molt dolorós i no necessita cap judici moral. La llibertat de consciència significa que ningú està obligat a avortar o a demanar l'eutanàsia davant d'un patiment invalidant, però també que ningú pot imposar la seva moral religiosa als altres. Els drets de les dones i de la vida de les persones no són negociables ni estan sotmesos al vistiplau del Vaticà. En tot cas, el pontífex va demostrar al Congrés dels Diputats que no és un actor polític més, per molt que cada partit hagi volgut també fer-s'ho seu. La seva feina és principalment espiritual, erigir-se com a far moral del món, perquè, de fet, catòlic vol dir universal. El Papa parla creients i no creients, però és precisament per això que vol demostrar una coherència absoluta. I aquí és on l'altesa de mira xoca amb algunes zones fosques de la Santa Seu. Per exemple, la plaga dels abusos sexuals. Abusos sexuals dins de la mateixa església. I el tracte també posterior de les víctimes. Ahir mateix el Papa també es va reunir amb algunes víctimes i va ser contundent.
1: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
0: Això va dir el Papa, però com denuncien algunes associacions, una cosa són les paraules i l'altra són les accions, els fets. Més encara quan el nombre estimat d'afectats és tan alt. 440.000 persones de tot Espanya, segons un informe del Defensor del Poble. Això vol dir que hi ha milers de persones amb ferides emocionals encara obertes i que en molts casos han rebut un tracte de silenci gens compassiu. Precisament, per exemple, demà el Papa serà a Montserrat, on la crònica recent també hi recorda episodis dolorosos. Entre els anys 70 i 90, un mínim de 14 adolescents van ser abusats pel monjo Andreu Soler. I les víctimes d'aquest cas denuncien que el Papa no s'hi ha volgut reunir.
2: Pero lo que no es comprensible es que el Papa León vaya al escenario del crimen, Montserrat, sin reunirse con las víctimas del delito y sin asegurarse que se haya reparado integralmente a todos los afectados.
0: És l'altra cara de la visita del Sant Pare. El pontífex ha demostrat que és una veu independent, capaç de parlar sobre els grans debats del món, però aquesta mateixa contundència és la que reclamen moltes víctimes d'abusos. El Vaticà va començar a treballar en la bona direcció ja amb Benet XVI. Va accelerar decididament amb el Papa Francesc i Lleó XIV sembla decidit a preservar en aquesta mateixa línia. Però encara falta temps i falta, com dèiem, més accions, perquè les ferides, les llagues obertes, com diu el Papa, comencin a cicatritzar. Avui arriba, per tant, el Papa a Catalunya, on el debat ha estat també si el Papa parlarà més o menys català. Ahir Junts va aprofitar una salutació del Papa per demanar-li que parli més català. Una escena també molt comentada. Ho van fer els diputats, el senador, en aquest cas, Eduard Pujol, i la diputada Míriam Nogueras en italià i en anglès, respectivament. Alguns no han trigat a assenyalar l'extraordinària capacitat de convertir una causa seriosa en una escena de sainet. Una forma cada vegada més habitual de veure en la política el gest inflat i que també ens hauria de fer reflexionar si això ens fa un país més gran, si això ajuda realment a la llengua. No pot quedar la sensació que alguns dirigents defensin una llengua amb una representació permanent, amb més teatre que política, amb més gest que substància i amb més soroll que influència. I la pregunta legítima. Li hem demanat també al Barça, per exemple, que porti a Lamine Yamal a TV3 parlant català i no a l'Hormiguero en castellà? Amb tots aquests elements i aquestes preguntes, el Papa aterrarà a l'aeroport del Prat. I ho seguirem en un programa especial del matí de Catalunya Ràdio i després també Catalunya Ràdio es volcarà amb una programació especial per seguir-ho. Som on hem de ser i avui un dia més serà un dia de ràdio, un dia de Ràdio Nacional i Pública de Catalunya.
3: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
4: Bon dia, avui és dimarts 9 de juny, hem començat el dia amb 15 graus a Prats de Lluçanès, 18 graus a Joner de les Garrigues, 20 graus a Mataró. Avui s'espera un dia una mica variable. Ara fa una estona que cauen alguns ruixadets a les comarques de Lleida, poca cosa. També durant el dia aniran creixent nuvolades al nord-est, Girona, Barcelona, potser amb algun ruixat de tarda al voltant del Pirineu Oriental, més sol a la resta de comarques, amb tramuntana i mestral, sobretot la tramuntana anirà bufant de manera intermitent durant tot el dia, i la temperatura serà més baixa. Baixaran 3-4 graus els termòmetres en alguns llocs de l'interior. Demà dimecres encara una mica variabilitat, segurament al matí amb alguns ruixats, i a partir de dijous temps més tranquil i més càlid altra vegada.
0: Ara són les 8:06 i avui a l'Àgora amb Vicenç Sánchez d'Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. El dia en què... Parlarem de la visita del Papa Lleó XIV, que aterrarà a Barcelona a 1:15, quan passin, de fet, 25 minuts per les 12, l'avió papal arribarà a l'aeroport del Prat en un periple que el portarà avui a la catedral i a l'estadi olímpic de Montjuïc. Demà a Montserrat, a la presó de Brians o a la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús. Ho seguirem tot plegat en l'especial Matí de Catalunya Ràdio i també amb una programació especial. Connectem en directe ara amb diferents punts d'atenció d'aquest matí. Per exemple, l'aeroport del Prat. Lara García, bon dia.
5: Bon dia, Ricard, des de la terminal corporativa de l'aeroport del Prat, on està previst que el Papa Lleó XIV aterri, com deies, a les 12:25 del matí. És la terminal de vols privats i VIPs de l'aeroport, per tant, l'arribada del Pontífex no alterarà el funcionament de les terminals 1 i 2 del Prat. Des de primera hora aquí ja està preparat el dispositiu de seguretat milimètric que donarà la benvinguda a Lleó XIV a Barcelona. El rebran a la pista d'aterratge les principals autoritats polítiques de Catalunya.
0: Des de l'aeroport del Papa anirà directament a la catedral, on farà una pregària. Allà hi ha el Miquel Jarque. Que Miquel, tot a punt?
6: Doncs sí, aquí als voltants de la catedral les restriccions de trànsit són totals, ahir eren molt més laxes, el dispositiu policial Albus entra avui en fase màxima, aquí hi ha molta, molta policia, només comptem aquí a l'esplanada de la catedral 20 furgonetes dels Mossos d'Esquadra, els domàs amb les claus de Sant Pere penja del Palau Episcopal i també de la façana de la catedral, mentrestant a sota grups d'agents dels Mossos d'Esquadra que fan el briefing, la reunió d'inici de servei. Darrere meu, dos agents dels TEDx, artificiers, també presents. Mentrestant, alguns turistes, també curiosos, i també peregrins que comencen a arribar.
0: Avui posarem també l'accent a la mobilitat i també a com van les carreteres. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ja deia dijous passat en aquest programa que li preocupava la mobilitat, però que estem davant d'un fet excepcional.
7: Ho fem amb motiu de joia per la ciutat, com és la culminació de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, de l'autèntica icona de la nostra ciutat, que és la Sagrada Família, i crec que aquest serà un gran moment per la ciutat, molt puntual i molt acotat amb el temps. És excepcional perquè serà un dia històric.
0: I després de la catedral, el Papa dinarà i es reunirà en audiència privada amb el president Salvador Illa.
8: I és una gran oportunitat per demostrar al món que Catalunya és terra de valors humans, és terra de convivència, és terra de solidaritat, és terra d'acollida i és terra de dignitat per totes les persones.
0: Que valorava així la setmana passada la importància de la visita del Pontífex. Un cop acabada la reunió amb el president, Lleó XIV es trobarà amb l'ordre agustiniana i a 7:45 del vespre arribarà amb el Papa Mòbil fins a Montjuïc, on l'espera l'acte més multitudinari d'aquesta visita. Una vetlla amb joves a l'estadi olímpic. I allà hi tenim la Marta Viana amb els últims preparatius. Marta, com van?
9: Doncs poc a poc ho van deixant tot a punt. Nosaltres som a les portes de l'estadi olímpic. Hi ha moltes tanques. També hem vist 3 o 4 furgonetes blanques de la Policia Nacional i algun cotxe de la policia local. De moment, moviment habitual a aquesta hora. Hi veiem gent corrent, gent passejant i algun cotxe d'autoescola també fent pràctiques. Sí que hi veiem cartells a les voreres que diu que per un acte oficial doncs a aquesta zona no s'hi podrà aparcar. I veiem ja barreres de formigó amb la previsió doncs d'acabar barrant el pas. De moment, però, com dèiem, està tot obert, deixant passar. Hem parlat amb Mossos, ens diuen que a les 8 comencen una reunió per acabar d'última doncs, tots els detalls i que és probable que cap a les 10 comencin a tallar l'accés. Com aquí, com deies, s'hi esperen unes 60.000 persones, la majoria tot joves, en aquest acte multitudinari presentat per Xavier Pérez Esquerdo, i ell mateix fa uns dies ens explicava en aquest programa com s'està organitzant.
10: I seran com dos grans blocs, el d'acollida de la gent que anirà venint, que serà un espai com... és una vetlla papal, vull dir que hi haurà una miqueta d'oració, una miqueta de silenci, una miqueta de música, hi haurà també pregar, funerària, hi haurà confessions, vull dir que és una cosa com qualsevol altra vetlla. I la segona gran part, que serà la del Sant Pare quan entri.
9: Aquí obriran portes a les 4 de la tarda fins les 6, però no comença l'acte i no serà fins ben bé les 8 del vespre que arribarà ja el Papa.
0: Un acte que podreu veure íntegrament, en aquest cas per Televisió Espanyola i BTV. Us seguirem tot plegat en aquesta programació especial a Catalunya Ràdio avui i demà per explicar cada detall d'aquesta visita del Pontífex, un gruix de la seva estada a Catalunya, que serà demà quan el Papa visitarà finalment Montserrat. Pol Foradada, bon dia.
11: Sí, Montserrat, bon dia, on Lleó 14 ja hi va
0: Ricard,
11: ser el...
0: Ricard Montserrat,
11: on ja hi va ser el 2011, una visita privada. El monestir està ultimant els darrers detalls per a la visita, com ens explicava divendres passat en aquest programa el superior Bernat Juliol.
12: Són visites complexes que requereixen temes de protocol, de seguretat, de comunicació, i llavors estem treballant, ho tenim tot a punt per acollir el Papa i per acollir tota la gent que pugi el dimecres el màxim de bé possible.
11: Montserrat serà demà al migdia. Abans de camí haurà passat per la presó de Brianzú en una de les parades més simbòliques del seu viatge. A l'especial que dimecres van fer del Matí de Catalunya Ràdio, resseguint el recorregut de Lleó 14, van parlar amb el capellà Jesús Bel, que ens va dir què explicarà el Pontífex.
13: Mucha escucha tratando de empatizar con la situación concreta en la que está y lo que le ha llevado a esta situación, y bueno, pues iniciando un proceso de acompañamiento que muchas veces pues es muy lento, pero que sobre todo se basa en la escucha y en el apoyo a que él vaya recuperándose a sí mismo.
11: Després serà el torn del Raval, a la parròquia de Sant Agustí, on també el rebran entitats que treballen contra l'exclusió en aquest barri. La Montserrat Rius és veïna del Raval, vinculada a l'església Betlem. Apuntava alguns problemes també en aquest especial que van fer en aquest programa.
14: Bastanta gent que viu al carrer, i després el problema jo crec que és bastant important és de la gent gran. A part de tots els temes d'immigració, d'això, hi ha moltíssima gent gran sola.
0: I el viatge del Papa que acabarà a la Sagrada Família,
11: on beneirà la Torre de Jesús. A la cerimònia hi haurà frases en català, encara hi ha dubtes, però, de fins a quin punt l'inclourà en el moment de la benedicció. Al Matí de Catalunya Ràdio, on vam parlar amb el bisbe auxiliar de Barcelona, David Abadies, que ens explicava les gestions que s'havien fet.
15: La benedicció final, aquesta, és la que hem de, i encara estem treballant en això, com estem treballant en les seves homilies, a la mesura en la que el Papa ens ha dit fins aquí o fins allà, i nosaltres col·laborem amb tot i busquem, i estem treballant per això, certament.
0: L'acte de la Sagrada Família serà exactament el dia que fa 100 anys que va morir l'arquitecte Antoni Gaudí. I a l'especial del matí en què vam reproduir la visita del Papa vam repassar també la figura de Gaudí amb l'expert en art Artur Ramon.
16: Gaudí el que deia és que ser original és tornar a l'origen. Per tant, Gaudí no passa mai de moda perquè ell no va seguir cap moda. El gran canvi que fa Gaudí és, en comptes de copiar la història, copia la natura. Per tant, és litúrgia, és natura, és fe i acaba sent també un símbol del país.
0: Aquest matí a l'Àgora analitzarem tots els detalls de la presència de Lleó 14 a Catalunya, parlarem del dispositiu de seguretat, també amb el seu encarregat, el comissari dels Mossos, David Boneta, i també parlarem del Papa Mòbil, amb el periodista Josep Lluís Merlos i amb el policia que controla el vehicle papal, l'inspector José Ruf. La visita del Papa a Barcelona, que és el principal tema del dia, l'altre són els missatges polítics del Pontífex a Madrid.

0: etapa que tindrà una agenda social molt marcada a Catalunya després de 3 dies de Madrid de caràcter més polític que van acabar ahir amb un acte multitudinari al Bernabéu.
1: Balón para el último. Definición impecable.
0: Amb escenes com aquestes, quan els periodistes Manolo Lama i Paco González van narrar accions de l'Església com si fossin gols. Just abans el papa s'havia reunit amb 6 víctimes d'abusos per part de l'Església espanyola. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Una reunió privada a porta tancada i fora de l'agenda oficial del viatge del papa. En un comunicat al Vaticà diu que Lleó XIV ha escoltat amb afecte i atenció les 6 víctimes. S'ha compromès que les propostes que li han fet arribar siguin la base per a futurs esforços i que l'Església pugui ser un lloc segur i espiritualment sa on les ferides trobin consol i puguin sanar. I sense pronunciar les paraules abusos sexuals o víctimes, Lleó XIV ha demanat als bisbes espanyols prevenció i canvis.
3: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
2: Les principals associacions de víctimes d'abusos per part del clergat han denunciat que han quedat fora i excloses de la reunió amb el papa. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquest matí parlarem amb el denunciant del cas Maristes, Manuel Barbero, d'això que ara comentava l'Àngels. Les principals associacions de víctimes denuncien que han estat excloses. Així ho deia ahir Miguel Hurtado, supervivent d'abusos de l'Abadia de Montserrat.
4: Prefereix reunir-se amb persones que legítimament tenen un perfil baix, que estan entrant en el mecanisme de reparació de l'Església, però no parlar amb activistes, que tenim un perfil públic i que li podem fer preguntes incòmodes.
0: La reunió amb les víctimes va ser a la tarda. Abans, al matí, el papa va pronunciar un discurs històric al Congrés dels Diputats. El pontífex va deixar un missatge clar i va aconseguir el miracle que per un dia hi hagués un cert consens entre els partits. Anem cap a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
5: Què tal, bon dia.
0: El papa va denunciar la discriminació dels migrants.
5: Sí, de fet, la defensa dels migrants és l'origen del viatge. Recordem-ho que havia de fer el papa Francesc, que aquests dies a Madrid Lleó XIV ja ha escoltat testimonis de persones migrants ajudades per Càritas, també ho farà Canàries, i el Congrés ha lamentat el tràgic drama de la migració, com l'ha descrit, i la manca de dignitat cap a aquestes persones, i ha reivindicat una acollida respectuosa i una integració plena.
3: Ofrecer vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración.
5: El pontífex, però, va desplegar altres missatges en favor del dret a la vida en una cambra on s'han aprovat tant el dret a l'avortament, que la Moncloa vol blindar la Constitució, i també l'eutanàsia.
0: I durant la recepció del pontífex, els representants de Junts van reclamar-li que parlés català.
5: Sí, ho va fer Míriam Nogueras en la seva salutació a l'arribada amb els portaveus. De fet, va ser la que més temps el va retenir i li va dir en anglès això.
6: Suscribir desde la primera a la última de sus palabras.
0: No.
7: Parlar la llengua de la terra que t'acull és, considerem, un meravellós acte de respecte.
5: Sí, ho va fer també Eduard Pujol després, és portaveu al Senat, que va optar per l'italià per comunicar-li i dir-li que doncs, aprofiti la visita a Catalunya per usar la llengua de la terra que l'acull. El papa, però, no els va contestar.
0: Doncs gràcies, Tània. Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
8: Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
9: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
10: I pot ser tot això sent professional.
9: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
11: Catalunya Ràdio.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Repassem els bàsics del matí amb Sílvia Solanes, amb Marc Horado, amb Francesc Soler i Sí que Pica. Bon dia.
13: Bon dia. Bon dia.
0: Aquesta nit hem estat pendents d'un incendi espectacular a l'empresa de fruita Arcofrut de Lleida, que ha obligat a mantenir els veïns de la zona confinats fins fa una hora. Estela Bussons, bon dia.
14: Hola, bon dia. Ja sí, ara estem a un...
0: La normalitat?
14: Sí, estem a uns...
0: Sí.
14: Com dius, perdona,
0: Ricard? No, si ha tornat la normalitat, Estela.
14: Ha tornat la normalitat, gairebé. I a més que justament ara passava un camió de bombers aquí al costat i no et sentia bé. Doncs us anàvem a explicar que això, que estem més o menys a uns 200 metres del lloc de l'incendi, de flames no se'n veuen, això sí, el recinte encara fumeja. Tots els detalls de les tasques d'extinció els tindrem d'aquí a poca estona, 8:45, explicacions que donarà el cap de la regió d'emergències de Lleida. Les coses, en tot cas, han anat bé aquesta nit, perquè a les 7 ja s'ha pogut aixecar el confinament que afectava un uns 1.300 veïns de la urbanització de Vila Montcada, Ciutat Jardí, i els bombers ja havien donat per estabilitzat el foc cap a quarts de 3 de la matinada. Han cremat milers de caixes i palets de fusta i ara s'avalua l'afectació a les naus. N'hi ha com a mínim dues de cremades i una tercera afectada pel fum. També està previst que els 3 veïns que s'havien desallotjat per precaució tornin a casa aquest mateix matí. Encara treballen aquí en aquesta zona una trentena de dotacions dels bombers.
0: Però deies que ja no veus flames, per tant ja està controlada la situació.
14: No, està força controlada.
0: Gràcies, Estela. I avui també és matí especial pels 45.000 alumnes que s'examinen de la selectivitat. És un altre dels punts importants del dia, especialment està marcat per aquests problemes de mobilitat, per la visita del Papa i per les futures protestes que hi haurà al llarg d'aquest matí també dels professors. Al campus de Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra hi ha la Sara Canyete. Sara, bon dia.
13: Hola, bon dia, Ricard. Doncs aquí fins fa uns minuts hi havia centenars d'estudiants que de fet ja estan entrant dins de l'edifici de portes en fora. Com deies, aquesta és una selectivitat excepcional marcada per aquesta visita del Papa i per la vaga dels docents, però de portes endins no hi ha novetat aquest any pel que fa a les proves. Fa dies que es demana als alumnes que vinguin amb molta previsió i així ho han fet algunes estudiants com l'Aina i la Martina. Ens deien que al final han patit més per arribar que pel que pugui passar aquí dintre.
15: Jo vaig arribar a mirar hotels per aquí a prop de Ciutadella perquè pensava no em podré despassar pel matí. Però bueno, hem sortit de Mataró a les 6 del matí, no hem tingut cap problema, hem arribat superaviat, de fet hem arribat abans que el tribunal, no hi havia aquí ningú.
13: Aquí als actes de protesta dels docents no hi han sigut. Ara a partir de les 9 veurem si els 223 tribunals que hi ha repartits per tot el territori han pogut començar amb normalitat.
0: Tot això en un dia en què els docents de primària i secundària, com dèiem, tornen a la vaga.
16: Serà l'última abans de final de curs i la primera convocada després que la majoria de mestres votessin en contra de l'acord de l'USTEC i el Departament d'Educació per posar fi al conflicte.
0: I també estan de vaga els treballadors de les biblioteques de Barcelona, que han aconseguit negociar una millora de condicions.
16: El Consorci de Biblioteques els ha citat dilluns, després de dues setmanes de vaga indefinida. Ahir els treballadors van ocupar l'edifici del Consorci 4 hores per exigir que l'Ajuntament els adhereixi al conveni municipal.
0: Israel i l'Iran aturen els atacs mutus, però diuen que respondran amb contundència a qualsevol bombardeig de l'altre. Jerusalem, Jordi Brascó.
17: L'intercanvi de cops a gran escala entre Israel i l'Iran s'ha aturat, però l'enfrontament es manté de manera indirecta amb la milícia proiraniana de Hezbollah al sud del Líban i al nord d'Israel. Netanyahu deixa clara la seva posició.
18: En els darrers dies, l'Iran i Hezbollah han intentat imposar-nos una nova equació i això és intolerable i inacceptable. Pensaven que si disparaven contra Israel des de territori libanès i iranià, no respondríem. Això no ha passat i no passarà, no mentre jo mani.
17: Per la seva part, Israel no ha cessat d'atacar el Líban, afegint així condicionants perquè l'episodi d'escalada de tensió es pugui repetir en qualsevol moment. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els Estats Units investiguen la caiguda d'un helicòpter fa pocs minuts prop de l'estret d'Hormuz.
19: Els dos tripulants han sigut rescatats i per ara es desconeix si ha estat abatut o es tracta d'un error mecànic.
0: I per cert que la imatge de la nit dels Estats Units ha estat l'escridassada a Donald Trump.

0: amb xiulets al Madison Square Garden de Nova York durant la tercera, el tercer partit de la final de l'NBA. I al Perú...
1: Pedro, presidente!
0: Tot i l'eufòria dels partidaris del progressista Roberto Sánchez, el recompte de les eleccions encara pot donar sorpreses. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
2: Crides a la calma i a la serenitat dels dos candidats, recompte de vots de vertigen, mil·límetre a mil·límetre, qui guanyi tindrà a favor la meitat dels peruans i també la meitat en contra. I els analistes i experts reclamen ja un govern moderat, sigui qui sigui el president de consensos, el que no ha aconseguit en aquesta darrera dècada el Perú amb 8 presidents. Escoltem Keiko Fujimori de la dreta i Roberto Sánchez de l'esquerra.
3: Lo que corresponde en estos momentos es paciencia y mucha serenidad. Analizar, ¿no?, cada una de estas actas.
4: Estamos muy confiados y optimistas, pero lo concreto y lo real es que hay que esperar la emisión de los resultados al 100%.
2: Els resultats finals podrien trigar encara dies a conèixer. Des de Lima, Joan Biosca, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I a l'Àsia, segon dia de visita del líder xinès Xi Jinping a Corea del Nord. Corresponsal a Pequín, Francesc Canals.
5: Xi Jinping s'ha allotjat a la residència oficial per a convidats de Kumsusan en un signe més dels màxims honors que Kim Jong-un li dedica. Es va construir per a l'anterior visita de Xi el 2019. Recentment hi ha passat també Vladimir Putin. Precisament davant la influència creixent de Moscou sobre el règim nord-coreà, Xi Jinping ha volgut acordar un nivell més alt de cooperació amb Kim Jong-un en tots els àmbits, en una cimera destinada a fer palesa l'aliança històrica entre Pequín i Pyongyang. Gran cerimònia de benvinguda, guàrdia d'honor, la multitud aclama en Xi en perfecta coreografia de criatures amb globus, poms de flors i banderoles, reunió bilateral, espectacle musical i banquet. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentrestant, França i Alemanya frenen el projecte de caça europeu.
6: Tenia un pressupost de 100.000 milions d'euros i havia de veure la llum a la dècada dels 40. Per ara la cosa estava encallada perquè les principals empreses dels dos països no es posaven d'acord en qui s'havia d'encarregar de les parts més importants.
0: La Unió Europea retalla a la meitat l'entrada de ser lliure d'aranzels.
7: També gravarà un 50% totes les importacions que superin els 18 milions de tones. La idea és protegir la indústria siderúrgica europea de la competència de productes a baix cost.
0: I a Catalunya es modera l'increment del preu dels pisos.
7: El primer trimestre l'increment va ser del 10,5% de mitjana respecte al mateix període de l'any passat, quan en la majoria de trimestres els augments de preu van superar l'11,5%.
0: I un últim apunt abans de la cultura, el govern proposa endurir les penes per la tinença il·legal d'armes de foc.
7: La proposta arriba per l'auge de tirotejos a Catalunya l'últim diumenge a la zona franca de Barcelona, on la principal tesi segueix sent una disputa pel narcotràfic.
0: Són les 8:25. L'escriptor mallorquí Biel Mesquida rep el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Barcelona, Marta Vives.
8: No està.
0: I Madonna també incendia les xarxes.
9: Ho ha fet amb un curtmetratge de 13 minuts per avançar el seu pròxim àlbum i en què la cantant hi apareix mantenint relacions sexuals en un lavabo.
0: I una altra estrena, el primer single d'Arnau Ballbé, Bateria de Manel.
10: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny. Però
9: la cançó es diu Mentre el monstre i la presentarà en un concert el 2 d'abril del 2027 a la Sala Apolo. És el segon membre del grup que comença carrera en solitari després del cantant Guillem Gisbert.
10: Jo dic que

0: el deixo caure sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de
1: fer... És el primer single d'Arnau Ballbé. Són les 8:26.
2: El dia en què guanyes la lliga de bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11 i t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'1 al 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc espremut. La gran diferència.
4: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
5: Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
6: Peugeot.
7: Hola.
8: Hola.
6: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un hola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara els esports arrenquen les semifinals de la Lliga de Bàsquet.
10: Barça-Tenerife, Nicola Provito, la jugador blaugrana, reconeix que tenen sensacions estranyes sabent que el tècnic Xavi Pascual no continuarà la pròxima temporada.
11: Sí, nuestra situación realmente es muy extraña. Nunca me ha pasado algo así. Pero bueno, creo que Xavi lo comunica para reforzarnos, ¿no?
10: Aquest Barça-Tenerife a partir de les 8, transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio del 3K. També avui el Barça d'hoquei patins jugarà com a local a Blanes per la coincidència amb el partit de bàsquet. És el 5è i definitiu partit de la semi de l'hoquei Lliga. Juga davant l'Igualada a partir de les 7 de la tarda. En futbol sala, segon partit de semifinals. Inter-Barça a partir de les 9, amb una victòria, els blaugranes serien finalistes.

0: Lamine Yamal podria estar a punt per jugar el primer partit del Mundial.
1: No com a titular en el partit contra el Cap Verd, però sí que podria disposar d'uns minuts després de la seva llarga lesió, segons va confirmar el seleccionador espanyol De La Fuente. La selecció espanyola ha guanyat aquesta matinada 3-1 al Perú, en partit amistós. Pedri ha fet un gol.
2: Sí, bueno, Ferri, como juega a pierna natural, tiene un buen centro, un buen golpeo, y sabía que si entraba me la iba a poner. Creo que casi todo el mérito es de él, porque yo solo tuve que poner el pie, así que nada, darle las gracias por eso.
1: La selecció femenina pot classificar-se pel Mundial de Futbol de l'any que ve si guanya Islàndia a les 8.
0: I Donald Trump s'accedeix a la final de la NBA.
1: Ja hem escoltat l'escridassada al Madison Square Garden. S'ha dormit a més veient el partit, que els Spurs han guanyat els Knicks a Nova York 111-115.
0: Són 8:45. I el matí arrenca pendent de l'arribada del Papa aquest migdia a Barcelona. Té previst arribar a 12:45 a l'aeroport i allà anar directe fins a la catedral. Allà hi ha el Miquel Jarque. Bon dia, Miquel. Hola, Miquel. No, hi ha una bandera, no sabem què hi ha. I avui, a banda de la visita del Papa, també hi ha vaga a l'educació. Arrenca la selectivitat. Els exàmens arrenquen d'aquí a mitja hora. Anem cap al campus a la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, a veure si hi ha sort. Sara Canyete, bon dia.
3: Hola, bon dia, Ricard.
0: Tu sí.
3: Doncs mira, superada la primera dificultat que trobaven els estudiants, que era arribar. Aquí tot està a punt. De fet, ja han entrat, s'estan acabant de situar a les aules, els estan donant les instruccions de com han de funcionar aquestes proves, on aquest any no hi ha cap novetat, a diferència d'altres anys. Instruccions clares, i ara a les 9, si tot va bé, arrencaran els 223 tribunals a tot Catalunya.
0: I a Lleida els bombers estan acabant de remullar les dues empreses de fruita que han cremat aquesta nit. Ara 8:45 n'han de donar també l'última hora. Anem cap a Lleida. Estela Bussons, bon dia.
4: Sí, ara justament començarà aquesta atenció als mitjans de comunicació, però el que sí que us podem avançar és que la situació ara és molt més tranquil·la que ahir a la nit. El recinte fumeja, però no hi ha flama. Hem vist com drons dels bombers s'han enlairat per avaluar els danys. Hi ha dues naus cremades i una tercera afectada per fum. En tot cas, els 1.300 veïns d'aquesta zona, Vilamoncada, Ciutat Jardí, ja no estan confinats, i els tres veïns que encara quedaven desallotjats per precaució podran tornar a casa en les pròximes hores.
0: I a Madrid, un cop acomiadat el Papa, a partir de les 10 al matí tornarem a sentir l'excomissari Villarejo al judici del cas Kitchen. Es reprèn una declaració que va quedar, recordem, a mitges. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
5: Bon dia. Sí, seguirà l'interrogatori de la Fiscalia. Villarejo fins ara ha negat que espiessin Bárcenas per robar-li informació de la Caixa B del PP. Diu que era una investigació legal per perseguir els seus milions a Suïssa. Però avui, també pendents de si Villarejo parla sobre la seva implicació al cas Leire. Al sumari apareixen anotacions de la lampista del PSOE sobre ell, sobre Villarejo. Buscaven junts draps bruts del magistrat Manuel Marchena. Missatges de Leire Díaz apunten que Villarejo tenia proves de la corrupció d'aquest magistrat.
0: I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. Avui dia marcat per les afectacions al transport públic amb motiu de la visita del Papa. On hi ha més d'afectacions és als autobusos, en una vintena de parades anul·lades a la zona de Montjuïc i desviaments de les línies de bus al voltant de l'Anella Olímpica. El metro reforça el servei a les línies L1, L3 i L5 i també s'amplia l'oferta al bus i al tramvia de Barcelona. A Rodalies es reforcen les línies R1, R2 Nord, R2 Sud i R4. I a Ferrocarrils hi ha més oferta a les línies Barcelona-Vallès i també Llobregat-Anoia. D'altra banda, a aquesta hora, a l'R16, el tren que va de Tortosa a Barcelona circula amb mitja hora de retard.
0: I com tenim les carreteres? Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia, doncs les tenim, potser podríem dir, una mica més tranquil·les del que és habitual, eh? Tenim alguns punts vermells, però que són habituals a aquesta hora. Les entrades a Barcelona, a la B20, a Santa Coloma i a la B23, a Esplugues, cap a la Diagonal, però en general força més tranquil·litat.
0: I els punts taronges?
7: Doncs mira, sí que hi ha força densitat a la Ronda Litoral, de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, també a la P7, a Mollet en sentit sud i a Barberà en sentit Girona.
0: De seguida parlarem de l'arribada del Papa a Barcelona, tot a punt, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solanes.
8: Doncs parlarem amb Agustí Rodríguez, que va ser cap de comunicació d'ahir a Catalunya quan va venir el Papa Benet XVI. També parlarem amb Manuel Barbero, que va destapar el cas d'abusos als maristes, i abordarem tot el discurs de seguretat. I més enllà del Papa, conversarem d'economia amb el catedràtic Xavier Salai Martín i tindrem festivals d'estiu, sèries i televisió.
0: Avui a l'Àgora, Vicent Sánchez, Ana Grau, Sara González i Pere Rossinyol.
9: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, a l'Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia. Doncs a aquesta hora continuen caient petits ruixats a les comarques de Lleida. La tendència és que es vagin desplaçant tota aquesta inestabilitat, nuvolades cap al nord-est, Girona, Barcelona, sobretot a la tarda, també amb algun ruixat de tarda al voltant del Pirineu Oriental. Temps una mica variable, amb una baixada de les temperatures que notarem sobretot a l'interior, 2, 3, 4 graus menys que no pas ahir, i en canvi el sud del país continuarà fent sol, amb una mica de tramuntana. Demà encara temps variable, a l'espera que dijous, divendres, dissabte la temperatura pugi i el temps sigui sobretot assolellat.
11: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
12: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
13: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
14: Ahir, el teixit de seda i or més menys tingut era la me. Avui, dimarts, un Enigmàrius senil. Adverteixis de la presència de mitja dotzena d'ancians de 6 lletres. Adverteixis de la presència de mitja dotzena d'ancians 6 lletres.
13: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
15: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't, inhala, exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
16: Peugeot. Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
17: Pluto! Ganímedes!
18: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
19: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
20: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, els periodistes Vicent Sánchez i Anna Grau, la periodista del Periòdico de Catalunya, Sara González, i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
21: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
20: No han estat gaire originals. Del Papa, tot i que hi ha una mica d'embafament, eh? Que sí? Hem arribat i ja n'estem una miqueta...
21: És molt no català, això, això és molt català, eh?
22: No? La Sara és la que...
23: Sí, és que...
22: Li toca més de prop.
23: És que tenim papa per esmorzar, veure, dinar,
21: tampoc és que tinguem,
23: per sopar...
21: Bueno, si tenim temes importants, seriosos...
23: Sí, que... i és veritat que és rellevant que vingui a Catalunya, però clar, el desplegament és tan bèstia...
21: Sí, però per exemple, avui el que fa l'Estadi Olímpic, TV3 no ho dona. Tu haguessis donat, Vicent, com a director?
24: Home, no m'has arribat i jo...
23: Pam!
24: Jo què sé.
23: Apa.
24: A veure, depèn del desplegament de tot el que es fa...
21: Oh, hi ha 40.000 persones allà a l'Estadi Olímpic, eh? Ho dona BTV, Televisió Espanyola... M'ha sobtat que TV3 no...
24: No sé, però si fa 2 o 4 actes que són molt importants i tots...
21: La Sagrada Família sí que ho dona, sí.
24: Ja, doncs, bueno...
23: És que és el leitmotiv de la visita, al final, no?
24: Igual hi ha exclusives, i has de pagar per fer-lo. Clar, jo què sé. Home, jo crec que clar, cal fer un bon seguiment. Crec que la corporació té prou canals de televisió com perquè no embafar-ho tot, perquè tot siga excessiu en TV3, però vaja, és qüestió de mirar-se tota la programació sencera i el que donem. I no puc quedar millor del que té.
21: Que, quan vol quedar bé, queda bé, Un sap, un sap. D'aquí a poc menys de 4 hores, l'avió del Papa aterrarà a l'aeroport del Prat. I serà rebut, entre altres, pel president Salvador Illa i el bisbe de Sant Feliu, Xavier Gómez. Aeroport del Prat, Lara García, bon dia.
25: Hola, bon dia.
21: Tot a punt, ara mateix?
1: Doncs mira, tot just estem veient arribar a la terminal corporativa del Prat, que és on aterrarà el Papa Lleó 14. Una desena de cotxes i furgonetes negres tintats, semblen els típics vehicles d'autoritats, cotxes d'alta gamma amb els vidres completament opacs, i pel que fa al dispositiu de seguretat, doncs sí que és força evident, és ple d'agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, que són els que cobriran la seguretat de l'arribada del pontífex a l'aeroport. De fet, ara mateix la Guàrdia Civil està inspeccionant el subsol, veiem com aixequen amb aquests imants grossos i amb una llanterna comproven l'interior d'aquestes tapes del clavegueram perquè no hi hagi objectes sospitosos o elements que puguin suposar un risc. Són les inspeccions habituals del clavegueram que es fan quan hi ha actes institucionals, com el d'avui. Falten gairebé 4 hores perquè l'avió del pontífex aterri a Barcelona. Sabem que ho farà a les 12:25 del matí, i quan l'avió aterri s'iniciarà un dispositiu de seguretat milimètric que, de fet, doncs, com dèiem, ja ha començat a primera hora del matí. En primer lloc sortirà de l'avió la comitiva papal de 80 persones, i per això ho farà per la porta de darrere de l'avió i per la porta principal de l'avió. Quan ja hagi baixat tothom, ho farà Lleó 14, baixarà de la nau i el rebran a la pista amb un acte protocolari de benvinguda les principals autoritats polítiques de Catalunya i també, doncs, els cossos de seguretat. Segons informen els Mossos, tot aquest dispositiu no hauria d'alterar el funcionament de les terminals 1 i 2 perquè, com dèiem, es fa a la terminal corporativa, que és la terminal VIP on arriben les autoritats i que queda apartada de les terminals 1 i 2.
21: Per tant, diguéssim que tindrem alguna imatge d'algun mitjà que estigui acreditat, però que no serà una tensió mediàtica molt, molt gran, l'arribada, eh? Serà més aviat modesta.
1: Bé, hem vist una 60 de periodistes acreditats, de Televisió Espanyola, que han... Sí, sí, sí que està. Hi ha alguns mitjans acreditats que sí que estaran a la pista i que donaran aquestes imatges de l'arribada del pontífex. Són mitjans gràfics.
21: Com que deies que entrava per la zona VIP, pensat que seria una cosa més reservada, però vaja, que s'explicarà tot en detall.
1: No, hi ha expectació mediàtica.
21: Molt bé. I a l'aeroport hi ha molts problemes? És a dir, alguns usuaris que es queixen per els problemes de seguretat, si s'han duplicat, si hi ha més atenció de seguretat?
1: Sí, que la terminal corporativa, com us deia, per tant, no sabem ara mateix què està passant a la terminal 1 i 2, però en teoria no afecta per res el funcionament de les terminals d'usuaris, perquè tot passa aquí apartat, en aquesta zona VIP, en aquesta terminal de corporativa i d'autoritats. Per tant, no afecta els usuaris de la 1 i la 2.
21: Gràcies, Lara. Després d'allò que tots anirà fins a la catedral, i a la tarda tindrà reunions privades, també entre d'altres amb el president de la Generalitat, i a les 8 del vespre anirà fins a l'estadi Lluís Companys. Allà hi tenim la Marta Viana. Marta, bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia.
21: Aquí s'hi farà aquest acte amb 40.000 persones i serà el primer cop que podrem veure el Papa amb el Papa mòbil. En aquest cas ho veurem per BTV i Televisió Espanyola.
2: Doncs sí, a partir de les 8 està previst que entri el pontífex per l'estadi olímpic. Hi haurà actuacions de castellers, també hi haurà la benvinguda del cardenal Omella i després, doncs, la lectura de l'Evangeli, l'homilia, i els ulls, doncs, evidentment, estaran posats en l'ús del català que ha de fer o que farà durant l'acte el Papa. Un acte que començarà 2 hores abans, a les 6, tot i que a les 4 ja obriran portes. Hi haurà una primera part amb actuacions musicals de Beret, amb Sabor de Gràcia, Conxita, Alfred García, Álvaro Soler o Siloé, i la segona part, doncs, el gran protagonista ja serà el Papa. L'acte acabarà amb l'actuació de l'Escolania de Montserrat amb el Virolai i també amb l'actuació de Sergio Dalmau. De moment, a aquesta hora, aquí segueix havent-hi bastant moviment, hi ha gent passejant, hi ha gent corrent, hi ha algun cotxe d'autoescola també, doncs, a aquesta hora encara poden fer pràctiques. Tot i això, doncs, aquí ja es va preparant tot i veiem també alguns blocs de formigó, hi ha diverses tanques i diverses furgonetes de la Policia Nacional, també hi ha Mossos d'Esquadra, i que ens diuen, doncs, que només falta que arribi a cotxes i dispositiu de la Guàrdia Urbana, doncs, per acabar tallant definitivament el trànsit i que ja no hi pugui accedir ningú més aquí a l'Anella Olímpica.
21: Només per aquest acte de Montjuïc es mobilitzaran 500 voluntaris, i el coordinador del voluntariat per aquesta visita oficial és el Francesc Figueres. Francesc, què tal? Bon dia.
3: Bon dia.
21: Tot a punt?
3: Sí, a més ho hem intentat, que sigui tot a punt, que tot estigui les aigües al seu lloc, els ventalls i moltes altres coses que s'han preparat perquè la gent que pugui pujar tranquil·lament a l'estadi pugui accedir per la seva porta i puguem disfrutar d'aquesta gran festa amb el Papa Lleó 14.
21: Com es coordinen 500 voluntaris? Per grup de WhatsApp, per exemple? Per correu, reunions?
3: No, hi ha de tot. Hem fet un grup de 29 coordinadors, que cada un té una àrea, té una tasca específica. Ells tenen els seus voluntaris i llavors entre ells han fet les seves xarxes, el seu grup, i les informacions van passant totes o per correu o per WhatsApp. I en aquesta àrea reunions vam fer una reunió primera amb tots els coordinadors explicant tot el que passaria. Es va fer una reunió general amb tots els voluntaris i després s'han fet diverses reunions, inclús l'última vam tindre ja in situ a l'estadi amb tots els 29 coordinadors perquè veiessin ja les àrees com a fer-ho conjuntament amb BCN, que ens ha ajudat moltíssim a facilitar doncs, que la gent pugui arribar al seu lloc i, com deia abans, disfrutar d'aquesta gran festa d'avui.
21: En el teu cas, Francesc, què t'ha portat a fer-te voluntari?
3: Bueno, jo treballo a l'Arquebisbat de Barcelona i una mica se'm va donar aquesta tasca de fer aquesta coordinació, aquest desplegament d'aquests 500 voluntaris que venen en realitat de moltes, de parròquies, de grups, de moviments, i això penso que és la representació. No hi ha una edat límit, si hi ha mínim de 18 anys, perquè la llei ho estipula, però tampoc hi ha hagut un màxim, hi ha gent de 60, 70 anys. Principalment són joves. I ens ha empès fer de voluntari, doncs el que deia abans, estem a casa, fem una gran festa, volem que totes aquestes persones de l'Església de Barcelona vinguin, perquè ens ve un invitat especial, que és el Papa Lleó. Però sobretot avui és la festa de Déu, és una festa testimonial de que els cristians volem donar aquesta i volem escoltar aquest missatge d'esperança, aquest missatge que està donant el Papa aquests dies per casa nostra, i volem que sigui realment aquest missatge que ens faci aixecar la mirada cap a una esperança i cap a construir un món millor i diferent.
21: No sé si aquests dies l'has seguit amb atenció tot el que ha anat explicant a Madrid i què és el que destacaries tu dels seus discursos.
3: Jo penso que és un papa valent. A Madrid vam estar-hi, vam escoltar primer aquest missatge als joves, Déu us ha fet lliures, i cuidado amb les redes socials. Les redes socials són un instrument, però no depenguem, no siguem esclaus. I penso que moltes vegades, penso que el lema ho reflexa molt, anem pel carrer mirant el mòbil i cap avall. No, aixequem la mirada. Perquè si no estem pendent de coses que no són veritat, que són a vegades aparences que ens porten a no descobrir. I ens va dir, sobretot, busqueu la veritat. I els altres missatges penso que han sigut de dir en aquest món, ahir deia per exemple en el Congrés, no? Les armes mai crearan una expectativa, faran un silenci temporal, però a la llarga el diàleg, la paraula, l'entendre'ns, el saber escoltar-nos, penso que és el que construirà. Som diferents i hem de buscar perfils o solucions que ens ajudin a conviure tots plegats en aquest planeta, cuidar el planeta que ens ha donat Déu, amb altres temes. Penso que és un missatge que no s'està donant en aquest món i que com a líder mundial està arribant a tota la gent, creient i no creient, perquè estem en un món que necessitem missatges com aquest, líders que ens donin realment un camí d'esperança, un camí d'alçar la mirada i de viure un altre món que és possible.
21: Doncs Francesc Figueres, que gaudeixis també del dia d'avui, que és un dia per tu també una mica de feina, però segur que ho faràs amb molta alegria. Gràcies, que vagi molt bé.
3: Gràcies a vosaltres, adéu-siau.
21: Una arribada al Papa que suposa també diverses restriccions de la mobilitat, problemes als quals avui hem de sumar també una nova jornada de vaga de mestres i professors. Equip Viari, Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia. A aquesta hora destaquem dues noves incidències. Un accident que genera cua a la 2 a Esparreguera en sentit Barcelona, i hi ha retencions també a la C32 a Cabril, sentit Girona. Precaució en aquest punt perquè degut a unes obres hi ha un carril tallat. A l'entorn de la ciutat de Barcelona, retencions a la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat, a la B23 a Esplugues cap a la Diagonal, i també hi ha densitat a l'AP7 a Mollet en sentit sud i a Barberà en sentit nord.
21: Per cert, que sobre el que et deia de que TV3 no donaria l'acte d'estadi olímpic, Vicent, m'informa la presidenta de la corporació que sí que hi haurà un seguiment a la televisió nacional i pública per cobrir-ho des de la tarda a la Selva, que ho estarà cobrint, l'està passant, i es podrà seguir pel 3CAT Info TV i a la plataforma, i que a la nit hi haurà també el Telenotícies que connectarà des de la Sagrada Família. Tot, per tant,
5: sí.
21: Estarà tot cobert.
5: Això ho hem vist aquests dies, com fan un anunci i expliquen tot. No, realment, qui vulgui seguir la visita del Papa quedarà ben servit,
21: sí.
5: I qui no, doncs se pot anar al cine.
21: No, clar, és la festa del cine, és la festa del cine, a més a més.
23: Sí, és la festa del cine.
5: Pues mira, si és la festa del cine, ho dic perquè, clar, si tot el món dona la mateixa programació, doncs un s'ho faran.
23: Recomano veure la pel·lícula Michael Jackson, està molt bé.
5: A mi, en canvi, m'han dit tot el contrari, que no val la pena i que no hi vaig.
6: Perquè és molt favorable.
5: De la mateixa pel·lícula.
6: Un reportatge, no, diuen o no?
24: A mi m'ha dit que no té gràcia.
0: Que blanqueja, entre cometes, diguem, tota la...
24: Moltes parts. Quina gràcia.
23: Però vaja, el fet que no estiguis connectat minut...
6: No, a veure, tota la família Jackson està en la producció executiva, però la pel·lícula està molt bé. I si t'agrada la música del Michael Jackson, que a mi m'encanta.
7: Podeu veure Michael Jackson, però és veritat que això és un esdeveniment únic.
23: És un esdeveniment...
7: I més enllà de la part religiosa, que pots no estar-hi d'acord, però és com quan... Hi ha els Jocs Olímpics, hi ha molts esports que no en tinc ni idea ni m'interessen, però tu mires perquè és un esdeveniment, està
23: sí,
7: passant.
23: Sí, però vull dir que no fer una connexió en directe, minut a minut, no vol dir que no estiguis informant sobre allò que està passant, clar. I per tant, doncs, hi tindran la finestra principal posada en la diferent programació que hi haurà durant la tarda, però això no obsta, no?, que si hi ha altres qüestions, doncs, que estan passant en paral·lel, doncs puguis anar fent doble finestra, no? Vaja, jo crec que no hi haurà un buit informatiu per tothom que estigui mirant TV3. Al contrari, evident. Estaran perfectament informats. El que passa és que també durant un trajecte de potser hora i mitja, potser hi ha 10 minuts que és que no passa res més. Que simplement
24: bueno, però això passa com la rua del Barça, ja li ho aniran comentant mentrestant, faran entrevistes, clar, comentarà la gent. De tota manera, a mi el que em
23: sorprèn... Estan els mestres també fent vagues, doncs bueno, això també dia, donarà inputs informatius.
24: L'altre dia que no hi havia, el Papa no havia anat a València, però sí hi havia la processó del Corpus, que és una cosa que també lliga amb tot
6: vas
24: allò.
6: Vas a comparar.
24: Bueno, escolta, què vols que li diga? La processó del Corpus. Vostè, com que no en sap d'això, doncs
6: sí,
24: és molt important.
6: Sí, escolta, que he estudiat amb les monges.
24: D'acord,
6: però
24: bueno, doncs, si es nota. Doncs, jo amb els capellans, 15 anys.
6: Doncs,
24: anava passant tota la processó per davant del mercat central de la ciutat, que té una escala molt gran i molt bonica, i allà estaven tots els mestres i va ser una imatge que va quedar, és a dir, que sí, que les protestes aquests dies, segons quines coses passen, són més lluïdes. Però jo el que volia dir és que jo, que me'n recordo una mica d'altres visites, fins i tot de Pau Sisè, imagineu-vos si jo sóc de Joan 23 no encara, però de Pau Sisè sí. Benet XVI crec que va vindre dues vegades a Catalunya, Joan Pau II també va vindre, el Papa Francesc no va vindre mai, però ara per què hi ha tanta expectació? A mi em fa l'efecte de que aquí han coincidit dos factors, i és que la gent conservadora, i si no, no s'explicaria que han estat set minuts aplaudint-lo al Congrés dels Diputats, que jo crec que quan una persona aplaudeix 7 minuts li cauen 7 dits al final de l'aplaudiment, perquè són molts minuts aplaudint, però jo crec que aquest senyor concita dues atraccions. La primera atracció és que la dreta espanyola, la gent més conservadora, els partits més conservadors, sempre, passa el que passa, estan a favor del Papa, o almenys ho fan veure, des de Francesc, que ho fan veure, i l'esquerra està molt contenta amb aquest pontífex. Bueno, i aleshores es veu que tot el món i de totes les sensibilitats, i per tant tots els mitjans i tot Cristo, volen recalcar aquesta visita i estan donant-li una màxima expectació. Jo no me'n recorde si durant visites de papes anteriors, és possible que sí, però no me'n recorde si la Generalitat va fer la campanya que ha fet ara. Jo
6: home,
24: no me'n recorde.
6: El tema
7: amb Benet XVI,
6: amb el tema del parlar català sempre ha hagut...
7: Va haver-hi un especial al Cuní de no sé quantes hores.
24: No, estic dient mitjans públics.
23: No, estic parlant del govern, implicació governamental.
7: Ah, falques publicitàries. Que el govern. No ho sé.
24: Bueno, el que vull dir-li és que en un govern que se suposa que preval l'element aconfessional, l'element laic o bé l'element aconfessional, per què? Perquè aquest Papa ha concitat l'atenció i ha concitat la complicitat de tots els sectors socials i tots els sectors polítics. Bueno, mire, que
6: s'ha apuntat el mèrit.
0: Perdona, Anna.
6: Perdó. No, que a mi m'agradaria... A veure, clar, aquesta és la paradoxa, no? Dius, a veure, evidentment, les tradicions de la nostra cultura són cristianes i jueves.
24: Això part, d'una part.
6: I jueves.
0: I musulmanes.
6: I musulmanes, perquè els jueus van ser expulsats per una cosa. I amb el tema del musulmà, a veure, dir una reconquista d'algo que va durar 800 anys és posar-hi una certa barra, vull dir, perquè la gent s'estudia fa 800 anys no s'havia descobert Amèrica. O sigui, una reconquista, no va ser una reconquista, van ser 800 anys de convivència, ara faig la guerra, ara no la faig, llavors dius, bueno, aquí, evidentment, al final va prevaldre la cultura cristiana fins al punt de que el catolicisme va ser durant anys una religió d'estat associada a un règim dictatorial, però clar, prèviament això, per exemple, algunes persones d'aquests partits d'esquerres que ara glorifiquen el Papa, Són hereus d'una tradició política que als anys 30 cremava convents, assassinava monges i et podien matar per anar a missa. Vull dir que aquí la religió ha estat un tema complicat.
22: D'aquests del govern d'ara no hi ha ningú hereu d'aquesta tradició.
6: Home, tant com ningú.
22: És més, jo no estic d'acord amb el que ha dit el Vicent, perdona un segon només, Anna, no estic d'acord amb que aquest és un govern que no forma part d'aquesta tradició, perquè precisament hi ha un president de la Generalitat que des de l'època de Jordi Pujol no ha sigut mai tan però obertament catòlic, té capella i té una actitud pública absolutament catòlica, que jo crec que grinyola amb el tipus de sistema que tenim, que hauria de ser molt més escrupolós del que és.
6: Bueno, però què dic, perquè quan Vicent ha associat ser de dretes amb creure en Déu o fer-ho veure. Bé, jo conec molta gent d'esquerres que creu en Déu i conec molta gent de dretes que no creu ni...
23: Sense anar
6: ni,
23: més lluny, Esquerra Republicana...
24: Això és una actitud personal.
6: Polititzem o no polititzem la religió? Perquè, a veure, si el papa està aquí com a líder espiritual, jo crec que està molt bé, i celebro doncs l'alegria de la cristiandat i el catolicisme, però no està resolt el diàleg interreligiós dins la nostra societat. Vull dir, a veure, els jueus no poden fer una xocolatada sense els mossos a la porta, i dels musulmans ni en parlem.
22: O sigui, i els no religiosos, no és només un diàleg interreligiós, sinó social.
6: El marc, l'ateisme, també hi ha un tipus d'ateisme molt agressiu que falta el respecte a les creences dels altres. Dius, bueno, ara jo crec, aquí m'inclino, que té raó en Vicent, o sigui, aquest és un papa

0: Són les 3 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
4: De dilluns a divendres, a les 4.
3: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Sou una entitat?
6: Organització sense ànim de lucre?
7: Associació de veïns?
8: Artista?
9: ONG? Músic?
4: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
1: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
10: És gratis!
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
11: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Joani Límpies, que va néixer a Bolívia, a Santa Cruz de la Sierra. Hola Joani, com estàs?
1: Hola Assumpta, bona tarda, encantada d'estar aquí amb vosaltres.
0: Tu vas néixer a Santa Cruz de la Sierra? He llegit que és la ciutat més poblada de Bolívia. Com la definiries tu?
1: Pues mira, Santa Cruz, jo penso que si la traslladem una mica aquí, és una barreja, sento,
0: Sí.
1: Entre una herència andalusa molt forta que tenim i alguna barreja amb bas. De fet, és curiós perquè jo primer vaig pensar això i després vaig descobrir que els meus cognoms, per exemple, Límpies és més de la banda extremenya, segons he pogut averiguar, i Ayala és bas, no? Pot ser d'aquí també això ha influït, però és veritat que és un caràcter que, per traslladar-ho aquí, és gent molt oberta en Santa Cruz. És una terra oriental, també és la part de l'Amazonia, la frontera amb Brasil, el clima, per exemple, fa calor gairebé tot l'any, hi ha molta humitat, gairebé tanta o més que aquí a Barcelona, no?
0: Fixa't, i això que teniu el mar lluny, no?
1: Sí, sí, però tenint en canvi la selva a tocar.
0: Clar.
1: Llavors això marca el caràcter també, no?
0: Segur.
1: És un caràcter, sí que és veritat que és molt local. Ara el contrast aquí en Barcelona també és

0: No? Això que nosaltres, tot i que som una ciutat important, encara tenim una dinàmica molt local, no? No és això d'aquestes ciutats europees que tenen una dinàmica, tampoc són capital d'estat, per tant,
1: yeah,
0: tenim una dinàmica com molt local i això sí que es nota en contrast, per exemple, en Barcelona, no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. I tu consideres Bolívia un estat plurinacional?
0: Sí, home, i tant. Penso que dels millors avanços que nosaltres tenim és el reconeixement, que has de saber que és molt recent. Això ho van aconseguir quan va pujar l'Evo Morales al govern, que va ser el primer president indígena que tenien des de feia moltíssim temps, i aquí es van aconseguir reconèixer. Era una cosa curiosa a Bolívia perquè la majoria de la població és indígena i mestiza i en canvi havien estat governats per una classe blanca minoritària al país, no? Mm-hmm. Llavors era una contradicció enorme i a partir de la Constitució en pobles indígenes molt organitzats i actius, s'ha de dir, es va aconseguir reconèixer i també molts sectors que llavors tampoc no tenien gaire participació.
1: No? Ai, que bé, quina esperança, no?
0: Sí, va ser un moment molt bonic. Recordo jo, va ser per mi un privilegi perquè recordo que jo estava a la universitat d'estudiant, sí. Llavors, clar, viure tot el procés, ai. Ara va costar molt també,
1: ja, perquè... Ja. Però encara ho valores més,
0: sí.
1: No? Quan costa tant.
0: Penso que va ser una lliçó democràtica que van tenir la sort de viure la meva generació i potser d'aquí jo em reconec amb una consciència democràtica molt, molt forta, eh? O sigui, sí que sóc conscient, a diferència d'altres generacions que potser això... Bueno, no els ha tocat de viure, la nostra reconec que està marcada per això, no? Nosaltres sabem de ben entrada el que va costar i va costar moltes morts, eh? S'ha de dir que va costar tot això, però això ho valores més encara.
1: Sí, mai no és gratuït, no. I si respecten les llengües minoritàries?
0: S'ha de dir que el respecte ha anat increixendo, que no era l'habitual. Pensa que van tenir un president que, tot i que l'anglès, ja t'imaginaràs els nivells d'anglès que hi ha, perquè no, la llengua és el castellà, és la llengua oficial a Bolívia, era abans de la Constitució. A partir de la Constitució reconeixen altres llengües, el que passa és que Bolívia és tan pluricultural que reconegudes, em sembla que són 36 nacions, les reconegudes, eh? Perquè va haver allà una moguda perquè hi havia altres que no es van recollir, per tant hi ha motius de tensió, no? Però les reconegudes, que ja els va costar, són 36. Això és un nivell de complexitat important, però que és una riquesa i que es viu de manera natural. No? Potser en societats que no tenen aquesta diversitat pot ser motiu de tensió, però que en canvi les societats que hem viscut així, pues, és una cosa natural, no?
1: Són llengües que es transmeten oralment?
0: Malauradament no. La gent ha de saber que arreu les llengües s'han anat perdent i a nosaltres que tenim una riquesa extraordinària, nosaltres per exemple el guaraní és molt reduïda la població de Bolívia que encara el parla i es redueix només a la població indígena guaraní, que això ja implica una reducció important perquè aquestes poblacions cada vegada han estat desplaçades i cada vegada desapareixen més. Després hi havia un munt d'altres llengües i només les que tenen més presència a Bolívia així trobaràs el guaraní, el quechua, l'aimara, així com a grans. Després hi ha un munt d'altres llengües, però cada vegada es perden. I fins i tot el quechua i l'aimara potser no, perquè tenen un component molt fort, són societats més tancades, i en canvi els pobles orientals en la part baixa de Bolívia tendeixen a desaparèixer, eh? Malauradament. Ara el govern comença, l'estat comença a fer polítiques que intentin que la gent jove, per exemple, conegui, si més no, algú d'aquesta cultura.
1: I no hi ha cap llengua d'aquestes indígenes que s'estudia acadèmicament?
0: Fins fa uns anys, jo per exemple, jo tinc 34 anys i jo no vaig estudiar cap llengua, o sigui, no vaig conèixer. De fet, perquè a la meva vida he coincidit, alguna vegada puc adivinar el so, no? Però no hem estat en contacte i ara sí que les escoles porten una optativa que fan guaraní o fan quechua, però es fa poquet, eh?
1: La teva família no parlava cap d'aquestes llengües?
0: No, No, la meva família, i et diria més, el poble, perquè jo vaig educar bona part de la meva vida en poble, que estaven al costat d'una població a la reserva de l'Amboró, que és una reserva importantíssima part de l'Amazones. El meu poble és la porta a aquesta reserva, i no hi havia cap. Ara, si entraves a la reserva, ja trobaves.
1: Clar, clar, clar.
0: Però aquí no.
1: Sí, sí, sí. I cada vegada es barreja més la població indígena?
0: Mira, et diré, no? Et diré, i ara, mira, ara hi ha un tema d'actualitat, no? Aquest en el Vinícius i tot el racisme. T'he de dir que, malauradament, l'herència colonial que té Amèrica Llatina és tan forta, sobretot en la classe dirigent. La classe dirigent és una classe... la classe, bueno, fins fa uns anys i periòdicament és una lluita, però no hi ha un sentiment d'identitat més local, no? Llavors, si es barregen, pues costa, perquè hi ha un classisme que, encara que la població indígena continuï sent majoritària, tota la institució ha estat organitzada de tal manera que els deixava fora, eh? O sigui, fora és fins i tot fora del sistema educatiu. Sí, és una lluita important. Pensa que Bolívia fins fa poc, ara no, però fins fa poc, tot i la riquesa que han tingut, perquè han estat un país immensament ric i que té una extensió geogràfica que gairebé és el doble d'Espanya. Recordaràs la plata del Potosí, que aquí sí, la gent gran ho recorda.
1: Sí.
0: Bueno, pues que sàpigues que la ciutat més pobra de Bolívia precisament és Potosí, a partir de que allà es va expoliar tot, ara, de debò, la pobresa que hi ha en aquesta ciutat és terrible. O sigui, fa mal només d'anar i visitar, perquè ja es veu tot. Bolívia durant molt de temps va ser també al rànquing del país més pobre, en l'excusa, bueno, i en canvi tenien la contradicció de tenir molts recursos. Això en avançat una mica, però vaja, sempre és un anar i tornar i una lluita constant, no?
1: Aquí dèiem, això val un Potosí, no?
0: Sí.
1: Aquesta noia val un Potosí. Quan pues algú sí. Valia molt, sí. I quina trajectòria acadèmica i laboral vas fer tu a Bolívia?
0: Doncs mira, jo vaig fer... per aquelles coses de la vida i no ara et mentiria si et diria que jo recordo, vaig començar, jo he fet periodisme, comunicació sí. Social es deia la carrera, a la pública en Santa Cruz, que és la Universitat Autònoma Gabriel René Moreno. Però recordo haver començat en la ràdio, així com sí, aquí, al sí. Meu poble, amb 14 anys.
1: Fixa't.
0: Llavors jo estava d'aquí i d'allà fent entrevistes, fent allò, i m'agradava això de... Tant és així que al poble ja saps com funciona tot, pues, si tu saps parlar, pues, és la que parla en tot arreu.
1: Clar, clar,
0: si tu saps escriure, pues, és el que escriu arreu. I en recordo una cosa curiosa, que era quan algú moria al poble, no sé si aquí s'acostuma, però al meu poble sempre es toquen les campanes
1: sí,
0: de l'església
1: sí.
0: Llavors sonaven un parell que és el so, no?, de quan algú ha mort, i hi havia un megàfon en plena plaça on un senyor feia un servei que explicava de la gent podia llegir la petita nota i convidar al velatorio del mort. Llavors aquesta petita nota la gent li costava fer-la, li costava llegir-la, el que sigui, i la gent es va acostumar a venir a demanar-la.
1: Clar, tu.
0: A demanar-la. Tu que saps parlar, doncs mira, et toca fer.
1: Ja.
0: Recordos únics, eh? I després Clar. Em va tocar triar carrera, i francament va ser una cosa curiosa perquè no ho tenia gaire pensat. Em va tocar decidir així com eren mil tràmits que havia de fer, i jo no sabia que la fila a la que estava em tocava dir ja el que havia de decidir.
1: Sí.
0: Llavors quan arribo i em diu sí, que ho has de posar ja, jo no ho havia acabat de decidir, no ho havia acabat de pensar, i dic, mira, les dues primeres coses que se'm va ocorrir, la primera, comunicació social.
1: O sigui, és que bé. Sí, en general, quan te'n surts bé d'una cosa, això t'ho potencia, no? Quan sí. T'alaben i et diuen que ho fas bé. Mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
0: D'acord.

0: Per quines raons vas venir cap a Catalunya?
1: Doncs la raó per les que vinc bàsicament és perquè em caso amb un català.
0: Yeah.
1: I llavors recordo que jo estava, bueno, tenia feina, perquè quan acabo la universitat vaig tenir la sort que vivia en aquest procés polític, el que sigui, i vaig entrar a la televisió pública. Jo treballava de periodista i treballant a la televisió pública, bueno, pues coneixes un munt de gent aquí i allà, i van nombrar ministra d'autonomies, que llavors no teníem una organització descentralitzada, sinó que l'estat abans era d'una altra manera, no? Nombren una investigadora que jo coneixia de la universitat i sí, era investigadora, llavors no tenia gent per acompanyar-la en aquesta feina nova que li donaven, i em convida a participar amb ella. I aquí conec, en aquest mundillo,
0: sí,
1: conec el meu home, el Joan Antoni, que havia arribat a Bolívia feia anys i de la mà d'empreses. Quan el conec ja no estava vinculat a empreses, ja feia vida, ens coneixem i bueno, molt després, llavors no sortien, però vaja, molt després van acabar sortint, em tornen a mi, a la meva ciutat, perquè jo vaig haver de marxar a la capital, a La Paz, que és la capital, sí, de Bolívia, vaig estar un parell d'anys, després em tornen amb una altra responsabilitat a Santa Cruz i allà al final tornem a coincidir en aquest home català,
0: sí,
1: i mira, dona, ens posem una mica romàntics i acabem casats.
0: Veus que bé.
1: Així que decidim venir cap aquí, bueno, una mica també per continuar, no?
0: Clar,
1: el projecte, clar, de vida que havien iniciat, i al final decidim venir cap aquí. Bàsicament arribo per aquest motiu, eh?
0: Clar, està molt bé. I aquí sempre has viscut al Polvorí, a la Marina?
1: Doncs sí, bàsicament quan van arribar el meu marit estava acomodat a Sant Antoni,
0: sí,
1: però per coses de la vida, mira, la mare, bueno, no hi havia qui cuidés la caza perquè la mare va emmalaltir, i llavors van nosaltres, precisament, que pagàvem lloguer, doncs van dir, mira, ja ens quedem nosaltres, i després aquesta casa l'hem comprada quan ja la mare no va estar, no? I per tant, pues sí, gairebé tot al Polvorí.
0: Que bé.
1: I molt contenta, eh?
0: Sí, deus tenir una vista espectacular, no, allò?
1: Sí, Montjuïc, hi ha gent que no, potser no ho coneix, però està a la muntanya. No sabia que és un barri que gaudeix d'una mala imatge, eh?
0: Ja.
1: Això no. Ho vaig descobrir quan jo anava dient, sí, però és una imatge molt s'ha de dir, molt antiga, que no té res a veure amb el d'ara.
0: Ah,
1: no? És preciosa la zona i la gent que hi viu també és fantàstica, eh? Encantada.
0: Ja. Tu creus que en general a les persones migrades els costa sentir-se catalanes? Perquè bueno, tu mateixa em deies que la Marina, que era un barri doncs com molt castellà i això, hi ha molta migració també, tu creus que hi és aquest sentiment de sentir-se català o no?
1: Mira, jo crec que no, eh? De fet, jo crec que una de les coses més extraordinàries que té Catalunya és que no costa sentir-se català.
0: Uh-huh.
1: O sigui, a la gent sap acollir, ho he de dir, o sigui, Catalunya és una ciutat, Barcelona, Catalunya, la gent sap acollir, i això penso que fa, té un component emocional que acaba seduint, que acaba sent fàcil sentir-te part, no? O sigui, hi ha com una obertura, hi ha un desig de que tu participis, i això es nota, no? Llavors, això és bonic per a algú que arriba de fora.
0: Clar.
1: I que no coneix, i que, no? La timidesa, la inseguretat, les incògnites, la incertesa que tu trobes, trobar aquest tarannà local, doncs mira, no, jo penso que no, i de fet crec que és un assoliment com a societat, no? Jo això ho admiro de Catalunya. Aquí dir que costa sentir-se acollit o arrelat o el que sigui, doncs no es correspon, en el que penso que la majoria de persones vivim quan aterren.
0: Tu has patit alguna discriminació, t'has sentit vulnerable pel fet de ser migrant o per les teves característiques físiques?
1: No, jo no m'he sentit mai vulnerable, però t'he de dir que crec que vaig en la vida intentant no sentir-me vulnerable en general.
0: Ja, ben fet.
1: Però és veritat que reconec que la meva situació no té res a veure amb persones que segurament migren en altres condicions.
0: Ja,
1: no?
0: Sí,
1: el context en el que jo vaig arribar no té res a veure en un context de fugida econòmica, per exemple.
0: Sí, sí,
1: no?
0: Sí.
1: Llavors sí que reconec que, bueno, que és difícil ara la burocràcia que enfrontem uns i altres, pues jo, és això que t'explicava abans fora de micros, si jo que més o menys tinc estabilitat i una vida bastant, no, bueno, vull dir, sóc una més aquí en tota la realitat social, però ja m'ha costat treure els papers, la paperaza, m'ha costat, sí. M'ha costat temps, m'ha costat diners, m'ha costat neguits, pues una persona em feia patir, jo patia més encara pensant les persones que tenen una situació difícil, no? I han d'anar, sí. Perquè té trampa, el tema dels papers és que tot està com molt relligat i llavors hi ha temps i són molts i treus un però triga l'altre i mentre l'altre sortia un altre s'ha vençut i has de tornar a començar, bueno, aquestes coses que fan patir, eh?
0: Sí, sí, sí, més hi ha màfies entremig també, i, no? Sí. Que a vegades acaparen les cites.
1: Sí, això s'està sí, tornant, però vaja, tot i així s'ha de dir que més o menys funciona, eh?
0: Ja.
1: Amb el que pot funcionar, amb el que es pot millorar, però més o menys funciona. El tema és que sempre s'ha de tenir diners, eh?
0: Clar, home. Tu treballes per l'Associació de Mitjans de Comunicació Local i un dels vostres projectes és l'emissora de ràdio La Marina. Quins altres projectes porteu a terme?
1: Doncs mira, l'emissora local és com el projecte més potent. A més, a mi m'agrada perquè compartint l'esperit, no?, en les altres emissores d'aquí del districte, que també reflecteix un caràcter que té el districte, que és com molt potent, molt dinàmic. I llavors tenim la ràdio, que és la principal, hi ha gairebé 30 programes entre tots els que es fan, però després tenim el diari, que ens ha costat, però és dels pocs que queden en Barcelona, el diari escrit, fem una revista mensual que té 6.000 exemplars, que es distribueixen gratuïtament als establiments comercials i als centres cívics i les administracions del barri, i després fem tallers de formació a infants i joves ensenyant ràdio.
0: Ah, que bé.
1: No? Llavors aprofitem la ràdio per ensenyar llengua. Clar. O altres habilitats que també la canalla necessita.
0: Clar, clar, clar. I tu consideres estable la teva situació laboral?
1: Jo diria que sí, dins del que ara es pot considerar estable, no? Uh-huh. O sigui, jo em sento una més en aquest sentit. He de dir que és una situació de privilegi com a persona migrada, no?
0: Clar.
1: Perquè la situació de la majoria de persones migrades no és igual. També s'ha de dir que té a veure segurament en un nivell de formació, no? Aquesta titulitis que hi ha arreu. I bueno, segurament a les circumstàncies que cadascú tenim, però jo em reconec dins del col·lectiu de persones migrades més aviat en privilegi, eh? Ara si em pregusten tu una mica mirant els d'aquí, pues uns més, un més en tota la meva generació,
0: sí,
1: perquè
0: sí,
1: aquí sí que comparteixo com en tota la meva generació aquí, pues que el mercat laboral és el que és.
0: Sí, sí. Home, hi ha molta gent de la teva edat que no té encara una situació laboral sí, més o menys digna, diguéssim.
1: Pues sí.
0: No?
1: Sí, mira, sí. Jo aquí sí que em reconec també en l'enorme privilegi que jo amb 22 anys ja vaig poder començar a treballar,
0: sí,
1: i treballar professionalment.
0: Clar, sí, sí.
1: Llavors és veritat que porto una bagatge que una persona aquí no l'ha pogut fer.
0: No l'ha pogut fer. Sí. Quins contrastos trobes entre la societat catalana i la boliviana?
1: Doncs mare meva, això donaria
0: bueno, així resumit
1: això donaria per molt,
0: yeah.
1: Però penso que bàsicament, mira, una cosa potser anecdòtica, no? Jo penso que el caràcter, el català ho veig com molt seriós, no? O sea, d'entrada el català és una persona sèria, almenys d'entrada, després sí, ja podem parlar, sí. Però en general és una persona sèria. És una persona també, penso que més reservada respecte al caràcter que nosaltres tenim.
0: Sí.
1: Nosaltres també som serios, s'ha de dir, el nostre caràcter, sí, sí. Aquí sí que és veritat que compartint aquest tret, potser això facilita l'enteniment, perquè jo amb un català, a mi m'encanta el caràcter català, ho trobo així com, oh,
0: yeah,
1: ho trobo molt proper, molt
0: sí.
1: Proper. Però potser pues mira, això que et deia, no? Barcelona és una ciutat cosmopolita, o sigui, immensament, tot i que t'he de dir que també l'atractiu que té Barcelona és que, malgrat ser cosmopolita, manté un caràcter molt local, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: O sigui,
0: sí,
1: aquesta
0: sí.
1: Dinàmica que tenim al districte,
0: barris.
1: Sants, als barris, això la fa atractiva. Tant de bo no es perdi mai, eh?
0: Ja. I trobes a faltar alguna cosa de Bolívia?
1: Doncs mira, pot ser per dir-te alguna cosa, tot i que jo he vist el polvorí, jo estic com molt acostumada als espais oberts. I quan vaig a Sevilla,
0: sí,
1: trobo que el cel que tenen aquell i una mica la forma d'aquella ciutat em recorden la meva. Vaig a Sevilla i quan vaig anar, per exemple, a conèixer de vacances, li vaig dir al meu marit: ostres, això és, això és Santa Cruz.
0: Que bé.
1: Però pot ser per la calor, o sigui, hi ha un munt de similituds, però trobar a faltar, la veritat és que pot ser el ritme. Mira, yeah, si t'he de dir, pot ser el ritme. Això sí, mira, alguna cosa havia de dir, no? El ritme barcelonès és un ritme, mare meva. O sigui, sí que això es nota. I a més, jo que vinc d'una cultura, nosaltres venim d'una cultura d'una dinàmica molt local, o sigui,
0: sí,
1: que...
0: Sí, més tranquil·la, no?
1: Més tranquil·la. Allà, l'hora d'esmorzar, pues s'esmorza. L'hora de... O sigui, cada cosa té una hora i la feina acaba una hora i acaba, eh?
0: Sí, sí, sí. I no vas amb el coet al cul.
1: I acaba a les 6.
0: Acaba
1: a les 6 i a partir d'aquí ja és teva vida. Però aquí això, pues mira, si acaba, si acaba la feina, estàs sempre ficat en alguna cosa i és un caràcter de la ciutat.
0: Sí, sí. És un tòpic també de que som treballadors i deu ser.
1: Sí, i molt moguts, perquè qui no treballa està ficat sempre en mil coses.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: És molt local.
0: Sí, doncs mira, aquí a la ràdio sí que hem d'acabar a l'hora que toca.
1: Molt bé, hem fet programa,
0: sí, sí, sí, sí. Ja se'ns ha acabat el temps. Moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest entrevistes, que tens vivències molt riques i és molt interessant tot el que pots explicar.
1: Gràcies a vosaltres, als companys i a la gent que ens escolta.
0: Molt bé, fins una altra.
1: Bona tarda, adéu.
2: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.
0: Salutacions cordials a tota l'audiència. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar la Raquel Hurtado, que va néixer a Bogotà, a la capital de Colòmbia. Hola, Raquel, com estàs?
3: Molt bé, moltes gràcies. Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
0: Tu vas néixer a Bogotà i vas passar allà la teva infància i la teva joventut. Quins records en tens?
3: Bé, els meus records, jo recordo la ciutat de Bogotà, però els meus pares han tingut una vida molt moguda, perquè treballaven d'un lloc a l'altre i vaig conèixer Medellín, Cali, Armènia, tot Colòmbia amb ells. Fins i tot vaig viatjar a la ciutat de Mèxic. Quan tenia 3 anys, vaig complir els 4 anys a Mèxic, 4 o 5 anys a Mèxic. I va ser una experiència molt meravellosa. Jo era molt petita, però recordo molt bé la ciutat de Mèxic i la gent, i era molt agradable viure en aquell lloc.
0: Quines vivències tan riques.
3: Sí.
0: A què es dedicaven els teus pares que van viatjar tant?
3: La meva mare tenia el saló de bellesa,
0: sí,
3: i es va emplear en un lloc a Mèxic i va tenir molta acollida perquè feia uns peinats molt bonics, uns pentinats, no?
0: Sí,
3: molt,
0: sí,
3: bonics, molt, i la gent meravellada amb ella i, els va agradar molt.
0: Però ells ja hi van anar perquè tenien una altra feina a Mèxic? Viatjaven o viatjaven pel plaer de viatjar i després buscaven feina?
3: El meu pare és un viatger innat. Ell l'agrada avui aquí, demà, sempre viatjant d'un lloc a l'altre. I la meva infantesa va ser molt, molt, molt moguda.
0: Ja, fins i tot a Armènia vau venir?
3: Armènia i Colòmbia.
0: Ah, d'acord, per això m'estranyava.
3: Sí, Colòmbia té jocs els mateixos noms que Espanya.
0: Ah, que Europa.
3: Santander,
0: sí. Sí, sí, sí.
3: Com Santander, Cartagena. Sí.
0: És veritat, Cartagena també. I... Bueno, deies que la teva mare era de Cartagena, no?
3: Sí.
0: Que és molt diferent Bogotà de sí, Cartagena, perquè sí. Bogotà està a la serralada, no?, dels Andes.
3: Sí,
0: Cartagena. I Cartagena a la costa, no?, el Pacífic.
3: Sí, Cartagena és la costa atlàntica.
0: El Carib.
3: Sí. I és diferent perquè Bogotà és una ciutat molt... Li diuen la nevera, és molt freda. És una ciutat molt freda, alt, 2.600 metres sobre el nivell del mar, molt freda, i la gent és més... sí, és més allunyada, no? Cartagena, la gent és molt alegre, molt de bailes, de carnavals, i la meva mare era, perquè va morir... fa poc.
0: Ai.
3: La meva mare era molt... l'agradava el baile, l'agradava... era molt
0: alegre.
3: I el meu pare no.
0: Ja. Són dos... Es complementaven?
3: No molt.
0: No?
3: No. Això va ser una mica complicat perquè més bé...
0: Hi havia friccions.
3: Sí, hi havia friccions perquè... Sí, a ell no li agradava això a ella i jo penso que... El més bonic de la meva mare era això, la seva alegria.
0: Clar, clar, clar.
3: Sí.
0: La teva mare va morir a causa de la Covid, oi? Com va ser?
3: Oh, no vull recordar això, és massa trista.
0: Molt trist,
3: sí,
0: no?
3: Sí, perquè no he tingut un enterrament, no l'hem pogut veure. Jo parlava... Jo havia comprat el passatge per viatjar al juny, i ja no es podia, ja després no he pogut viatjar i ella va morir el 13 d'agost.
0: Sí, exacte.
3: Doncs no he pogut veure-la més. Ella va arribar a Barcelona el 2017
0: sí.
3: I va ser l'última vegada que l'he vist.
0: Oh.
3: I fue meravellós compartir amb ella. I jo, això de un pressentiment,
0: sí.
3: De que ja no...
0: No la veuries.
3: No la tornaria a veure més.
0: Oh.
3: I així va ser.
0: Sí. Ella va venir mai a Barcelona?
3: Ha vingut als 6 mesos que jo vaig arribar a Barcelona, ella ha vingut a veure com estava la seva nena. Estava molt preocupada.
0: Clar. Sí. Quants anys fa que ets aquí, tu?
3: 20 anys, des del 2021. 2001. Sí.
0: Uh-huh. I què va fer que vinguessis?
3: La meva mare. Ella
0: sí?
3: Sempre ha estat present a coses molt importants en la meva vida. Ella un dia em va dir, Raquelita, per què no te'n vas a Barcelona? Jo, a Barcelona? Sí, sí, jo tinc cura dels teus nens i tu... Bé, ves? I jo, vale. I no ho pensé més, la meva mare me la veurà per ells, no? Però eren els dos petits eren de 12 i 13 anys
0: sí.
3: I em preocupava una mica. Però són molt... els meus fills són molt... són nois molt aplicats, molt...
0: Sí, decia,
3: no, com...
0: i estaven molt vinculats a tu, no?
3: Sí, sí, perquè jo sóc separada del pare d'ells. I clar, ells vivien amb mi i pensava per deixar-los sols i la meva mare, no et preocupis, no pateixis que jo tinc cura d'ells.
0: Quants fills hi vas deixar amb la teva mare?
3: Tres fills.
0: Sí.
3: Als 6 mesos ja he pogut portar el meu fill gran de 16 anys
0: sí.
3: I va ser la mà dreta meva, em va ajudar a treballar. Ah, si a mare hem de portar els germans, tu tranquil·la, no pateixi, jo. I quan jo trucava als meus fills, oh, nens, por favor, sisplau, bé, tot bé. I dius, mare, tot bé, nosaltres queden arribar a Barcelona, tu no et muguis d'ell, jo.
0: ha de ser dur, separar-te dels fills
3: horrible,
0: i aquestes edats que et necessiten
3: mare,
0: tant.
3: I de la meva mare i dels fills ha sigut el pitjor d'aquesta travessia.
0: I quan vas trigar a poder-los portar els altres dos fills?
3: 4 anys i mig per poder tornar a veure'ls i he deixat dos nens petits, més petits que jo, i he trobat dos nois d'un 90 i un 95 d'estatut d'alçada. Jo, mare meva, la meva mare em deia, quan tu veus els teus fills no els reconeixeràs, i jo. I quan arriba a l'aeroport he quedat sin paraules, sense paraules. No.
0: Et va costar obrir-te camí aquí?
3: Buah, bastant, sí.
0: Però tot i amb això penses que ha valgut la pena?
3: Oh, clar que sí, jo soc molt feliç aquí.
0: Perquè la teva mare, quan t'animava que vinguessis aquí, ho devia fer perquè pensava que tindries un futur millor.
3: Sí, la meva mare em deia que tu ets artista, que t'anirà millor, que no sé què, bé, i jo... Bé, vale. Jo sempre tenia molt bones idees, no? Bé, ha de ser que sí.
0: Ja. Tu ets artista, pintes, però això ho tens com a professió?
3: Sí,
0: o com a hobby, diguéssim?
3: Soc llicenciada a Belles Arts, a la Universitat de la Sabana, a Bogotà, i vaig homologar aquí a la Universitat de Barcelona. Aunque encara no. He tingut molts treballs que no...
0: Tenien res a veure amb això.
3: No res a veure amb l'art, com tenir cura de persones grans, de nens, etc. Però sempre he fet el meu joc. Sempre he fet treballs, he donat classes, he fet encàrrecs.
0: Sí. Classes relacionades amb l'art?
3: Sí, classes relacionades amb l'art i tot això, sí, encàrrecs de quadres, de retractes, tot això.
0: Que bé. Mira, ara posarem la música que has triat, que és el Còndor Passa. Per què l'has triada?
3: Me'n recorda a Bogotà.
0: Segur.
3: Sí, jo vaig néixer a 2.500 metres més a prop de les estrelles, de les estels.
0: Ai, que maco.
3: Això es diu a Colòmbia, a Bogotà, a 2.600 metres, més a prop de les estels.
0: Que maco.
3: I el còndor és un animal molt bonic que està en extinció.
0: Tant de bo es pugui preservar.
3: Sí.

0: pertanys al col·lectiu d'artistes de Sants. Com el vas conèixer, aquest col·lectiu?
1: Jo vaig conèixer els artistes de Sants per un fullet informatiu que vas veure als cotxeres de Sants. I soc membre actiu des del 2014.
0: I quines activitats hi feu? O per què et va cridar l'atenció aquest col·lectiu?
1: Sí, perquè jo volia tornar a pintar més... Sí, d'una manera més al públic i tot, no?
0: Sí.
1: I m'he trobat en un col·lectiu que és com una gran família, un grup meravellós, amb molts talents i un gran calor humà. Són excel·lents companys i amics.
0: Tots són artistes plàstics?
1: No, hi ha músics, poetes... Jo també escriu una mica. M'agrada la poesia des de petita. La meva àvia era pintora i poeta, la mare de la meva mare. Era pintora i poeta de Cartagenera.
0: Que bé.
1: Sí, sí. I el col·lectiu és una gran família i també com una escola, perquè... tots aprenent uns dels altres, no?
0: Clar.
1: És molt bonic això.
0: I el fet de conviure diferents disciplines,
1: sí.
0: No? Que també les podeu posar en comú.
1: Sí, sí. I diferents disciplines, cultures, tot, no? És molt variat, sí, és molt bonic això, sí.
0: Ara teniu una exposició a les cotxeres, no?
1: Sí, dos quadres que has posat.
0: Teu, sí.
1: Sí, un és de la mare... com regal d'amor, o sigui, el regal de l'amor de Déu. Jo penso que les mares són com un regal que de Déu ens dona i elles rep de Déu i ens donen tot. O sigui, elles rep i tot el que rep el donen als seus fills i a les persones que poden. No? Són molt meravelloses les mares. Des d'aquest és un homenatge a les mares i també a l'aigua, perquè és una dona a l'aigua, embarassada.
0: Sí, embarassada, sí.
1: I sí, és una relació entre l'aigua i la dona, dadores de vida. I a l'altre quadre?
0: Sí.
1: És una història una mica sentimental, perquè jo des de petita escric, no? Escric versos, escric... tot el que penso escric sempre. Per cert que la meva mare sempre deia: Raquelita, tu sempre estàs llegint i escrivint.
0: Sí.
1: Jo, és que m'agrada molt escriure tot el que penso, perquè no m'agrada que no vull que se m'escapen les idees, no?
0: Clar.
1: I he col·leccionat un pack molt gran de poemes escrits, i una vegada m'he posat a passar tot en net.
0: Sí.
1: I en net, i bueno, han sortit un munt de llibretes. I després he trencat tots els poemes, i quan els iba a posar al bot de la...
0: A la paperera. Sí.
1: A la paperera no he pogut.
0: Clar,
1: eren tan part meva que no,
0: clar,
1: no he pogut.
0: Clar.
1: Quasi em pongo a plorar, no puc deshacer-me d'ells. Doncs s'ho he posat d'una bossa, i algun dia faré alguna cosa amb això. I aquest quadre he posat, es diu Els meus poemes tancats.
0: Que maco.
1: I he posat molts papers que es poden llegir una mica.
0: Clar.
1: I he posat per sobre una parella, que pot ser una parella, pot ser pare i mare, germans, parelles, amistats, etc. No? I és una parella, i perquè els meus poemes eren de tot això, no? De les pares, les mares, del fill, clar, molt universals. Entonces he posat la parella,
0: sí.
1: Donant-se amor i una llama que és l'amor que no s'apaga mai, no?
0: Clar, que maco. Doncs jo vaig venir el dia de la inauguració de l'exposició, bueno, ens vam conèixer allà, i em va agradar molt el fet, no sé, de ser a més una exposició col·lectiva, que veus obres de diferents autors, no?, i diferents estils i això.
1: Sí.
0: Tu sempre pintes la mateixa temàtica o temàtiques semblants o no?
1: No, sóc molt variada. Ja sí. L'ho ha dit el senyor Ramon Casaler.
0: Sí.
1: Aquesta noia és molt variada. Els dos quadres no semblen la mateixa.
0: No, clar, és veritat.
1: No, perquè penso que és com un estat d'ànim, no?
0: Sí.
1: Algunes vegades pinto d'una manera i altres d'altra. Com surt, no? Com
0: sí,
1: surt,
0: sí, sí, sí.
1: Ho vaig fent, sí.
0: Tu què penses que és més important? Dominar la tècnica o saber expressar el que sents o ser conscient del que sents i això poder-ho expressar?
1: Les dues coses.
0: Sí.
1: Perquè si no és una bona tècnica, pot ser que no es pugui expressar bé el que volies, no?
0: Sí,
1: expressar.
0: Sí, sí.
1: Penso que les dues coses són molt importants.
0: Mm-hmm. Sí. I tu vens molta obra?
1: Lliure de l'art és una mica complicat, per això jo treballo en altra cosa.
0: Clar.
1: Soc auxiliar de vigilància a un museu.
0: Sí, sí. Bueno, també està relacionat.
1: Sí, han vist el meu currículum i han dit, t'agradaria que te posessin a un museu? I jo, sí, clar que sí.
0: Clar que sí, clar, i sí, tant. Sí. Ah, està molt
1: I
0: bé.
1: I estic molt contenta, ja fa 3 anys, i sí, estic molt contenta.
0: I com us organitzeu el col·lectiu d'artistes?
1: Bueno, fem reunions mensuals i per organitzar totes les activitats. Algunes exposicions són col·lectives, hem de reunir-nos.
0: Clar.
1: Sí, però...
0: Quan exposeu, per exemple, en aquesta exposició de les cotxeres, l'obra està també a la venda o només és exposició?
1: Si algú li interessa, sí, poden preguntar i comunicar-se amb l'artista i els donarem el telèfon de l'artista perquè parlin amb ell.
0: Uh-huh. I organitzeu altres activitats a més de fer exposicions, no?
1: El col·lectiu fa moltes activitats, jo no puc participar a totes perquè...
0: Home, clar, tens la teva vida també.
1: Sí, perquè el museu festius, fins cap de setmana tot.
0: Clar, clar, clar.
1: De treballar, sí, és una mica complicat, però...
0: Sí, perquè a vegades he vist això que fan recitals.
1: Sí, els recitals són molt bonics. Algunes vegades he pogut participar, però també falta de temps.
0: Clar, clar, sí. Clar. I has tornat a Colòmbia?
1: He tornat unes 8 vegades en 20 anys i això és molt trist perquè la meva mare no l'he pogut veure sinó
0: veure morir.
1: Unes 8 vegades sí. I ella ha arribat a Barcelona 2 vegades i jo he arribat a Colòmbia unes 10 vegades l'he pogut veure en 20 anys. És molt trist això, la separació de la família i
0: clar.
1: Els meus germans, amics, tot.
0: Clar, clar. És el que més deus trobar a faltar,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és molt trist això, sí.
0: I has vist molts canvis a Colòmbia?
1: Sí, no m'agrada molt. Sí.
0: No,
1: és que a Colòmbia se complica un poc.
0: I tot el,
1: mica, sí.
0: Tot el procés de pau, per exemple, com ho valores?
1: Sí,
0: tu?
1: El procés de pau encara és una mica complicat perquè els acords de Cuba no es compleixen. I surgen grupúsculs insurgents que compliquen tot. Ho compliquen tot, la tranquil·litat ciutadana, i el més trist és els camps. El camp està buit perquè per la por, la gent té por de treballar al camp, i això és molt complicat, massa complicat, perquè Colòmbia és un país d'agricultura, mineria, ganaderia, és massa complicat això.
0: Ja. Però sí que la violència deu haver disminuït en relació
1: a
0: temps enrere.
1: Una mica, però això dels grupúsculs és complicat perquè s'estan multiplicant molt, sí.
0: Uh-huh. I et relaciones amb altres colombians aquí?
1: Els què?
0: Si et relaciones amb altres persones de Colòmbia aquí.
1: No, tinc pocs amics, no. Uh-huh. No.
0: No has tingut necessitat.
1: Uns 4 amics colombians, no? Per falta de temps també, sí.
0: Uh-huh.
1: No, la majoria d'amics són del col·lectiu i... Sí, i molt, molt pocs amics.
0: I tens nets, no, també, ja?
1: 7! Els meus fills van arribar de 16 a 15 anys i aquí van conèixer les seves noies, els van casar, treballen fa 16 anys, 15 anys, els mateixos treballs, molt bé, estan molt acoplats a Catalunya, les agrada molt.
0: Sí.
1: I els nens, els nets van néixer tots aquí.
0: Clar, clar, clar.
1: Són catalans.
0: I tant, i tant.
1: Jo tinc una nora equatoriana, una nora salvadorenya, una nora colombiana.
0: Ah, mira, no se les han buscat catalanes, no?
1: No, va dar.
0: Va com va, sí.
1: La situació no. Van conèixer aquestes noies i molt bones noies, no? Molt maques.
0: I tu quan vas aprendre a parlar català?
1: Quan em vaig donar compte que era molt necessari, que necessitava parlar català per poder trobar un bon treball, perquè al museu ho necessito, al museu necessito català, francès i anglès.
0: Clar, clar, clar, clar.
1: Sí, arriba molts turistes i, clar, al museu i en molts llocs, no? I també penso que és molt important això de que Catalunya vol mantenir els seus costums, la seva llengua,
0: sí.
1: I això em sembla molt bonic, perquè un mai ha de perdre
0: la seva identitat,
1: les seves arrels, no?
0: Clar, sí, entonces, sí, sí, sí, sí.
1: Com diuen, no, on vagis, fas el que veus, no?
0: O sigui,
1: jo penso que el català és molt important.
0: Sí. I quins projectes de futur tens?
1: Pintar i escriure molt.
0: Clar que sí.
1: Sí, pintar i una mica escultura. Sí, l'escultura m'agrada, però no
0: també
1: tinc un espai ara per treballar, però m'agrada molt.
0: Clar, perquè fas escultures grans.
1: No massa grans, però tota escultura necessita un espai, no? Un espai,
0: clar,
1: per treballar còmodament, sí, sí, sí.
0: Doncs bé, tant de bo et segueixi venint la inspiració i puguis treballar,
1: sí,
0: molt,
1: sí,
0: i seguir sent una gran artista.
1: Això
0: com ets,
1: que
0: puguem seguir veient obra teva. Moltes gràcies per haver accedit a aquest entrevistem.
1: Moltes gràcies a vostè.
0: I fins una altra.
1: Moltes gràcies.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: ¿Sabes? Algo me preocupa.
4: ¿Te preocupa?
3: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
4: No, para nada.
3: ¿Entonces?
4: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
5: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
6: Duro con él.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camp Miralet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.
8: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
9: Des de que he arribat que no faig més que donar voltes.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Benvinguts i benvingudes al programa 2008 del Club del Country, especial número 35 dels tots els números 1 en gairebé 40 anys de ràdio del Club del Country. Hem tancat l'any 2008 amb la música que ens aportava Montgomery Gentry, amb aquesta cançó escrita per King Daniels i Tommy Carles. En va ser segon senzill del seu album Back When I Knew It All, Roll With Me, el seu 20è senzill en arribar a ocupar el seu lloc en el top 40, esdevenint el seu darrer i cinquè i darrer número 1 a les llistes americanes. Montgomery Gentry ens ha acompanyat. Substituït i començant el 2009 amb una cançó escrita per Jeffrey Steele i Steve Robson a càrrec del trio Rascal Flatts, cinquè i darrer senzill del seu cinquè àlbum d'estudi, Still Feels Good. Això és

cançó de Rascalflots, primer número 1 del 2009, substituït només una setmana a la llista per un tema de Sugarland. Segon senzill del seu àlbum Love on the Inside, una cançó escrita per als dos membres del duo al costat d'en Bobby Pinson, Already Gone, és el títol d'aquesta cançó.

any 2009 que ens portarà molta més feina que d'altres anys, perquè les cançons varen romandre molt poques setmanes al número 1. Pràcticament tot el gener i el febrer les cançons només estaven una setmana al número 1, com és el cas d'aquesta cançó del 6è àlbum d'estudi d'en Brad Paisley. Un duet amb Keith Urban des del Play the Guitar Album, aquest Start a Band, una cançó escrita per Dallas Davidson, Ozzie Gourley i Kelly Lovelace.

Country Boy és la cançó escrita i enregistrada per Alan Jackson, tercer senzill del seu àlbum Good Time, una cançó que va arribar al número 1 i que seria el tercer directament des d'aquest disc. També va pertànyer a la banda sonora de la pel·lícula Unstoppable del 2010. She Wouldn't Be Gone és una cançó que ens en va portar Blake Shelton a través del seu àlbum Starting Fires, el qual en va ser el seu senzill d'avançament, cinquè número 1 de Blake Shelton a les llistes americanes de música country de Billboard, una cançó escrita per Jennifer Adam i Corey Patton.

0: maybe she'd have thought it through.
1: La primera cançó amb aquest començament de 2009, estem parlant de finals de febrer, que va estar-se dues setmanes al número 1. Una setmana també va estar-hi el tema de Dierks Bentley, anomenat Feel That Fire. Va ser el primer senzill i tema que donava un nom amb l'àlbum del 2009 del mateix nom. Dierks Bentley va compondre la cançó al costat de Brett Beavers, de Brad Warren i de Brett Warren. Aquest va ser el seu sisè número 1.

Field That Fire, amb la música de Dierks Bentley. Per tancar el mes de febrer d'aquell 2009, va arribar al número 1 una nova versió d'un tema més antic. De fet, pertanyia a l'àlbum del 1990, Simple Life, de Mac McAnally. Anys després, 18 anys després, en McAnally va tornar a enregistrar la cançó com un duet amb l'àlbum d'en Kenny Chesney, aquell Lucky Old Son. Aquest va ser el tema de Mac McAnally que va arribar més amunt a les llistes americanes al llarg de la seva història, arribant al número 1 aquell febrer del 2009.

Després del duo entre Mac and McAnally, Kenny Chesney estrenava el mes de març del 2009 amb un nou número 1 a càrrec de Toby Keith de l'àlbum Don't Make Me a Bad Guy. Aquesta cançó va ser el segon senzill d'aquest àlbum i va esdevenir-se el seu 18è número 1. Va escriure la cançó al costat de Vicky Mackey i es diu God Love Her.

Got to Love Her, la cançó de Toby Keith, arribant amb aquest número 1. Dues setmanes al número 1 per el següent tema que escoltarem, Sweet Thing, una cançó enregistrada per en Keith Urban com a primer senzill del seu àlbum Defying Gravity. Va ser el seu desè número 1 a les llistes de Billboard, una cançó que va escriure ell mateix al costat de Monty Powell.

La cançó de Keith Urban, aquest Sweet Thing, que ens acompanyava avui amb aquest especial del Club del Country 35è, que dediquem a tots els números 1 que gairebé 40 anys ens han acompanyat al Club del Country. Una de les cançons importants de l'any va ser aquest tema que escoltarem a continuació, més que res perquè va estar-se 3 setmanes al número 1, cosa que aquell 2009 anava molt cara. Darius Rucker, el vocalista solista de la banda de rock Hootie and the Blowfish, va realitzar aquest tema com a segon senzill del seu primer àlbum de música country, Learn to Live. Darius Rucker va escriure la cançó al costat de Chris Dubois i Ashley Gorley.

River of Love, el 44è número 1 de la trajectòria artística de George Strait. Va ser el tercer senzill del seu àlbum Troubadour, River of Love, una cançó de Billy Burnett, Sean Combs i Dennis Morgan, i el darrer número 1 de la carrera artística de George Strait. Here Comes Goodbye va ser una cançó de, escrita per al finalista d'American Idol, Chris Light, amb Chris Lagerberg. Va ser el senzill enregistrat per Rascal Flatts des del seu àlbum Unstoppable, i va ser el seu desè número 1.

Bobol, Here Comes Goodbye, el número 1 de Rescalflats. It's America, de l'àlbum del mateix nom, de Rodney Atkins, una cançó escrita per Brett James i Angelo Petaglia, i que també va arribar al número 1 i ho va fer durant 2 setmanes.

cançó que ens parla d'It's America i una altra de She's Country, cançó escrita per Danny Meyer i Bridget Tatum, enregistrada per Jason Aldean, primer senzill del seu àlbum Wide Open, el seu segon número 1 a les llistes de Billboard. Amb aquesta cançó us deixem per al programa del dia d'avui i ens emplacem a la setmana que ve. Adéu-siau.

0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i el podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de les xarxes socials, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: vinga, vinga, vinga.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
3: Esplugues FM.
2: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.
5: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: cfm.cat, un poco de todo y algo más.
1: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
4: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: On vas amb tants papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012. La millor resposta.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
3: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són les 7 del vespre.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
0: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Servei d'acreditació de competències professionals.
3: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
4: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
5: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
2: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí. Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
0: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gràcies!
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 8 del vespre.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui us parlem d'una activitat física, lúdica i diria també de divertiment, perquè la gent que la practica s'ho passa molt bé. Avui us parlem de la marxa nòrdica, la que es practica aquí a Esplugues. I en parlarem amb el Jordi Soria i la Carme Cervera, que formen part del Centre Excursionista d'Esplugues. Hola, bon dia.
3: Hola, què tal?
4: Hola, bon dia.
2: Bé, m'agradaria que m'expliquéssiu què és la marxa nòrdica, en què consisteix?
3: Bueno, la marxa nòrdica és caminar amb uns bastons, bàsicament. És una activitat física que intenta que no alteri, que no modifiqui el que és el caminar. L'únic que se l'incorporen aquests bastons, que tenen unes certes característiques. I si realment hi ha una tècnica i que es té que aprendre, no? Però podem dir que és caminar amb bastons.
4: La part important és el tema de l'impuls. És a dir, la marxa nòrdica es basa en que ens impulsem amb els bastons, amb la qual cosa guanyem més rapidesa que no caminant normalment.
2: No són uns bastons per no perdre l'equilibri.

0: mica. I això és el que ens fa, doncs, que tothom s'adapti de seguida al grup i que tothom, doncs, tingui aquesta expectativa de, ostres, ja sé fer marxa nòrdica.
1: Doncs va, anem a explicar una miqueta en què consisteix aquesta tècnica, sense explicar-la del tot, perquè es tracta de que les persones interessades s'apropin a la vostra activitat.
0: Bueno, hi ha una cosa que és interessant, i és que sembla que la marxa nòrdica sigui una cosa que l'acabem d'inventar. I realment, no. Això fa temps que ja es va inventar, en 1934, em sembla que és, sí. Que va ser en els països nòrdics que va haver-hi un moment que, justament quan es anaven a fer les primeres olimpiades, doncs van trobar que no havia neu i els atletes tenien que continuar entrenant. I llavors què van fer? Van començar a entrenar amb bastons però sense neu, per continuar amb la seva forma, la forma física. O sigui que estem parlant de fa molts anys. La marxa nòrdica ha anat evolucionant i ha anat passant de país a país, i aleshores, bueno, és una activitat que té molt d'èxit. Té molt d'èxit perquè té una cosa molt interessant, i és que s'amolda molt bé a qualsevol edat. Que és per gent gran? Sí, sí, sí, pot ser, però també per gent jove, per nens, per famílies i per tothom, perquè s'aprèn molt ràpid i de seguida notes aquell gustet de fer activitat física, d'aconseguir coses, de pujar per la muntanya, tens el contacte social i tens el contacte, doncs, d'això, de la natura, que també és una cosa que a vegades els que vivim a la ciutat ens fa falta.
1: Podeu seguir les xarxes socials d'aquesta activitat, que és Marxa Nòrdica Esplugues, només que ho busqueu a l'Instagram de seguida al cercador, amb la lupa ho trobareu, i allà veureu totes les sortides que fan, i que s'ho passen molt bé perquè se'ls nota.
0: Sí. Cada mes sortim a fer una passejada de marxa nòrdica i estem descobrint molts llocs que, bueno, que la gent o no s'atrevia o estaven una mica lluny, i clar, els trepitges, realment vas coneixent puestos que no havies passat mai, i això, pues, també és bastant motivant, perquè a vegades sempre ens centrem en els puestos que tenim al voltant o a vegades massa lluny, i dius, ostres, si això, ostres, no sabia que estava aquí, no?
1: Quins beneficis ens aporta la marxa nòrdica a nivell de salut?
2: Aviam, hi ha qui diu que quan fas marxa nòrdica mobilitzes el 90% de la musculatura corporal. El que sí que és cert és que mous molts músculs, perquè mous des dels peus fins a la cintura, les escàpules, els braços, l'esquena... I en aquest sentit és molt important. No és només caminar, mobilitzes molta més musculatura. I, per tant, en aquest sentit és important. A banda d'això, és una activitat molt recomanada per persones que han tingut trastorns, com per exemple persones que han tingut càncer de mama o persones que hagin tingut fibromialgia, persones que tinguin o hagin tingut Parkinson. És molt recomanat perquè la coordinació que dones amb l'exercici és molt bona. A banda d'això, beneficis. Bueno, a partir d'aquí tenim beneficis de caràcter físic. El fet de caminar de manera constant ho és. De caràcter psicològic, ja hem dit que és una activitat molt social. Sempre sortim en grup, mai surt ningú sol. Amb la qual cosa, és molt important el benefici social i psicosocial que tens. La gent parla, disfruta, gaudeix de la història.
0: Hi ha una cosa, Jordi, que has dit, que mobilitzem molta musculatura. Has dit un 90, però si aquesta marxa la fas rient, clar, aleshores encara mobilitzes més, perquè estan tots els músculs del cap que fa ja al 100%. O sigui que estem parlant d'uns beneficis cardiovasculars, estem parlant d'uns beneficis musculars, articulars, que fan que tinguis una vida més saludable, en definitiva.
2: Sí, la idea és aquesta, la idea és salut.
1: De
2: amb el sentit més ampli.
1: De fet, a la Carme se li nota que ara ve d'una marxa, perquè està molt dinàmica.
0: No sóc una mica així,
2: No, però sí que és veritat. Hi ha molts dies que comencem la classe a les 7 de la tarda i comencem ensupits, i l'acabem com a motos. I és així, vull dir, perquè el mateix moviment del grup, parlar amb aquest, caminar, et va produir una sensació molt agradable i es nota molt, realment es nota molt.
0: I a més sempre posem reptes, no? Perquè avui teníem el repte aquest de pujar sense parar, hasta dalt de tot. Bueno, pues hi havia gent que no estava segura de fer-ho, però l'han fet tots i se sentien realment

0: que havien aconseguit un triomf, no? De deia, bueno, he aconseguit arribar fins ara.
1: El José Luis ens deia que ell feia 2 anys, ell no era capaç de pujar caminant a la plaça Mireia, a tall d'exemple. I avui he pujat com si hagués sortit de casa. Vull dir que... I em deia, jo fa 2 anys, a dures penes, pujava fins aquí. I dius, bueno... Vull dir que és una cosa que...
2: La sinergia que es crea anant amb altres persones.
1: Exacte.
2: Sí.
1: Sí.
2: Faria falta algun tipus de revisió mèdica per practicar la marxa nòrdica en alguns casos?
0: No. Bueno, sempre és bo, no? Tindre un control de quin és el teu estat físic, però com camines... Saps? A veure, no fa falta. Ara, que si tens una dolència, em fa molt mal l'esquena, no sé què... Vale, pues primer anem a veure el que tens i després segurament inclús et recomanarem a fer això. Concretament en tema de l'esquena, perquè treballem tots els paravertebrals, els muscles que acompanyen la columna vertebral, amb aquest moviment de balanceo dels braços, pues fa que es tonifiquin. I això fa que l'esquena no faci tant de mal. O sigui que totes aquelles persones que estan molta estona sentades o molta estona de peus, aquest esport és ideal.
1: El que sí que és cert és que quan anem a fer marxa nòrdica, el primer que hem de fer és explicar què ens passa. M'explico, no pots venir a fer marxa nòrdica i tenir, jo què sé, qualsevol dolència i no explicar-ho. Penso que el que s'ha de fer és explicar-nos-ho. A partir d'aquí ja veurem, és el que diu la Carme, ja veurem què té, ja veurem com ho tractem, ja veurem què podem fer. I és el més fàcil. No cal una revisió mèdica per fer això. Jo penso que no
2: és necessari. I que cadascú també es coneix les seves limitacions, eh?
1: Exacte. I a més que el ritme es va adaptant. Vull dir, no anem a fer curses. Ja en parlem de les curses, però nosaltres, quan anem amb els grups, no fem curses. Vull dir, si hem d'anar més lents, perquè aquella persona aquell dia va més lenta, doncs com un va al davant i l'altre va al darrere, doncs un es queda al darrere i l'altre va al davant. I a partir d'aquí et vas organitzant.
0: Bueno, és que tenim, com tenim dos grups, hi ha un grup que és més avançat que l'altre, i aleshores tenim aquells dos nivells i juguem.
2: Quan va començar la marxa nòrdica aquí a l'Espluga Viva?
1: Un dia estàvem reunits a la junta del centre excursionista i va aparèixer la Carme per la porta, eren les 8 del vespre, 8 i mig, va aparèixer la Carme per la porta, va picar, va entrar i ens va dir: jo voldria fer marxa nòrdica amb vosaltres, us interessa? Us puc muntar grups, us puc muntar cursets. I ens vam quedar com una mica de dir, què li decim a esta mujer ahora que ha aparecido de repente?
2: ¿Y quién es? ¿Y dónde viene?
1: Exacto, no volíem de res, però absolutament de res. Bueno, sí. Al cap de 15 dies fem una sortida un dissabte al dematí i a partir d'aquí vam començar sortint un dissabte al dematí per provar-ho amb ella i, bueno, quasi cada dia, bueno, quasi cada setmana. És que durant la pandèmia pràcticament no vam ni parar, era l'única activitat en funcionament que teníem a Espluga Viva, la marxa nòrdica. Ara,
2: I ara massa, parlarem dels grups que deia ella.
1: Una massa crítica, per entendre'ns, al voltant de les 60-70 persones. Això vol dir que nosaltres cada setmana movem al voltant de 30-35 persones, més o menys,
2: Amb dos grups, dimecres i dijous.
0: I després del dissabte, que fem la sortida, l'excursió, diguéssim, que hi ha uns altres 30.
1: I el diumenge anem al voltant de 25-30.
0: Ara, els dos grups que m'estan sentint, que els he dit que els saludaria, tots tenen el mateix, més o menys el mateix nivell. Potser imprimim una mica més d'intensitat els dijous, ¿vale? Però perquè fa més temps que estan fent-ho. Però els dimecres a tope, superbé,
1: Sí, però el dimecres podríem dir que és el grup d'iniciació i el dijous podríem dir que és el grup de perfeccionament. Però tampoc és tan així, perquè al final a mi em cou bé la gent de dimecres i vinc dimecres, a mi em cou bé la gent de dijous i vinc dijous. Al final una mica és això, no és una distribució tan extrema del nivell.
2: Val, doncs ara anirem al que dic jo, als moments de la publicitat. Ara us parlarem que l'Espluga Viva està al carrer Sant Francesc Xavier número 7, d'aquí d'Esplugues, a tocar la carretera de Cornellà, és on està l'Espluga Viva, que teniu un horari de secretaria que va de 4 de la tarda a 8 i que més o menys és cada dia. Els dimecres és la tarda que està tancat. També teniu un telèfon, que és el 93 473 3909, i aleshores qualsevol persona que s'apropi a l'entitat doncs pot demanar els horaris, els preus de les inscripcions per aquesta activitat. Perquè ara sí que parlaríem, per fer l'activitat cal ser soci de l'entitat?
1: No. Nosaltres funcionem amb persones que són socis i persones que no ho són. De fet, tenim una tarifa per socis, lògicament, i una tarifa per no socis. I no cal ser soci. es pot venir perfectament a fer marxa nòrdica amb nosaltres sense ser soci.
2: I també abans, fa una estona, la Carme comentava que a part de l'activitat setmanal també esteu fent sortides mensuals. I ara aquí és on voldria anar jo, aquestes activitats que feu cada mes,
0: Sí.
2: Que les trobem a Instagram i que les convoqueu, sí, en suficient temps.
0: Sí.
2: Ho porteu una algunes l'heu fet, les feu aquí a Esplugues, algunes també heu sortit.
0: Sí, sí, sí. Bueno, a final d'any ens reunim i aleshores organitzem totes les excursions de l'any. O sigui, que les tenim pensades des del principi d'any, diguéssim. I aleshores pues, intentem que anar per diferents sectors a prop de Barcelona. Jo crec que no anem massa, no més de 60 quilòmetres.
1: La idea és sortir al dematí. O sigui, venir a dinar a casa.
0: Val.
1: La idea principal és aquesta. Hem de poder anar a un lloc on poder fer marxa nòrdica, descobrir coses noves, però que estiguem prou de prop de casa com per venir a dinar. Són excursions de 3 hores, 3, 4 sí. hores, més o menys. Quedem cap a les 9 del matí i cap a la 1 i mitja, a les 2, tornem a estar aquí a Esplugues.
0: Sí.
1: I la distància és això, 40, 50, una hora de cotxe com a màxim.
0: Sí, com a màxim.
2: I més o menys és això, una durada de 4 hores, sí, amb poca dificultat.
0: Sí. Sí, sí.
1: La distància que fem aproximadament estarà al voltant entre els 10 i 14, 10 i 12 quilòmetres aproximadament, que és una cosa que més o menys tothom que tingui una mica de forma física, que hagi caminat una miqueta, la pot assumir. I el desnivell que fem tampoc és una cosa molt complexa.
0: No supera els 300-400
1: metres.
0: No el supera mai.
2: Aquesta podria ser la clau de l'èxit que està tenint la marxa nòrdica a molts llocs?
0: Jo crec que és perquè no, de seguida no t'es beneficis, saps? Ostres, de seguida dius, ostres, mira, no m'atrevia a pujar aquí a la plaça i ara no només no m'atreveixo, sinó que arribo. Ostres, tenia massa relació amb la gent d'Esplugues i ara tinc molts amics. Jo crec que és això, els beneficis, diguéssim, que notes en el teu poble de seguida, amb el cos.
2: De salut.
0: Exacte, de salut i també el social.
2: I psicosocials, podríem dir.
1: I aquesta facilitat per fer l'activitat.
0: És fàcil.
1: És una activitat fàcil, amb uns bastons i unes sabates, pot ser marxa nòrdica.
2: Que són relativament barates.
1: Exacte. Els bastons, quan els tens, te'ls deixem nosaltres. Els de sabatilles, tothom en té, crec. Vale? Però la facilitat del tipus d'activitat no suposa, jo què sé, pots fer pàdel, que si la raqueta, que si el golpe, que si no sé què, és molt complexa.
0: Que el juguer de la pista.
1: Vale? Però no, marxa nòrdica, quedem a una hora, sortim a caminar pel carrer, amb els bastons, tornem, i això va acompanyat d'aquests beneficis que dèiem ara. Jo crec que tots aquests elements junts són els que la fan gran.
2: Abans heu dit que fins i tot amb la Covid no veu parar de fer activitat. Faci fred, faci calor.
0: Exacte. Sí. Avui estava contenta perquè he vist la llum, perquè la nostra activitat comença a les 7. I dic, ostres, que bé, i feia bon dia, i perquè clar, a l'hivern comença la classe a les 7 de la tarda, que és de nit. Però allà estem, vull dir, amb fred i amb foscor, però seguim a tope.
2: Doncs reivindicarem la franja horària d'estiu, sí, per poder practicar,
0: sí, sí,
2: l'esport.
0: Sí,
1: tu parlaves de la sortida del pantà de Vallfornells.
0: Sí.
1: El dia del pantà de Vallfornells vam aparcar els cotxes a 4 sota 0 i vam començar a caminar. Al cap d'una estona, sí, aviam.
0: I eren molts.
1: Sí, eren molts. Comences a caminar i tens fred, però al cap d'una estoneta, quan vam arribar a la pujada de dalt, sí, vam haver de parar amb una curva, doncs els abrics. Val? Vull dir que, no, el cos escalfa quan camines, no hi ha problema.
2: I una altra cosa que voldria afegir, perquè jo sóc associada de l'entitat i em va fer il·lusió que en l'informe anual de l'entitat es va dir que l'augment que hi havia de socis aquest 2022 era en part per persones que estaven apuntades a l'activitat de marxa nòrdica i que finalment havien decidit fer-se socis de l'entitat, doncs primer perquè volen fer l'activitat i segona perquè han vist la resta d'activitats que es fan a la mateixa entitat.
0: Sí, sí, és correcte.
2: Doncs felicitats,
0: sí,
2: a l'equip per assolir aquest
0: repte,
2: augment,
0: no? D'augment, sí, de socis. Bueno, la veritat és que a veure, premieu fem bé,
1: No. Són bons.
0: Bueno, però tenim moltes hores de treball i de feina, i també d'il·lusió, perquè les coses, quan se fan amb molta il·lusió, generalment surten molt bé. I una altra cosa és que el Jordi em fa molt de cas, que jo sempre estic proposant coses i ells, vale.
3: Bueno, sí.
0: I entre el que ell s'inventa i el que jo m'invento, pues, i el que treballem, i l'acolliment que ha fet l'Espluga Viva amb aquesta activitat, això és important també de dir-ho, pues, ha fet que proliferi la marxa, no?
2: Perquè clar, tu arribes a l'Espluga Viva un bon dia, entres per la porta, fas sí. una proposta
1: sí. Ara hi ha sòcia també
2: sí. I te l'accepta, o sigui, tu.
0: Sí. Jo vaig dir hola vaig explicar una cosa que crec que podria ser interessant per l'entitat i vaig proposar la marxa nòrdica i dic, i el que podem fer és un dissabte ho fem per
1: fem
0: tothom,
1: un
0: tastet i a partir sí. d'aquí doncs, vam veure que podia tindre èxit, o sigui que...
2: Seria el que diem ara, una jornada de portes obertes
0: sí, correcte.
2: Per fer-ho. Doncs ara sí que gràcies a tots dos, a la Carme Cervera i al Jordi Sòria, i quan acabo els programes sempre poso una música de comiat, així que m'agradaria que em diguéssiu alguna cançó que us agradaria que posés.
1: Jo crec que Caminem lluny.
0: Sí, del doctor Prats. Jo crec que estaria bé.
1: Seria una bona cançó.
2: Doncs vinga, molta marxa.
0: A tope.
1: Moltes gràcies. Vinga, fins ara.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
4: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Ens volem centrar en les activitats que es fan des de l'Avent Centre Cultural, que són molt diverses. Tenim dansa, tenim teatre, les activitats que es fan al llarg de tot l'any, de la zumba, de les sevillanes, de les activitats de les sardanes. Però tenim una activitat que volem destacar, que es tracta del taller del cançoner popular d'Esplugues, i per parlar-ne'n tenim el president de l'Avent Centre Cultural, que és en Jordi Figueres. Hola, bona tarda, Jordi.
2: Hola, bona tarda.
1: Explica'ns quina és la motivació que porta a l'Avent Centre Cultural a fer aquest taller de cançons populars.
2: Bé, diguem que es va declarar l'any Joan Tomàs i vam veure que en Joan Tomàs era un músic que havia tingut relació amb l'Avens, perquè era el director de l'Orfeó de l'Avens, i havia col·laborat amb l'obra del cançoner popular català, que és una obra que havia engegat l'Orfeó català per recollir totes aquelles cançons que es cantaven a la gent gran a cada poble perquè no es perdessin, perquè eren cançons de transmissió oral. I aleshores el que vam fer és descobrir, doncs, que realment hi havia un cançoner d'Esplugues, que no ho sabíem, o sigui, hi havia cançons recollides a gent d'Esplugues, i això ens va despertar, doncs, moltes inquietuds i moltes preguntes sobre què s'havia fet, doncs, als anys 30.
1: De fet, es declara l'any Tomàs a través de la Generalitat, del Departament de Cultura, però si no haguessin declarat l'any Joan Tomàs perquè feia 150 anys que va néixer, poder tot això no hauria aflorat?
2: No, com a mínim des de l'Avens. Fa anys l'Espluga Viva, que es dedica a la cultura popular i tradicional aquí a Esplugues, ja havia fet un acte de presentació de l'any Joan Amades, quan la Generalitat també va declarar, doncs, aquest any, no? Però per al 2021, en referència a en Joan Tomàs, nosaltres no en sabíem res. I diguem, això és el que ens va esperonar, vull dir, però tota l'experiència del 2021, doncs, el que ens ha fet és continuar amb el projecte del cançoner popular, i crec que tindrà més transcendència, que continuarem fent coses.
1: De fet, el llegat que ens ha deixat en Joan Tomàs és insubstituïble a nivell popular, a nivell de la cultura popular catalana, i clar, ara per Esplugues això és un tresor.
2: Hauria de ser un tresor, i aquí és on comencem nosaltres, perquè no estem fent la mateixa feina que en Joan Amades i en Joan Tomàs i tota la resta de l'equip del cançoner popular que van fer arreu del territori, perquè ells són els que van d'alguna forma recollir les melodies i recollir les lletres de la gent d'Esplugues, de la trentena de dones que van cantar per aquests personatges, no? Aquesta base la tenim. O que és una base que, encara que algú es pensi que és un cançoner, doncs no és ben bé això, perquè el que trobem són melodies, no totes iguals, sobre una mateixa cançó. Trobem diverses cançons, o sigui, la mateixa cançó en diversos títols, però en diferents estrofes, algunes que són molt curtetes, d'altres que són llargues, algunes que estan acabades, d'altres que no, però ens esperona dir que, carai, cantaven les nostres, bueno, no les nostres àvies, les nostres besàvies, o sigui, gent que era gran als anys 30 del segle passat, o sigui, que han passat 90 anys, o sigui, moltes vegades diem, no estem cantant les cançons de les nostres iaies, estem cantant les cançons de les nostres besàvies.
1: Clar, perquè que eren les cançons que les nostres iaies escoltaven a les seves iaies.
2: Ah, exacte.
1: Eh? Que és una de la publicitat que veu fer a l'Avens quan veu començar amb aquesta activitat, que deien cançons que fa 90 anys recordaven ja persones que cantaven les seves mares, àvies, fins i tot besàvies.
2: Sí.
1: Per tant, el record és molt llarg.
2: És molt curiós, perquè el cançoner no és únicament un recull de cançons i per tant de lletres i de melodies, sinó que el que també fa és una descripció de la persona que la canta i de qui havia pres la cançó, si la cantava bé, si la cantava malament, si aquella cançó amb ells els semblava extraordinària, si l'havien escoltat a altres bandes o no. I això és el que ens dona pistes a continuar treballant, però justament per això, i explicaré una anècdota breu, durant la pandèmia, vull dir, ma mare, que ara té 89 anys, ostres, jo vaig pensar que no la podia deixar sola a casa, viu sola amb aquesta edat, no? I els caps de setmana, com a mínim, anava amb ella a preparar-li el dinar, I un dia, no sé per què, bueno, jo normalment sempre canto cuinant, rentant plats, a la dutxa i tal, no? Ostres, ma mare doncs es va animar i va cantar un tros de cançó que jo l'havia sentit recollida en el projecte aquell de l'any Joan Amades, que havia fet també l'Espluga Viva, però que després ens surt, no amb aquesta lletra no la van recollir, sí amb una altra lletra, la mateixa melodia doncs recollida per en Joan Tomàs. I això em va donar ostres, l'esperit d'intentar fer recerca què ha passat amb aquesta estrofa, que després amb el llibre de la Roser Camps també sou relatada, i que fa, és una cançó de batussa entre pobles, eh? Les noies d'Esplugues no podien veure gaire bé a les noies de Sant Just, però vull dir, aquestes cançons que acaben sent satíriques o de batussa entre pobles, doncs era algo molt típic i molt comú d'aquella època.
1: Joan Tomàs, mestre de música, pianista, organista, folclorista, director de cors, etnomusicòleg, compositor. Va recollir al capgròs unes 10.000 cançons o estrofes, o bueno, va recollir tota una sèrie de músiques, de les quals es calcula que unes 300 van ser aquí a Esplugues.
2: Mm-hmm. Cert.
1: I això, pel que dèiem, per Esplugues és un gran tresor.
2: Ah, exacte. Aquí ens trobem, a més, quan mirem el cançoner, ja dic, de vegades veiem les cançons, però jo hi veig, igual sóc jo que estic endariat i veig coses que igual no són, no? Però també et trobes en una època, o sigui, al principi dels anys 30, que s'acaba de sortir, com aquell qui diu, de la dictadura d'en Primo de Rivera, en què les dones comencen a tenir un paper, el seu paper dintre d'una societat, comencen a tenir drets, o sigui, a les eleccions que van donar peu a la República les dones no van poder votar. Val? Vull dir, i en canvi a Esplugues hi ha 30 dones que li canten a uns senyors que venen de Barcelona, sense que ningú s'escandalitzi. I llavors, què trobem al darrere, a més? El paper d'alguna dona concreta com la Roser Artigas, que sabem que fa poquet li han posat el nom d'un carrer de la ciutat d'Esplugues, li han posat el seu nom, però ostres, per què la Roser Artigas? Si era una modista de la plaça Santa Magdalena, però te la trobes també com una persona doncs, que feia activitats, o sigui, que portava la secció femenina de grup excursionista germanor, i que era l'ànima mater i la soprano, i que suposo que la persona que portaria la batuta, la batuta la portava en Joan Tomàs, com a director, però segurament era l'alma mater de l'Orfeó de l'Avenç de la seva secció femenina. I per què dic això? Perquè moltes vegades pensem l'Avenç com una entitat que a partir de la dictadura va ser una entitat pràcticament masculina i exclusiva d'homes i tal. I en canvi, doncs, als anys 30 trobes amb un altre avenç, et trobes amb un altre moviment. O sigui, no únicament trobem cançons pel camí, sinó que trobem situacions socials, trobem situacions lingüístiques, trobem moviment de gent, i al cap i a la fi que trobem doncs, és una miqueta la història d'Esplugues. I a sobre cantada.
1: Doncs molt bé, a més sempre és enriquidor parlar amb tu, Jordi, perquè a part de que coneixes molt bé la història d'Esplugues,
2: una mica,
1: ens fas aquestes connexions que hi han, doncs això d'aquesta modista que portava aquest grup de dones cantaires aquí a Esplugues i que d'alguna manera eren el pes també de la nostra ciutat a nivell cultural.
2: Sí, perquè ja dic, de vegades és allò de que et trobes amb... anem a cantar cançons, però hi ha totes les altres coses que si comences a gratar una miqueta, doncs et surten. Vull dir, hem de pensar que tot el moviment coral dels clos de Claver bàsicament van començar a ser mixtes o fins i tot femenins no fa pas tant, però en aquella època costava de trobar dones cantants en corals i amb Orfeó. Per tant, quan te'n dones compte que aquest era el paper de l'Avenç, però que hi ha la llosa del franquisme, doncs marca una altra línia, és allò de dir, recuperem el que érem com a entitat i posem en relleu també les coses que passaven. I que jo crec que això és el maco de quan et trobes en coses aquestes antigues, que trobes en altres situacions que no tenen res a veure amb les teves vivències més immediates de fa 15, 20, 30 anys, sinó que molt abans hi havia altres històries, altres situacions socials que eren molt diferents i que val la pena recuperar-les.
1: Hi ha moltes dones en aquesta incorporació i recuperació. Explica'ns una mica, qui forma part d'aquest taller? Perquè hi ha moltes de les persones formen part de la Coloma, de la Coral de la Coloma.
2: Sí. L'arrel profunda és la gent de la Coloma, que majoritàriament doncs, són dones, o sigui, també. Vull dir, hi ha a més amb un fort interès per recuperar aquestes cançons i a més per incorporar-les al propi repertori que té l'entitat. O sigui, estem parlant de la Coloma com una entitat que té més de 60 anys d'història al seu darrere i aleshores doncs, fa coses esplugues que ningú li dona importància, però vull dir, les caramelles que es fa interrompudament des de fa moltíssims anys potser són tan antigues com els Tres Tombs, o sigui, com a tradició pròpia d'esplugues que no ens ve empaltada com els castells que venen d'altres terres i aquí doncs s'acaben arrelant.
1: Ojo, que no et sentin castellers, eh?
2: Sóc casteller també.
1: Ja ho sé, per si et pots permetre aquesta llicència.
2: No, exacte, però vull dir que te'n dones compte de que fa moltíssims anys doncs, algú va iniciar el moviment del cant coral, en Cel Clavé, amb els cors de Clavé i tal, d'aquí és l'essència d'on té les seves arrels la Coloma, però que hi ha tradicions com la de sortir a cantar per caramelles, que, bueno, mentre ha existit la Coloma, jo en tinc memòria de que sempre s'han fet les caramelles, també en feia altra gent les caramelles, però que és cultura popular i tradicional, que si no fos per la Coloma s'hauria perdut segurament ara mateix, no? I que val la pena tenir-ho, però clar, amb un repertori que tingui a veure també amb les caramelles, amb el sentit de les caramelles. Elles s'encaixaven de que fa temps havien sortit a cantar caramelles amb una cançó d'Ava. Pot estar molt bé, ens hem d'actualitzar, però, ostres, tenint un repertori propi potser valdria la pena implementar-lo també. D'homes en som poquets, en som quatre. Un d'ells és el director i l'altre, que és en Juan Carlos Márquez, que és el que fa tota la feina feixuga de fer els arranjaments, de donar-li una qualitat musical a aquelles coses que cantem, a buscar aquella sonoritat. En Jordi Moré, que a més també fa la funció de músic acompanyant amb la guitarra, i després en som en Jaume i jo, bueno, jo una miqueta com el que va buscant textos i també proposa cançons i xerro molt, com ara, i poca cosa més. Ens agradaria que més gent s'animés a intervenir-hi, perquè de fet la funció no és que la Coloma recuperi el repertori, no és que jo o algú més de l'Avenç doncs, es dediquem a cantar, sinó que, ostres, quanta més gent conegui aquestes cançons, és que, la veritat, la gent de la Coloma diu que són molt maques, i a mi també m'agrada molt, però bueno, clar, jo sóc un, com se'n diu, jo estic boig pel folclore popular i tradicional, tota la meva vida n'he cantat i espero continuar cantant-ne.
1: Doncs ara arriba el moment promocional. Us encoratgem a les persones que estigueu interessades a incorporar-vos amb aquests tallers del Cançoner de Cultura Popular d'aquí d'Esplugues i des de secretaria doncs, us informaran, perquè a més hi ha una feina que s'ha fet des de l'Avenç pel tema de que això sigui considerada una activitat evidentment cultural i de cultura popular, també amb el Departament de Cultura de la Generalitat.
2: Sí, vull dir, el que busquem és també finançament extern. Aquesta vegada ho hem fet en col·laboració també amb la Coloma, que va buscar finançament pel seu cantó, amb el suport de l'Ajuntament d'Esplugues. Nosaltres des de l'Avenç doncs, intentem doncs, també amb el suport de la Generalitat anar buscant recursos econòmics, perquè de vegades ens pensem que els músics treballen per amor a l'art, però no és cert. O sigui, per amor a l'art no s'omplen els plats de cada dia de dinar i de sopar. O sigui, cal que doncs, també tinguin una remuneració econòmica al darrere i això doncs, porta una feinada increïble a fer aquest treball.
1: Amb això tenim experiència a la nostra població d'organitzar un acte en el que s'ha pensat de pagar a l'equip de música, al cantant, però el pressupost pels músics no hi estaven contemplats, però ho deixarem per un altre dia. Sí. És un tema de discussió que tampoc no, no,
2: un tema,
1: no és
2: un tema
1: per
2: pelut.
1: Nosaltres. Exacte, molt pelut.

0: Explicaré dos detalls de dues cançons en concret. Una és la jutgessa. Una part d'aquesta cançó, quan la vam començar a cantar, la segona part d'aquesta cançó parla de que l'home sembla que s'hagi de morir i la seva dona que estigui una miqueta a favor de que es mori. I ell diu, si en recupero agafaré un bastó i te'l trencaré tots els ossos de l'esquena. Les noies de la coral van dir que elles aquesta estrofa no la cantaven. Això ens va portar també a una reflexió, o sigui, què cantem? O sigui, perquè cada cançó darrere doncs, intenta explicar sempre una història, i aquesta història de vegades doncs, en els anys 30 el paper de la dona, abans ho deia, de que no havien començat a votar fins l'any 31, doncs et trobes en que està molt, bueno, està absolutament desvalorat. Hi ha una altra cançó que no surt en la cançó d'Esplugues, però jo la tinc clavada en el cap, que hi ha una estrofa que parla d'un home que, com que és mosso de soldada, o sigui, com que és pobre, li és igual quina filla el pare li donarà per casar-se. Això ens mostra que en una època determinada doncs les dones no tenien capacitat ni per escollir la persona amb qui volien compartir la resta de la seva vida. Doncs clar, això vol dir que cada cançó explica una història, i aquesta història doncs al darrere té un component ideològic que potser val la pena tocar. Nosaltres hem vist que hi ha cançons que avui en dia s'han actualitzat les lletres sense canviar gran cosa o canviant-la, i això és el que volem proposar a la gent que participi en el taller: agafar aquestes cançons, i si veiem doncs, que el seu missatge és absolutament misògin o absolutament inacceptable, no pels estàndards que tenim avui en dia a la societat, sinó justament per unes persones que en aquest cas són tot el col·lectiu de dones que es poden sentir oferes. Jo crec que si podem canviar les lletres d'alguna cançó per posar-les en una situació que sense que perdin la seva sàtira, que també és bo que en tinguin, sense perdre el sentit de l'humor, perquè escolta'm, nois i noies ens hem trobat sempre, i noies amb noies, i nois amb nois, i les noies han perseguit els nois i les noies a les noies, però sense perdre aquest esperit de satíric, no caure en la misògina, o sigui, en maltractar oralment a les dones i tal. I aleshores, si aquests textos es poden tocar sense pervertir la cançó, doncs el que pretenem fer en aquesta segona part és justament això, anar ajustant el que cantem. I també l'altra part, perquè abans ho deia, vull dir, hi ha cançons que no estan completes, o sigui, que s'han d'acabar, o sigui, hi ha quatre versions d'una cançó i cap acaba, doncs potser una té l'inici i l'altra té el final, posem-ho en ordre.
1: Doncs molt bé, Jordi. De fet, esteu fent el debat que tenim ara mateix a la societat, que amb la mirada que tenim ara, segurament hi ha cançons que fa anys no s'haurien pogut cantar ni interpretar per televisió. La mateixa Trinca l'altre dia parlava el Josep Maria Mainat que hi haurien cançons que avui en dia no passarien el filtre de la censura, que no és censura el que tenim ara, sinó que és posar en el seu lloc.
0: Sí, bueno, però això que deia abans, o sigui, tu no pots considerar, però és que ni ara ni mai, o sigui, si partint de que als anys 30 les dones se'ls va donar el dret a la igualtat votant, amb algú tan senzill com votar, el que no podem fer és permetre que, per exemple, el rector de Cornellà, que és una de les cançons, vagi darrere de tres nines, que vés a saber si són menors d'edat o no, per exemple, vull dir, i això doncs no causi cap tipus de reflexió sobre què carai t'està dient, perquè la cançó pot acabar molt bé amb el rector de Cornellà molt malament. Llavors, el que no podem permetre és que hi hagin cançons doncs, que el rector de Cornellà, diguem, sigui un torero. No sé si m'explico. Sinó que realment doncs, situar-lo en el que carai ha de ser. L'altra cançó, la que abans feia esment, la del jutge, o que aquí Esplugues recull com la jutgessa, jo crec que la reflexió és el contrari, perquè cal reflexionar el que diu la cançó. La cançó acaba dient que la dona, situació, anys 30, una cançó recollida per una dona que em sembla que tenia 70 anys, o sigui que havia nascut sobre el 1860-70, ens ve a dir que el dia que es mori el seu marit, el jutge, anirà a l'enterro vestida de negre però amb un faldellí vermell. O sigui, en una època, jo recordo amb una àvia que va quedar viuda després de la guerra, o sigui, en l'any 38, la recordo sempre de negre, guardant el dol,
1: sí.
0: una dona als anys 30 dient que aniria amb fandaller vermell a l'enterro del seu home, t'estava mostrant que aquesta dona era una dona que avui en dia se'n diu empoderada. En un llenguatge misògin diríem que els tenia ben posats, val?
1: Però és que en aquella època s'havia de fer servir la sàtira.
0: Exacte.
1: Per aflorar les realitats que hi havia, que no es podien manifestar obertament.
0: Exacte, però el que cal també és l'anàlisi. O sigui, hi ha una part d'aquesta cançó que l'home diu que li trencaria els ossos de l'esquena i en canvi l'altra, doncs la dona el que li està dient és que si tu et moriràs igualment i jo el teu enterro, doncs aniré així. O sigui que, de vegades aquesta cançó que ens havíem autocensurat amb una estrofa, potser sí que val la pena cantar-la sencera, com fem la reflexió sobre què carai estem cantant.
1: Doncs us tornaré a repetir que si esteu interessades en aquesta activitat o interessats, us podeu adreçar a l'Avent Centre Cultural de dilluns a divendres. Teniu un telèfon que és el 93 513 54 45 o un correu electrònic activitats@avencesplugues.cat i puntualitzo aquest avenc amb C de Catalunya, tot i que Avents s'escriu amb C trencada.
0: Molt bé.
1: Quan acabem sempre les entrevistes demano si m'he deixat alguna cosa per preguntar-te, alguna cosa que vulguis comentar que sigui interessant o ja està.
0: Bueno, no, simplement de que tot aquest moviment, abans feies esment també al taller de Fencant, que fa que l'Avents d'alguna manera, com aquell que diu, sense voler-ho gaire, doncs estiguem impulsant també la música en diversos aspectes, i a sobre el millor de tot és que sense barallar-nos entre nosaltres, encara que hi hagi dues ofertes molt semblants de corals, la Coral Novus o la Coloma, doncs tenim una diversitat i aquesta diversitat entenem que s'ha de continuar cuidant i anar cultivant també la música.
1: Doncs gràcies a en Jordi Figueres, que ha vingut com a president del Centre Cultural de l'Avents, per haver estat avui aquí amb nosaltres a la ràdio de l'Avents, Esplugues FM és la ràdio del Centre Cultural de l'Avents, amb vosaltres la Isabel Almató i després el control tècnic, el muntatge i edició en Jordi Udina. Gràcies.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem, amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.
3: L'Avents, Àngel Guimerà 27, Esplugues de Llobregat.
1: Coneixes les activitats de l'Avents Centre Cultural? Doncs avui en parlarem d'una de les que es fan aquí, de les diverses que es fan a l'Avent Centre Cultural. Hi ha activitats de teatre, infantils i per adults, hi ha cant coral, fent cant i el cançoner popular, hi ha balls de dansa, zumba, sevillanes, sardanes i moltes altres activitats esportives i l'escola també de tennis. Però avui us volem parlar d'una activitat molt concreta, que és fent cant. I per parlar-ne tenim amb nosaltres a la Carla Jover, que és logopeda i musicoterapeuta. Moltes gràcies per ser novament avui amb nosaltres, Carla.
4: A vosaltres per convidar-me.
1: Què és fent cant i com sorgeix aquesta idea?
4: Fent cant és cant col·lectiu feminista. Sorgeix ja l'any passat amb un cafè amb unes amigues, amb l'Anna i la Laia Bovés, que em demanen fer alguna activitat de cant col·lectiu i jo els dic, mira, doncs potser alguna cosa feminista sí que podríem aprofitar i ajuntem això que ens agrada, no? El cantar juntes, amb aprendre i empoderar-nos a través del feminisme i de la coneixença de totes aquestes coses que ens envolten, tant des de la violència masclista com del paper de la dona en general a la vida i a la història.
1: Cal tenir nocions de cant?
4: No. Cal tenir ganes de participar, cal tenir ganes de cantar i cal tenir ganes de fer xarxa. Jo crec que és el més important. Ganes de fer xarxa amb altres dones, han fet un grup molt maco, segueixen totes en contacte, les que poden continuar i les que no han pogut continuar, i estem fent un grup molt xulo de dones, de més molt interessant, de diferents edats, de diferents àmbits, amb diferents històries de vida, i entre totes doncs fem una xarxa ben xula. No cal saber música, no cal saber cantar, i d'això ja m'engarrego jo que acabi de sonar bé totes juntes.
1: Com a professional logopeda i musicoterapeuta, la teoria que apliqueu? N'hi ha una mica de teoria? Aneu directament a l'assaig? No. A aprendre la lletra?
4: És una miqueta tot transversal. Elles tenen, reben un dossier a l'inici del curs, a l'inici de cada taller, podríem dir, de cada secció, no? Doncs rebran un dossier on estan les cançons, i el que fem és, durant els assajos, treballem les cançons, les aprenem per poder-les cantar, treballem la història de la cançó, la lletra i la interpretació, no? De què parla o de què pot parlar o com la rebem nosaltres, i transversalment doncs mirem de fer una miqueta de tècnica vocal, que és el que sempre ens queda una miqueta més peix per horari, però sempre miro d'ajudar-les, no? Si no arribem a les notes o estem incòmodes o no ens acaba de sortir la veu que volem, doncs com arribar-hi i com no fer-nos mal cantant, sobretot perquè la majoria doncs no han cantat o no són professionals del cant, per tant, d'això ja me n'encarrego jo també com a logopeda, és aquesta part més de tècnica vocal, i com a musicoterapeuta la part més aquesta de la interpretació i la coneixença de la història de la cançó i la interpretació.
1: I la part de la implicació social i de la consciència social.
4: Exacte.
1: Que teniu.
4: Això me n'encarrego jo d'introduir-ho i entre totes ho treballem.
1: I això deriva en que els vostres concerts de final de taller, per dir-ho d'alguna manera, van destinats sempre a una entitat que lluita pels drets de les dones?
4: Doncs sí, el que fem és, al final de cada taller, destinar els diners que recaptem, que la gent dona, perquè sempre ho fem amb entrada inversa, a diferents associacions. Vam treballar amb Mujeres Palante, vam treballar amb una associació que es dedicava a erradicar l'ablació femenina, a l'Àfrica, sobretot, i amb ACACI, una associació també dels drets homosexuals. I la decidim, normalment les decidim entre totes. Això també és molt interessant, no? que les companyes s'impliquin en aquesta cerca o en aquesta decisió de qui, a qui va destinat. I mirem sempre que sigui el més proper possible, no? Sempre mirem si hi ha alguna associació per Esplugues, pel Baix Llobregat, i si no, doncs ja anem cap a Barcelona o cap a Catalunya. Que es quedin aquí els diners i que es facin servir en coses que puguem veure i que siguin interessants per tothom, per la societat.
1: Carla, gràcies per explicar-nos aquesta activitat, i volem recordar que aquesta activitat de Fem Cant es fa aquí a l'Avent Centre Cultural els dilluns, cap al vespre, eh?
4: Cap al vespre ens trobem puntuals de 8 i mitja a 10, per poder després anar a sopar, i sempre ho diem, a veure sobretot les sèries de TV3 que ens interessen, que les posen els dilluns i són molt interessants, i sempre anem puntuals, que això també és important que la gent ho sàpiga, no acabem molt tard, acabem sempre a les 10 i no s'allarga, que si no...
1: D'acord, doncs les persones interessades, hi ha un correu electrònic que és activitats@avencesplugues.cat, també al telèfon 93 513 54 45 o aquí mateix a l'Avent Centre Cultural, carrer Àngel Guimarà número 27, en horari de tardes de dilluns a divendres de 4:45 a 7:45 del vespre, a secretaria. I els dilluns és quan s'imparteix el taller.
4: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Carles, per ser novament amb nosaltres, per explicar-nos aquesta activitat que va començar com una activitat puntual i finalment ja és un clàssic, eh? Ja és tradició aquí a Esplugues, aquí a l'Avenç, de tenir aquest taller de Fem Cant amb aquesta clau feminista, femenina.
4: Tant de bo que sí, i animo la gent, que no tingui por i vingui a provar, que poden provar un taller i després, si no els agrada o és massa, poden deixar-ho i tornar al següent quan vulguin.
1: Per tant, podem fer la promoció aquella de primer dia de jornada de portes obertes.
4: I tant,
1: vine,
4: i tant,
1: prova,
4: sisplau. A més, el primer dia sempre és el més xulo, que és el retrobament.
1: És vine, prova i queda't.
4: I queda't.
1: Doncs, Fem Cant. Gràcies.
4: Gràcies, Carla. A vosaltres.
3: L'Avenç. Àngel Guimarà, 27. Esplugues de Llobregat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM. Coplejant.
5: Som a tot el país.
6: Coplejant.cat.
5: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
6: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
5: I a la teva ràdio.
1: Recicla i respecte al medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Carpe Diem. Ideas, propuestas y consejos para ser feliz. A continuació, podreu escoltar el programa Un poco de todo y algo más, amb Luis Vizuete, avui a les 10.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
0: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
2: No em toquis els ous.
3: No em toquis el calamar.
2: No em toquis el nap.
4: Perquè toques molt més del que et penses.
5: Toques l'esforç de molts veïns.
6: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
7: Toques el que menja la meva família.
8: Toques el que més m'agrada.
9: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
10: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa.

0: Són les 10.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

Bona tarda! Doncs, versió 30.15, a ritme, ni més ni menys que Sade, Smooth Operator.

Sade. Jo és que la coneixo com a Sade, no com a Seid. Però realment no sé com es pronunciaria més aviat Seid. Què us anava a dir? Que sí, que bona tarda, que sóc el Claudi Morales, que us parlo des de l'estudi de la muntanya, que tenim un programa trepidant, que tenim un programa ple de versions d'aquest Smooth Operator, i que res més que us puc dir de la Sade que no coneixeu. Bueno, a mi m'ha sorprès, que va... No m'ha sorprès. Pues sí, que pensava que era americana, i no. La Sade és de la colònia protegida of Nigeria. El protectorat de Nigeria. D'una població que es diu Ibadan. Va néixer el 16 de gener del 59. Va començar la seva carrera en 1982 i

comencem o què? Comencem la versió 30? Vinga, va, comencem la versió 30. Comencem la versió 30, escoltem una versió fantàstica que ens ofereix el Nicky Waterhouse, un senyor que va néixer original de Los Angeles, va néixer a Santa Ana, Califòrnia, que a l'actualitat té 34 anys, que va néixer el 86. És un cantant i guitarrista de rhythm and blues, jazz i soul. Escriptor també de les seves cançons. Va començar la carrera el 2002 i té diversos discs d'estudi. El primer va ser el 2012, es diu Time All Gone, Time's All Gone. El segon es diu Holly, el 2014. El tercer es diu Never Twice, el 2016. I un últim disc que es diu Nicky Waterhouse, tal com es diu ell, el 2019. Així és que no tinc gaire més info, això és el que diu el seu wiki. I us deixo amb el Nick Waterhouse i la seva versió del Smooth Operator. A mi m'ha agradat molt, vinga, va.

Doncs així sonava la versió de Liquid House. Us heu fixat que tenia com un soroll de fons, com un xxxt tot el rato? Doncs jo crec, no ho sé, no ho he pogut comprovar, estem mirant i no ho hem trobat, que aquest home deu gravar a l'actualitat com es gravava abans, amb analògic, diguéssim, amb aquells multipistes de cinta grossa de polzada. I suposo que per això té aquest soroll, perquè abans és cert que les gravacions tenien aquest soroll de cinta. Avui en dia ja ens hem oblidat d'això, perquè com que tots gravem, o pràcticament quasi tot es grava en digital, doncs això ja és una de les coses que sí que és veritat, que és molt més net, però té un altre encant i una altra diferència, una altra sonoritat, diguéssim, un altre tipus de so. Què us sembla? Seguim endavant? Vinga, va, seguim, i és el torn per la nostra estimada Karen Souza, que ja la coneixem, aquesta cantant argentina de La Pampa, i també té una versió de l'Smooth Operator, juntament amb l'Anita Repilado, i és un tema bastant llatí, així que us el poso, a veure què us sembla. Us deixo amb la versió de la Karen i el seu Smooth Operator.

Així sonava aquesta versió més aviat bueno, un punt salsera de la Karen Souza, juntament amb una altra noia que canta també, que és la Anita Repilado, de la que no he buscat informació perquè volia parlar de la Karen, perquè la Karen va gravar un disc al seu primer treball, diguéssim, a Los Angeles, juntament amb el productor Joel McNally. I en aquest projecte i durant la seva carrera i la seva feina va treballar amb artistes com Tommy Bennett, la Karen, Tommy Bennett, Peggy Lee, Al Green i el mateix Jaco Pastorius, que és aquest super baixista, dels quals, bueno, molts de nosaltres hem escoltat i hem seguit com a referent. Tant si toques el baix com si no, Això que sona així per sota de la meva veu és una versió instrumental del Smooth Operator dels Fania All Stars. Sí, sí, aquell segell que ja hem parlat alguna vegada, que és un dels segells que va recollir les grans estrelles de la salsa del barrio Nova York, de Nova York. I bé, i bueno, tenen un disc que es diu així, Fania All Stars, i podeu trobar aquesta versió instrumental si us interessa sentir. És tota base de metalls i de més. Viatgem des d'Argentina, la Pampa, fins a saber d'un senyor que es diu David Lubega. Si us dic així, potser sabeu de qui parlo, no? Que va néixer el 13 d'abril de 1975 a Múnich, Alemanya, que va començar la seva carrera al 1988 i fins al present. I és aquell senyor que té aquell tema... Vinga, va, us ho dic després. Us deixo amb l'Smooth Operator del David Lubega. Vinga, va, veiem si adivineu qui és.

Doncs va, ara sí que anem a explicar qui és aquest senyor, que suposo que ja ho sabeu. Si us dic David Lubega o Lu Vega, suposo que molts vosaltres ja sabeu qui és, però per qui no ho sàpiga, us diré que és aquell senyor que cantava allò de "It's a mambo, number five". Pues sí, és el senyor que va fer aquest tema famós que es diu Mambo Number 5. Què us puc dir? Que ja he dit que va néixer a Alemanya el 13 d'abril del 75, a Múnich, que té, si no m'equivoco, 4 de 5 discs, un al 99, que inclou aquest Mambo Number 5, un al 2001, Ladies and Gentlemen, el 2005, Lunatic, el següent disc, el 2010, un que es diu Free Again, i el 2013, A Little Bit of 80s, que entenc que aquest és el que inclou aquest... exacte, aquest Small Operator, perquè entenc que són versions o qüestions que va adaptar ell al Mambo del temes dels 80. Què us puc més dir del Lu Vega, que amb el seu Mambo Number 5 està nominat als Grammys el mateix 99 i que, bueno, va guanyar un premi NRJ Music Awards el 2000 pel Mambo Number 5. També té alguna, no sé si és una nominació o un premi al mateix pel mateix tema als premis Echo, que és un premi de les companyies companyies discogràfiques alemanes, i el 2000 té, bueno, el mateix, una altra nominació, un altre premi al mateix Echo. Seguim endavant, si us sembla, entrem en un Spring i anem a escoltar una mica de hip-hop o una mica de rap, perquè per d'això, de la mà de Malo Mac Music, que és un senyor que el que li mola és el rei del rap chicano. No hi ha gaire info d'aquest senyor, però té una versió de l'Smooth Operator curiosa. No l'escoltarem sencera, comencem un Spring i us el deixo. És divertit perquè el tio canta el seu rap i al mateix temps sona de fons, perdoneu, el tema del Smooth Operator de Sade. Malo Mac Music, som-hi! Ei, Claudi, què fas? Ara sí, va!

t'ha semblat la versió del Mac Mallow? Interessant, eh? Bueno, simplement fan els cors del Smooth Operator a sota i el tio hi fot un rap a sobre que comença 6-1. Sembla que s'hagi quedat el disc ralentitzat al principi, eh? Interessant, no tinc més info d'ell, però sí tinc info del senyor Coconaut. El senyor Coconaut és un senyor que té també una versió de l'Smooth Operator i aquest senyor es diu realment Ule Schmidt, o algo similar. Va néixer a Frankfurt, Alemanya, el 27 d'agost del 68 i bàsicament té versions com aquesta divertidíssima del Smooth Operator. Som-hi, va!

Què tal, què tal? Ha sortit un programa ben bailongo, eh? Estem molt salseros. Doncs sí, perquè el senyor Smith... tal, no és Smith, és Schmid. És que és M-M-I-D-T. Aquest senyor que va néixer, ja com he dit, a Frankfurt, a Alemanya, es va moure a Xile i suposo que per això té aquest electrolatino, electrogospel, aquest estil tan peculiar. És latín total, latino total, tu. També se'l coneix per un altre nom que es diu Atom Heart o Senyor Coconut. Així és que ja sabeu una mica més del Senyor Coconut. Va, som-hi, seguim endavant. Altre artista interessant que m'agrada molt aquesta versió que té, que es diu Mario Biondi. El Mario Biondi és italià, va néixer a Catania, Italy, i des del 2006 es dedica a la música, diguéssim. Té 49 anys, té diversos discs d'estudi, 2006, 2007, 2010, 2010, 2011, 2013, 2, 2015, 2016, 2018. No hi ha molta més info, però bueno, és un artista que prové del jazz i en aquest cas aquesta col·labora amb el Till Brunner, que és un trompetista. Us poso un trosset, ¿vale? Perquè si no aquest sprint serà llarguíssim. Vinga, va, Smooth Operator, Mario Biondi.

Així sona la versió, em sembla una versió espectacular, la del Mario Biondi. A part, té un pedazo de veu, un tros de veu, no un pedazo, un tros de veu, greu, Ja m'agradaria a mi poder cantar així, escolta, no amb aquesta veu. Seguim endavant i viatgem, ens quedem a Alemanya també. El 24 de març de 1977 va néixer a Freiburg, a l'oest d'Alemanya, de pares ruandesos, un senyor que es diu Cornelius Niugurunda, Niugura. Aquest senyor fa R&B, soul i pop francès. Des del 93 va fent els seus temes més aviat inspirats amb el funk i el soul music. Té com a referents Prince, Marvin Gaye o Stevie Wonder. Quasi res, Vaya, tres referents. Què més us puc dir d'aquest noi? Que té diversos singles, des del 2002, un al 2002, un al 2003, 2004, 2005, bla, bla, bla, fins al 2013. No diu aquí si té que col·laborat en diferents coses, en diferents projectes. I sí, senyor, té àlbums d'estudi, té un al 2002, un al 2005, un al 2007, un al 2009, un al 2011, un al 2013 i un al 2019. Si no, això que escoltarem nosaltres és un single. Així que escoltarem el single, que és una versió del Mood Operator, per aquest senyor que de nom artic es diu Corneli, només. És un tema un poc house. A mi m'ha agradat. Vinga, us el deixo sencer. Fins ara!

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: 6 amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
2: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
3: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui, al nostre espai d'entrevistes, tenim en Ramon Cervera. Bon dia, Ramon.
3: Bon dia, servidor de vostè.
2: Bon dia, Ramon.
4: Bon dia, Isabel.

0: Avui tenim en Ramon Cervera. Els tenim per duplicat, són dues persones diferents. En Ramon Cervera pare i en Ramon Cervera fill. I avui parlarem de moltes coses de la vida social d'aquí d'Esplugues de Llobregat. Així que comencem amb en Ramon. Explica'ns una mica qui ets, d'on vens. Tu ets nascut aquí a Esplugues?
1: No. Jo vaig néixer al barri de la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat el 6 del 3 del 33. Vaig néixer a la Torrassa, sóc enginyer industrial i resideixo a Esplugues des de l'any 1967. He estat membre actiu en el desenvolupament social i cultural, una mica en la mesura de les meves possibilitats, de la ciutat d'Esplugues. Des de que vaig arribar m'hi vaig integrar totalment i mentre vaig estar en actiu no vaig poder fer gaire una cosa perquè la meva feina m'ocupava moltes hores. Però tant punt com vaig plegar, em vaig dedicar per sencer, vaig deixar tota la tecnologia i em vaig dedicar per sencer a les qüestions culturals, cíviques i polítiques, perquè també vaig estar política.
0: És curiós perquè amb les entrevistes que hem fet al llarg d'aquests mesos, aquests dos darrers anys, a diferents persones que formen part de les entitats, molts veniu del sector de l'enginyeria i sí. Després són persones que els agrada escriure, els agraden les arts, els agrada la poesia, i són persones que activament i socialment molt actives aquí a Esplugues, eh? Jo, i és el seu cas també.
1: Si em permets, això té una explicació, eh? Normalment l'enginyeria requereix d'estudis constants, sempre es va renovant i sempre estàs fent, després que acabes la teva jornada laboral, t'has d'anar fent cursets i formant, i això és durant tota la teva vida laboral. El dia que plegues dius, prou tecnologia, no vull saber res més de tecnologia. Jo he arribat a l'extrem de que la nova tecnologia d'ordenador ja em va costar molt d'agafar-ho perquè ja no volia, ja, jo em volia dedicar a altres coses que no havia pogut durant tota la meva vida, i una d'elles era la música sobretot, però també tot el que forma part del conjunt sociocultural del meu poble, que en aquests moments a partir del 67 per ser Esplugues, eh?
0: Què va començar primer, l'activitat social i les inquietuds o la política?
1: Vaig començar per l'activitat social.
0: Val.
1: Vaig recuperar, aquí havia existit la associació de dins del centre, però va ser una... En acabar la Guerra Civil es va intentar... Es va crear l'associació, però no va tirar massa endavant. Llavors va desaparèixer. Llavors, no me'n recordo quin any va ser això, espera que t'ho dic, perquè em sembla que per aquí ho tinc apuntat.
0: Hem de dir
1: sí, que... L'any 1993. L'any 1993... Quan jo parlo de... Jo estic parlant d'un equip, eh? O sigui, jo em poso en primera persona, però no estava sol, evidentment, no? Ara, sí que vaig agafar les lletres, les vaig agafar jo. Vam crear l'Associació de Veïns del Centre, Gall.
0: En fi,
1: era Associació de Veïns, Districte Primer, Centre Gall. Llavors, paral·lelament, quan nosaltres estàvem creant aquesta associació, recuperant aquesta associació, el Gall també l'estava formant. I, bueno, ens vam trobar un dia i ens vam posar d'acord. No hi ha cap problema, nosaltres quedarem com a centre i vosaltres tireu com a gall. I a partir de llavors ja vaig entrar en el que era la vida social, diguem-ne, del poble, no? I a partir d'aquí ja es van anar generant altres activitats, com va ser la política, em vaig ingressar també. Vaig estar durant uns anys

0: de l'escola Albéniz, eh? I alguna cosa de l'escola municipal de música, però que en aquell moment que jo vaig entrar-hi estava molt, molt apaveigada l'escola municipal.
1: Sí, sí, sí. I mireu, Ramon, això em dona peu per parlar de com veieu actualment l'estat musical aquí a Esplugues, i li donarem veu al Ramon Fill, perquè tu també la música t'agrada molt i tu també organitzes tota una sèrie de trobades de músiques dels anys 80 i 90. Per tant, ara sí, una altra vegada, bon dia, Ramon.
2: Bon dia, un altre cop.
1: I parlem de música aquí a Esplugues una estona, vinga.
0: Esplugues una
1: estona. Com ho veus, com està ara el panorama musical?
0: Actualment és un panorama esplèndid. Els Amics de la Música, amb el que jo tinc alguna part de culpa també,
1: sí,
0: han creat el Festival de Música Clàssica i Tradicional, que ja està passant fronteres, ja ha passat fronteres, ha augmentat, està assolint un nivell francament, no diré extraordinari, diré molt bo, perquè extraordinari, i tot està en funció també de la disponibilitat econòmica, no? Però diguem-ne, la relació qualitat-preu és molt bona, jo diria que és superior, i al marge d'això hi ha una quantitat d'entitats que fan música a tota pastilla. Si em permets un moment, quan jo vaig començar amb aquest món, va ser l'any del Disco Forum, bueno, l'any no el recordaré, ara és igual. La primera activitat musical que vam crear va ser el Calidoscopi. El Calidoscopi va ser una idea meva, per cert, de recollir totes les entitats que feien música a dintre casa seva, de recollir-les i que sortissin a fora. I aleshores vaig contactar amb tots ells i vam anar... El primer el vam fer a l'escola aquesta d'aquí dalt del... Ramon, ajuda'm.
2: El primer Calidoscopi es va fer a la sala d'actes de l'INEF. Vale? Darrere de la residència Blume, a l'Institut Nacional d'Educació Física.
0: Bueno, allà vam aconseguir, amb aquell temps, vam aconseguir 400 assistents. Amb un acte musical, això va ser, bueno, una revolució a Esplugues. Bueno, el cas va ser que va tindre molt d'èxit, no? I ho vam repetir durant diversos anys, això. I a partir d'aquí van néixer diferents idees, entre elles el club de, o sigui, els Amics de la Música de Santa Madalena, però la primera entitat que es va formar aquí, que es va dedicar seriosament a la música, va ser l'Agrupació Plurals Musicals d'Esplugues, la PAME. La PAME, que es va dedicar a agafar xavals, gent jove, molt jove, que encara alguns d'ells no havien ni acabat la carrera, i els vam muntar uns concerts periòdics al Robert Brilles, els diumenges a la tarda, a les 6 de la tarda. I vam arribar un moment, l'entrada, com és natural, era gratuïta, no? Va arribar un moment en què ja no hi cabíem. I aleshores jo, en vista d'aquest èxit, vaig dir, potser és hora de fer un pas més endavant, no? I aleshores se'm va ocórrer això, no? I si muntéssim una entitat i féssim un festival i tal i qual, i bueno, i vaig pensar primer, bueno, on t'ho poses això, no? Perquè segon on t'ho poses un festival, i vaig proposar-ho a l'Ajuntament. Vaig posar-ho a l'Ajuntament i recordo que l'alcalde d'aleshores, que era el Dani Pérez, em va dir unes paraules que em van quedar molt gravades. Em va dir, no. I vaig quedar tot sobtat, perquè, esclar, la primera entrevista va ser molt, molt, molt agradable. No, bueno, doncs hem parlat, vinga. Va ser un no radical. I vaig quedar parat. Dic, home, llavors era clar que continuem parlant, no? Diu, no, és un no, i t'explico per què. Diu, no ets el primer que ha vingut amb aquesta proposta. Diu, m'han vingut altres propostes. Me n'ha vingut una altra. I vaig dir que sí. I va acabar, saps com va acabar? Diu, fent els concerts a una finca particular. Diu, i aquí vaig dir, s'ha acabat. Això, si és, ha de ser pel poble. I no, si tu em demostres que això va dirigit al poble, en parlem, però de moment no tens ni un duro. Llavors, bueno, què faig jo aquí? Tens? Llavors, com que la PAME sí que l'havíem engegat i teníem uns socis, que vaig agafar els socis de la PAME, vam fer una concentració, una reunió, i vam acordar passar-ho al festival, als Amics de la Música de Santa Madalena. O sigui, poder començar amb algun diner, que jo també vaig tenir que afegir, naturalment, amb els diners, amb el poc que recollíem de la PAME. I així vam fer el primer any. Els Amics de la Música van començar... quin any va ser? El 96, em sembla que sí. No, el 96 abans.
1: Val a dir que el Ramon ho porta tot apuntat amb un full que s'ha preparat.
0: Home, és que... Escolta,
2: el 96 va ser el programa de ràdio.
0: La memòria ja costa una mica. Ramon, ajuda'm una mica. La Fundació dels Amics de la Música està per aquí.
2: El 96 va començar a fer un programa a Ràdio Estudis Esplugues,
0: sí, sí,
2: sobre música clàssica. I estem parlant que això va ser abans del 2000. El Festival de Música Clàssica, bueno, va ser abans del 2000, finals del

0: 90. Anys, l'any 2002 ha fet els 25 anys.
1: Sí, exacte. Sí, es va fundar a finals dels 90, a principis del 2000.
0: I, bueno, llavors, el primer any va ser així, el segon any, quasi que me'l vaig rascar jo, el vaig pagar jo, i llavors ja vaig dir, bueno, ja no... Això sí, no. I llavors em va cridar el Toni Pérez i em va dir endavant, perquè va veure que allò no es cobrava res, que era, estava fet i es feia obert al públic. Què va passar? Per què el vaig dur a l'església? Em va semblar, en principi, que era el lloc, físicament era el lloc millor, no? Perquè el Robert Brilles, llavors, ara l'han arreglat molt bé, però llavors la sonoritat era horrorosa.
2: I malauradament, en tots aquests anys, no hem tingut una sala adequada per la música.
0: Això també diré que la vaig demanar jo pel Toni Pérez. I tinc la fotografia del dia que li vaig demanar. I recordo que em va dir, la tindrem. Va dir, la tindrem. Abans de començar les obres de la... que estan acabades, estan aturades.
2: Tot allò de l'auditori, el forat de la vergonya, que li diem.
0: Exactament, sí. Doncs bueno, vam posar-ho a la parròquia i allà a poc a poc va anar creixent. Al cap d'un temps jo vaig deixar-ho perquè tenia altres idees que no les he pogut dur a terme, possiblement perquè tampoc són... diguem, Esplugues no té prou volum, per dir-ho d'alguna manera, no?, per acollir el que jo volia fer, que era fer un grup de cambra i una orquestra de cambra pròpia d'Esplugues, no? I per això ja requeria de molt... Bueno, en fi, la cosa no va acabar de sortir bé. Bueno, millor dit, no va començar ja, no? Però, bueno, els amics de la música van seguir. Després, jo el recordo al principi, si em permets donar-hi els noms, això ho vam començar amb en Manel Fabregat, era un dels allò, l'Enriqueta Llavinés, Josep Maria Puiggròs,
1: l'Enric Flavià.
0: El Flavià també.
1: L'Enric Flavià també hi era.
0: Bueno, una sèrie de gent. Tots, que quan jo vaig començar em van dir, ui, però què dius tu ara, un festival de música aquí a Esplugues? Això no te'n sortiràs. Diu, home, si no ho provem, no ens en sortirem. Doncs però el cas va ser que ens n'hem sortit. Sí, la meva activitat amb aquest camp sociocultural ha estat intensa, no he parat. Després d'una cosa a l'altra, o diverses coses a la vegada, no?
2: Amb el Disco Fòrum també has esmentat abans
0: del Disco Fòrum, el 96, vaig crear el programa setmanal de ràdio Passió per la Música, que el vaig crear aquí a Ràdio Estudis Esplugues, i va tenir molt d'èxit, va costar molt d'arrencar, però va tenir molt d'èxit, i va durar, això el vaig començar el 96 fins al 2004, que és quan va tancar, quan l'emissora ja, per qüestions econòmiques, etc., va tancar. També vaig crear dintre de la mateixa ràdio el Novus Magnificat. Va ser un programa mensual, el fèiem un diumenge al matí, que era un portaveu de la parròquia, de les activitats de la parròquia, no sol religioses, sinó també culturals, no? Això va durar un any, no va durar gaire. I a partir d'aquí vaig establir relació amb el director de la biblioteca, o Narcís Fluvià.
2: Narcís, sí.
0: I parlant, un dia, bon dia, vam sortir parlant què podríem fer, quina activitat podríem fer, doncs, que la biblioteca pogués col·laborar i tal i igual, i aquí va néixer el Club de Música de la Biblioteca Pare Miquel. Dintre d'aquest club hi ha diferents apartats, hi ha l'apartat de poesia, l'apartat de dones que deixen empremta, l'apartat que encara no l'hem pogut engegar, que és infantil, la música per infants, però que això la biblioteca hi troba molts inconvenients de tipus, és perillós, tractar amb la canalla és molt perillós, no? I llavors també el Disco Fòrum. El Disco Fòrum és el que més èxit ha tingut, perquè clar, és el més proper a la gent, eh? El Disco Fòrum vam començar fent unes conferències, vam començar amb Josep Maria Busquer, un company encara actual, i jo, vam començar així. I llavors fèiem unes petites conferències, i allò no acabava d'anar. I llavors, buscant, és clar, fèiem el tipus de conferència que coneixíem nosaltres, no? Parlar sobre un músic, sobre la música i tal. Llavors, se'ns va córrer a dir, escolta, ja, per què no posem imatges i tal i qual? I vam posar imatges actives, o sigui, en moviment. Carai, això va agradar molt a la gent. I a partir d'aquí, ja hem començat, som un grup de sis, un d'ells, el Pere Reverter, el pobret, es va deixar fa temps, fa un parell d'anys, i érem set, o som sis, i continuem fent o sigui, agafem una selecció, normalment fem una selecció de peces curtes perquè la gent, perquè sigui més amè, no? Aleshores, les comentem i les projectem. Això està tenint molt d'èxit. Ho fem cada 15 dies i pràcticament el dia se'ns queda petit a la sala de la biblioteca, eh? I això continua encara. Jo ja cada vegada menys, jo ja estic, he delegat moltes coses, i, però continua molt actiu, en fi, estem al peu del canyó encara.
2: I en Ramon Fill, la teva aportació musical amb quina línia va?
1: És una altra cosa, és bastant diferent. Mira, jo concretament, jo vaig deixar la política el 2011, saps que ja no em vaig tornar a presentar, i el dia 15 d'octubre de 2011 era un dissabte a la nit, me'n recordo perfectament. I amb un amic de l'Emili, estàvem al Facebook els dos, i diu, escolta, tal, estàvem al Messenger, creem un grup de música dels 80 per publicar vídeos de YouTube i tal, i vam crear el grup i li vam posar de nom Ochenteros, amb aquest amic meu, Enrique Tamayo, que ja no és amb nosaltres, pobre, aquí a la seva memòria. Aquella nit vam ser 50, l'endemà 200 i així. Ara hi ha 18.000 persones al grup d'Ochenteros de Facebook. Tenim gent dels 5 continents. Bàsicament la gent és de per aquí, del voltant. Baix Llobregat, Barcelona, província, i va ser molt fort. Va ser en 3 mesos o menys inclús, vam tenir una pujada molt forta. La gent de la zona ens va demanar trobades presencials i vam començar al desembre aquell any, el 2011, al Dora Gran. Vam fer una trobada amb ball, amb música i tal. I vam anar pujant, i vam anar canviant de locals. Vam fer festes a la Tasca d'Àngel. També tot es va centralitzar molt a Esplugues, per això Ochenteros i Esplugues està lligat. I va arribar un moment que no cabíem al lloc. I llavors ja Ochenteros s'ha lligat molt amb l'Avens. És un matrimoni molt maco, i del que estem molt contents, i que amb totes les juntes ha anat força bé. I hem fet moltes... El que fem és un revival, una sessió de ball, com eren els anys 80, amb disc jockey. També hem portat orquestres de versions. Hem fet una mica de tot, amb el Lluís Tarrés, amb la Marta, ara amb el Jordi Figueres com a presidents, amb tota la gent de la Junta. Doncs, bueno, som ja una... No som una entitat, som una comunitat virtual de Facebook molt vinculada a l'Avens. Val? I la gent que és de lluny, quan ho veu, diu, ostres, quina enveja sana, no? Que pugueu estar allà tots junts i que tingueu un local tan bonic al teu poble i que pugueu fer això amb gent que coneixeu des de que éreu crios. No? I bueno, aquí estem. També vaig fer un programa de ràdio 2 anys, el 2014 al 2015, amb un altre amic de Ochenteros, amb Eduardo Martín, vam fer un que es deia Viernes Ochenteros, el divendres a la tarda, i vam repassar tota la dècada. Música, anàvem repassant, no? Cada vegada un any. Després vam repassar grups, estils. Vam estar així 2 anys fent el programa setmanal, i també fèiem la campanya de Reis. Fèiem la maratona dels Reis, que fa una de Sants, la vam fer els 2 anys, i vàrem fer, doncs, no sé, per fer la maratona que fèiem, no sé si eren 48 hores en directe, per la campanya de recollida de joguines, nosaltres vam participar amb 4 hores cada any. ¿Vale? Sí, era molt maca, la maratona de Sants tenia molt de ganxo, molta potència en aquella època. No? Després ja per qüestions personals ho vam deixar, no? Després, dintre de la meva trajectòria, jo sóc de lletres, purament. Mestre de català, castellà i anglès, prejubilat.
2: A la docència, sí.
1: Exacte. I jo he continuat amb les lletres. Jo no he canviat. La tecnologia la utilitzo, tot el que necessito, pel que em fa falta només. I la meva afició ara és escriure relats.
2: I tens el teu blog.
1: I tinc un blog personal que es diu Històries per a no pensar. ¿Vale? Són relats breus, no molt llargs. Terror, ciència-ficció i distopia. D'acord? En castellà, perquè les meves lectures van ser en castellà i jo escric en castellà. M'és tan còmode escriure en català com en castellà. Però amb això he tingut sempre la tendència, amb aquest gènere especialment, a escriure en castellà. I bueno, aquí estic jo amb moltes ganes de fer coses també.
2: Doncs ara anirem una miqueta més a la part personal. I amb Ramon Cervera, quan vas arribar aquí a Esplugues, quins records tens?
0: D'Esplugues, mira, al principi que vaig arribar aquí, la veritat és que gairebé no vivia a Esplugues, perquè treballava moltes hores, m'anava al matí i tornava a la nit, i els caps de setmana ens anava a Barcelona. O sigui que, pràcticament fins que no em vaig jubilar, aquí era allò de la per mi, era la ciutat dormitorio, no? I en el moment en què em vaig jubilar, vaig començar a moure totes aquestes activitats. La primera que vaig moure va ser No, dic mentida, la primera va ser entrar en política. Vaig entrar en política i després ja, com ja t'he dit, vaig crear l'associació de veïns, etcètera, no? Records d'aquí, doncs, bé, llavors recordo que davant de casa... Per cert, tu has dit una cosa, Ramon, que deixa'm que clarifiqui un punt,
2: I tant!
0: Sí, m'has dit sobre la música i tal. La música et van enverinar a casa teva. Eres un bailet... i senties música per tota pastilla. I quan es posava molt nerviós, perquè sempre ha estat un temperament molt nerviós, i d'allò, i volia calmar-se, em deia, papa, posa Tchaikovsky.
2: Ah,
0: recordes aquest tal?
1: Sempre m'ha agradat, eh?
0: Amb el Tchaikovsky, sí? Pava, sí, posa'm, sí. Tchaikovsky. I es quedava planxat al llit, al sofà.
1: Tots els ballets m'encanten. Sí.
0: Sí, sí. Un petit detall,
1: sí. Simplement. Sí, és veritat, és així.
0: Però, són, sí, la vida costa de molts petits detalls. Si ho analitzes bé, el que et queda sempre són aquestes coses. Les grans coses, normalment, s'evaporen, eh? Aquestes no, aquestes queden.
2: I, i Ramon, eh? Fill, quin record recolliries tu de la teva infantesa o adolescència que tinguis aquí d'Esplugues?
1: Sí, nosaltres quan vam venir l'any 67 vam venir a Can Clota, al carrer Encel Claver, que tu coneixes molt bé.
2: Barri, bon barri, perquè jo vaig néixer allà al 61.
0: Can Clota, sí, vam estar molt bé nosaltres, excepte per un...
1: I, bueno, vam, per circumstàncies vam marxar al centre quan jo tenia 7 anys, crec, i als 12 anys vam marxar allà al centre. Però tinc un record molt maco de Can Clota. Dos relats que tinc estan basats en vivències infantils, tant de la zona de Can Cervera, de tota la zona de Garrofers, com de la baixada al camp de futbol, per les dues bandes, per darrere el laboratori i just pel cantó del torrent. Doncs, d'algunes vivències d'aquelles m'he basat per fer algun relat, no? Totalment, clar. Després ficcionat al 100%, no?
2: Però... És que en aquella època, el 67, quan tu vas arribar a Can Clota, doncs la canalla, que eren del barri, baixàvem corrents per entremig dels camps que hi havia d'ordi,
1: sí.
2: Ens n'anàvem a baix a Can Cervera, que hi havia la vaqueria, sí. Encara, hi havia vaques,
0: sí.
2: I clar, bueno, ara si ho expliquem poder hi haurà gent que no s'ho pot imaginar, però és que era així, i a més baixàvem a baix, on estava la ronda de dalt, que també hi havia horts,
1: sí.
2: I allà si pillàvem
1: sí.
2: En el meu cas personal no, però jo sé que baixava o a baix i fèieu, no diré destrosses, però
0: que no baixessin el dret,
2: us perseguien, perquè...
1: sí.
0: Havíem de vigilar-los que no baixessin el dret,
1: jo perquè... estava molt avisat de no passar pels aqueductes,
0: exacte,
1: perquè teníem el tema dels aqueductes que hi havia cert risc, estaven tapats i molta gent passava per dalt,
2: sí.
1: I s'havia de tenir equilibri, eh? Allò no era tan fàcil. I això ho recordo, allà no passis, a mi em feia respecte i no havia passat mai. No?
2: Jo només ho vaig fer una vegada perquè tinc una miqueta de vertígens, ara sí. Més, de jove no tant, i feia molt de respecte passar per dalt, però hi havia molta gent treballadora que sí. Per fer la drecera, perquè no hi havia ponts abans, havien d'anar
0: sí, jo ho feia amb el cotxe, eh? Jo treballava llavors a Filis Hospitalet i llavors agafava aquell camp i més d'un susto havia tingut, perquè hi havia molts mussols, però uns animals enormes, i a vegades una vegada me'n vaig trobar el vidre, el vaig enclastar contra el vidre. I jo baixava sempre del carrer que vivíem, pel camp aquest, baixava avall, cap a Hospitalet. Eh?
1: No estava asfaltat tot allò, clar.
0: No.
1: Hi havia la pista que baixaves cap a Can Serra, per darrere de Can Cervera.
2: Exacte.
1: Flanquejaves Can Cervera i ja arribaves a Can Serra, que ja estava asfaltat. Sembla sí. Que ja el van asfaltar primer, el primer que van asfaltar va ser Can Serra, i després ja, fins que no va venir la ronda, allò no es va arreglar del tot. Jo crec que no.
2: No estic segur. Quan a Hospitalet van arreglar el parc de Can Buixeres,
1: sí.
2: Aleshores van començar a arreglar aquella zona, però ja era la banda d'Hospitalet, no?
1: Exacte,
2: de
1: a baix de tot,
2: eh?
1: Per sota de tot, dels sí. París, Roma, Londres, ja.
2: Exacte.
1: Dels edificis que són sí. D'Esplugues.
2: Parlem de que teniu moltes coincidències, pare i fill, la música, les aficions,
0: sí.
2: La política...
0: La política, ella ha estat en primera línia. Jo sempre he estat a darrere, a segona línia.
2: Vostè també va ser regidor?
0: No, jo no.
2: No.
0: Jo vaig ser secretari de Convergència aquí.
2: Ah, val. Aleshores, el que sí, en Ramon Fill sí que recordo que vas arribar a ser regidor.
0: Sí, el Ramon ha estat regidor diversos anys. Sí.
2: Però em pensava que en Ramon pare també havia arribat a ser regidor temporalment.
0: M'ho havien proposat, eh? Però jo no volia estar...
2: Ara us faré una pregunta que segurament que us uneix i no té res a veure ni a política ni amb les vostres aficions. Un menjar que us agradi a tots dos quan esteu a parar en taula i que disfruteu conjuntament.
0: Bueno, a tots dos o cada un seu?
1: Jo crec que els dos,
2: algun?
1: I crec que el sabem.
2: Sí?
1: Sense parlar, jo
2: va,
1: crec que
2: doncs
1: sí.
2: En pare que ens digui
1: que sí.
2: Quin és el que li agrada.
1: Que el digui ell primer i llavors
2: sí.
1: Diré sí.
0: Jo, no, jo no.
1: Això dic el mateix.
0: A mi no se m'ocorre, digue-ho.
1: No se t'acudeix res?
0: No, ara sí.
1: Els cargols, els dos. Ens tornem bojos pels cargols. Ens agrada guisats. I a la llauna de totes les
0: maneres. Saps per què no se m'ocorren? Perquè fa molts anys que no me'ls deixeu menjar.
1: Perquè no te'ls deixen menjar, però...
0: No me'ls deixeu menjar fa anys.
1: Però,
0: fa anys.
1: Perquè no li deixen. Però cargols, clar, picant, molt salat.
0: No, per picant, però, a la
1: pel
0: sal.
1: Però, sí. Per la sal. Però els cargols, els dos. Els cargols, els dos, segur. Però vaig començar a menjar cargols perquè m'ho va dir, prova això. Escolta, dic, això és boníssim.
0: No volies.
1: No volia. Ni marís, res, clar, de petit. I a adolescent vaig provar els cargols i fins avui.
2: M'heu dit que musicalment el Tchaikovsky el compartiu?
1: Aquest sí.
0: Bueno, jo Tchaikovsky, jo comparteixo tot. Jo sóc un entusiasta de Mozart, però per mi són tots... Cada músic té el seu moment, eh? Cada músic té el seu estil i tu tens els teus moments en què t'agrada més un o t'agrada més l'altre. Jo he estat aquí, al Palau, jo he estat molts anys, fins fa 2 anys, des de l'any 70 i pico, he estat abonat a la ciutat de Barcelona. Primer estàvem al Palau de la Música i tenia la fila 13, la cadira número 13. Que no la volia ningú, em van dir la mal, dic sí, perquè no. La meva dona tenia el 15 i jo tenia el 13. Doncs vam estar molts anys abonats. I llavors allà, bueno, sempre m'ha agradat tot tipus de músiques. I tinc una anècdota que ara no, però temps enrere era una mica selectiva la música clàssica, no? I sempre anaven els mateixos. Hi havia molts professors de música, anàvem al dematí, perquè el dematí estàs més... Jo estava més receptiu, m'agradava més. I sortint, que havia acabat el concert, al meu costat va estar durant 20 anys un professor de música del Conservatori de Barcelona. I, bueno, vaig aprendre molt d'ell. Per cert, una anècdota que em va dir... Un dia li vaig dir, dic, senyor Rius, es deia Rius, dic, jo li agraeixo perquè m'ha ensenyat molt de música. I em va dir una cosa, diu, vostè a mi també. Dic, però jo que li puc haver ensenyat a vostè? Jo no sé de música. Diu, sí, vostè no sap de música, però vostè és un aficionat a la música. I se la veu des d'una perspectiva que jo no coneixia. Ells són molt crítics. Són més crítics que no pas tu. Tu vas a disfrutar. Ells van a veure, a trobar la falla, diguem-ne, no? Diu, no, és una anècdota.
2: Això és una característica que no sé si és pròpia del teu pare, Ramon. La humilitat no ens fa valorar aquelles coses que nosaltres podem aportar a les persones que tenim al nostre voltant.
0: Sí, sí, sí.
2: Podria
0: sí.
2: ser una característica
1: sí,
2: tu... de Ramon?
1: Sí, sí, és així.
0: Sí. Ell em va deixar parat, perquè em va dir, no, oh, i vostè a mi també, em va dir. I vostè a mi, ell era molt més gran que jo, I vostè a mi també. I jo em vaig quedar parat, diu, no, jo, si jo no en sé de música, diu, carai, no en sap de música, diu, però vostè m'ha ensenyat a escoltar, a sentir la música, no escoltar-la, sentir-la. Una cosa és escoltar-la, i l'altra cosa és sentir-la, Quan veritablement una obra musical t'arriba a calar de veritat, és tot el teu organisme que la sent, no són les orelles, tot el teu organisme entra en un estat de xoc, per dir-ho d'alguna manera, no? Potser exagero, no és un estat de xoc, però sí que és un estat diferent al normal, Jo parlo des del punt de vista d'un gran aficionat a la música. Jo, per mi, la música no és un passatemps, no és un hobby, és una manera de viure. Jo sense música no l'entendria, però ja des de molt jovenet recordo el meu cunyat, que era molt més gran que jo naturalment, tenia un amic que era wagnerià i sempre parlaven del Wagner, i un bon dia dic, jo he de sentir el Wagner d'alguna manera, perquè i donaven per Ràdio Nacional les òperes del Liceu el diumenge a la tarda i feien el Parsifal. Jo vaig dir, doncs jo l'escolto aquest. I vaig estar les 4 i pico d'hores que dura el Parsifal, em vaig morir, vaig estar anys que no volia sentir el Wagner, de cap manera, no? Imagina't, tu era un crio que tindria 11 o 12 anys, Però jo tenia interès per saber qui era el Wagner. Clar, el Wagner als 12 o 13 anys, sense preparació de cap tipus, és impossible.
2: No? Sou dels que...
0: El vaig avorrir de preparar, després no, Després, quan ja vaig anar sabent el que era la música, ens té passatges... Wagner és del més gran, el més, diguem-ne, no diré avorrit, però sí una mica, les seves lectures a vegades són una mica... Has d'estar molt posat per entendre-la,
2: Ja. Sou dels que el dia 1 de cada any us poseu al concert de Viena, a la televisió?
0: Sempre l'escoltem, sí. És un espectacle molt bonic.
2: I fins que no s'acabava el concert no començàvem a parar la taula del dia 1 pel dinar. I tinc una anècdota, mireu, és que a mi m'agrada explicar coses personals,
0: sí, sí, sí.
2: També. El meu fill, quan va néixer el juliol, i com que el meu pare escoltava els concerts, doncs jo crec que el nen tenia 18 mesos i estava sentat davant de la televisió amb l'avi escoltant el concert. I vam fer una pausa per posar publicitat, que de tant en tant ho fan. Es va posar a patalejar i a plorar perquè volia la música, no volia els anuncis. I quan va tornar al concert, es va posar a aplaudir 7 mesos. No ens ho podíem creure. I realment és que la música és per tothom.
0: Sí, per tothom.
2: Fins i tot pels... Bueno, diuen que els nadons han d'escoltar a la música dintre ja del claustre amateur.
1: Sí, és veritat.
0: Eh? Sí, sí, sí, sí, bueno, és que ara hi ha els aparells aquests. L'altre dia, qui va ser? Me'n va deixar un. Jo vaig estar a la Puigverd ingressat molt temps, i llavors un de, com que a mi em deien el de la música, allà, perquè sempre estava escoltant música i vaig estar molt de temps, eh? I aleshores, quan deien, ara qui toca? No, el de la música, deien. Bueno, i em va dir, oiga, sabes? I sí, sí, li vaig localitzar uns aparells que la mare se'l posa al d'allò, posa el d'allò, el disc, el connecta, i llavors la criatura està sentint les vibracions de la música. I jo crec, perquè hi ha anècdotes, hi ha una que no l'explico massa. Nosaltres tenim una terrassa que agafa tota la longitud del pis, són uns 12 metres, em sembla que són, tota la terrassa, vista al mar, vista la muntanya, no? I aleshores, clar, la meva dona tenia, a la barana de la terrassa, tenia unes plantes posades, no? I tenim la sala i després una habitació i una altra habitació que donaven amb aquesta terrassa. Les plantes que teníem davant mateix de la porta de la del menjador, de la sala, no? I les plantes es feien enormes, maques, boniques, i a l'altre costat no. Això, tu, vosaltres ho veu, a l'altre costat no, no hi havia manera. I se li va ocórrer un dia canviar-les de lloc. Coi, aquestes es van refer de seguida, les altres no. Les va tornar a canviar i el mateix efecte, i l'única diferència és que teníem el tocadiscos enfocat directament en aquelles plantes. No dic res més, jo, perquè, però sí que he llegit alguna cosa que sembla que sé que influeix també, eh? Que les plantes tenen un poder de captació, serà de les vibracions, ja no diré de l'art musical, no?
2: Sí, les vibracions, digues.
1: No, a més, això va millorar al canviar l'equip. Va canviar l'equip, va posar l'equip millor, ah, sí, i exacte, encara va millorar més.
0: Exacte,
1: llavors, hi havia alguna planta que va ser espectacular. Va ser espectacular com van créixer, quina verdor. Estaven, eren per fer-los fotos. Sí, sí. Crec que ma mare té alguna, però li va fer alguna foto. I va canviar, va posar un equip, crec que a aquella època era quadrafònic, estem parlant ja de l'alta definició en música, no?
2: Sí.
1: Del milloret. I amb aquell equip va millorar moltíssim les plantes. Això me'n recordo. Era una cosa provada a casa, que no ens ho imaginàvem, no? Era real.
2: Real.
0: Sí, però no ho expliques sempre, perquè diuen, aquest tipus ha sonat.
1: No, però ara ho pots veure en molts documentals de televisió, ara sí, que hi ha tantes cadenes, coses, sí, que t'ho expliquen i donen uns arguments científics.
2: També diuen que va bé parlar-li a les plantes.
1: També. És que la mare els hi parla. La mare, bueno, els hi parla. No, sí. La mama, sí, bueno, fa, com que ho està fent i parla amb les plantes, que és una cosa, la mare de normal, com quan estàs tenint cura d'una mascota, és exactament el mateix, no? És un ésser viu.
2: Que maca que estàs, que bonica, o avui et veig pensida, sí, que necessites, o si se li poden parlar les plantes.
1: Exacte.
2: Sí. I ja està. I això són sensibilitats que tenim, eh? Després, qui ens vulgui dir que no estem bé, o que tal, és una altra història.
1: Clar.
2: Són les seves manques de sensibilitat.
1: Sí, sí, sí.
2: Ara també una pregunta per compartir. Un viatge que heu fet junts. Heu fet algun viatge junts, de vacances?
0: Junts, sí, bueno, n'hem fet ara fa ja anys que no, però n'hem fet molts, sí, sí, n'hem fet molts.
2: I junts, pare i fill?
0: Pare i fill sols.
2: No, no, amb la família, vull dir.
1: Amb família n'hem fet.
2: Família.
1: És que n'hem fet uns quants.
0: Uns quants, sí.
1: Però jo crec que els més bonics de tots són els que hem fet pel Maestrat a Castelló. Que la família, tota la família paterna i materna, són originals d'allà. I clar, hem trobat en temes de turisme rural, ja quan ja ells ja eren avis també, que tenien els meus fills, trobàvem algun maset i tal, de turisme rural a l'estiu, i d'estar tots sis, i després venir ma germana al set, i fer per allà rutes, tal. Jo tinc uns records impressionants. Clar, és que té un color especial. L'Alt Maestrat i tota aquella zona li diuen ara la Toscana espanyola, pel color, pel vi, per una sèrie de factors, li dona la Toscana espanyola. Tota la part del Maestrat d'Aragó i del Maestrat de Castelló. Clar, té uns colors preciosos, hem estat a l'agost, a l'estiu, ja que comencen a minvar la llum de les hores de llum per la tarda, tal, i tenim records molt bonics. Imagina't tu a un mas, al Bocàsser, veient tota la serra de Culla, de Benassal, de la Fonten Segures, des d'allà, estar al set allà, a un mas, doncs, són records molt bonics. I després voltar tota aquella zona. Ell, i sobretot la part de Baix Maestrat, que ell la coneix més, perquè de jove hi havia anat. Però són els més macos que tenim de viatges. Precisament anar a l'origen, no? Anar a la terra.
0: És el que anava a dir ara.
1: Sí, és la allò, terra.
0: Allà en diem la terreta.
1: La terreta, la terreta. Sí, exacte.
0: Que tira la terreta.
2: Sí. La terreta.
1: I anar a comprar ceràmica allà.
0: La família és d'un poble, jo soc nascut aquí, però els meus pares són d'un poble tocant a Catalunya. O sí. Sigui, allà València no l'anomenaven per res. Tot ho venien a fer aquí a Barcelona, tot.
1: Oi, encara.
0: Tot. I
1: encara,
0: els partits Barça-València eh? A la plaça del poble es cridava Barça, no es cridava València. Però sí, és el segon.
1: Sí, Santa Benicarló, Madalena i Benicarló, que és la família.
0: El segon poble.
2: La relació de Castelló amb Esplugues en concret és molt forta.
1: Sí.
2: Eh?
1: Sí.
2: Perquè tenim la Baronda, que venen d'Ona.
0: Sí.
2: Entrevistes que hem fet, per exemple, amb la Mercè Vidal, que vam parlar de tot el que és l'associació de la ceràmica. Tota la relació la cultura, que hi ha hagut d'Esplugues amb Castelló.
1: Eh? Cert, sí, sí, és veritat.
0: Una gran persona, eh?
2: Sí, i a més tota l'afluència que va haver-hi poblacional, eh? Un viatge que hagis fet inoblidable, no cal que sigui amb la família.
0: Salzburg.
2: Clar, havia de ser. Com
0: és
2: no?
0: El porto encara aquí, eh? Encara el porto aquí, sí. Vaig visitar tot el que feia referència a Mozart, vaig sortir d'allà, ple de Mozart pels quatre costats. I altres, també hi ha hagut altres viatges, també, he estat molt... Holanda la tinc bastant trepitjada, perquè jo treballava amb una multinacional, la Philips, que era holandesa, i viatjava molt per qüestions de feina, no? Però Àustria, per mi, és diferent. Àustria, Viena, sol. Ja, no parlo... Aviam, una cosa són els monuments i les grans jardins i tal. I l'altra cosa és l'aire que l'envolta, l'ambient que l'envolta. Jo trobo Viena i París, les dues ciutats per excel·lència. Poso Viena al davant, eh?
2: Viena al davant i Salzburg després.
0: Sí, jo reconec que París és més majestuós, etc. Però em sento d'una manera diferent. Jo entro a Viena i em trobo a casa meva. Trobo a casa meva.
2: Però tot és música,
0: sí,
2: eh?
0: Perquè a més, sí, no, però és que contacto bé amb la gent allà, eh? A París no he tingut tanta ocasió, però amb la gent allà sempre he contactat molt bé. És molt... Se li troba molt oberta, molt diferent, eh? No sol Mozart, eh? No sol Mozart.
2: I l'altre, Ramon, un viatge inoblidable que tinguis?
1: París, amb la Maria. A la primavera.
2: A la primavera.
1: A l'abril. Molt bonic, el 2007.
2: Què voldríeu explicar-nos, més enllà del que hem estat parlant fins ara?
0: Una mica és una pregunta més aviat que ens fem, o que em faig jo, no? És, on anem? A on ens dirigim ara? El món està en plena ebullició. Va haver anys enrere el plan d'unificació universal i tal i igual. Això s'ha portat en conseqüència una sèrie de coses que no estan bé, no? Com per exemple la homogenitzar el que són les cultures. Amb l'anglès, anglès tothom. Està molt bé que tothom parla anglès. I el xino també, no? Però, aviam, d'alguna manera es perd la pròpia personalitat. Llavors, què hem de fer per combatre aquest afany d'unir-ho tot en un sol bloc?
2: Això que li diem ara, globalitzar-lo.
0: Mantenir cada poble, mantingui les... Llavors, dintre d'això, és... Jo dic, hem més música. La música eixampla l'ànima. Fa falta música, molta música, perquè us asseguro, jo personalment, que els moments més difícils de la meva vida els he superat escoltant música, també. No sol escoltant música, però també escoltant música.
2: També.
0: Hem de treballar-hi més, no sol per la música, però tot el que és cultura, eh? I, en fi, seguir una mica, potser, i entraríem en un terreny més delicat, però seguir... Hi ha doctrines molt bones que no les seguim gaire, i una d'elles és la de Jesucrist, eh? És una doctrina que... Deixem-nos estar al part ara la qüestió teològica i tal, no? Aplicar la doctrina de Crist a la vida diària seria posar oli en un llum, eh? Apavegar ja tota aquesta sèrie de coses rares que hi ha. I jo ja tinc 90 anys, esclar, mirant enrere, has passat moltes fases de la teva vida. I aleshores hi ha fases que et creus ser l'amo del món, eh? Et creus, escolta, i després te n'adones que no, ets una petita cosa. Però, ojo, és una petita cosa que té ànima, té cor, té pensament, i per tant no és tan petita, és gran. El que passa és que nosaltres ens fem petits, ens hem d'obrir, tirar endavant, vinga. Què és el bo? Què és el bo? Aprofitem més el que és bo i deixem estar el que no ho és tant. És un pensament una mica filosòfic, però...
2: I per la vostra sensibilitat i pel que m'esteu comentant ara, jo estic segura que us preocupa molt tot el tema de l'escalfament del planeta.
0: Això
2: com estem tractant el planeta?
0: Tot això està inclòs en el que jo t'acabo de dir.
2: Sí,
0: o sigui,
2: per això.
0: Si canviem la nostra manera de viure, si breguem tots o remem tots en una mateixa direcció, aquestes coses les podem anar solucionant. Ara, mentre hi hagin els interessos de països i tal, serà molt difícil.
2: Els interessos econòmics, econòmics industrials, de consum i consum i consum.
0: Sobretot econòmics. Eh?
2: Sense mirar absolutament res l'explotació i esclavització que hi ha laboral en molts sectors. O sigui,
0: I aquí, a casa nostra, no cal anar fora, aquí la trobem. La trobem amagada per tot arreu. Les jornades de 8 hores, qui fa una jornada de 8 hores? No hi ha ningú que fa una jornada de 8 hores. El que es vol guanyar la vida ha de treballar més de 8 hores, però si no, no li dona. O sigui, és una cosa és el que diem i l'altra el que fem, no? Són moltes coses a millorar, però si analitzem la història, hem avançat molt, eh? Sí. Molt, moltíssim. Però, home, venim d'una cultura de guerra, pràcticament, no? I que, ojo, que sembla que hi tornem. Semblava que l'havíem superat i ara ha tornat el Putin i companyia, o, bueno, en fi, jo crec que és de tots, culpa una mica de tots, no? Però hem de remar tots en una mateixa adreça i posar el bé comú davant del bé propi, això és molt difícil. I això és començant per mi, és molt difícil. Quasi tots fem, tots escrivim la història adaptada als nostres interessos. Una mica, tu fas una lectura d'una història, i és completament diferent, la mateixa lectura és completament diferent a la meva. Tu defenses uns interessos i jo en defenso uns altres. El dia que tots dos defensem el mateix, el món millorarà.
2: És que anem sempre amb el que hay de lo mío, primer sóc jo.
0: Exacte, sí.
2: Tot i que sí que és veritat que hi ha moltes entitats i molts col·lectius que estan procurant perquè...
0: Ho estan lluitant, sí. Hi ha molta gent bona, El que passa és que no es veu tant, Però hi ha molta gent bona. L'ésser humà no neix dolent. S'hi fa. Normalment s'hi fa, No neix dolent. Tots neixem igual, Neixem sense res i a partir d'aquí ens hem d'obrir la vida. Bueno, estic filosofant massa.
1: Russonians o cartesians? Jo sóc russonià, també. Jo sóc com ell, russonià. Que tothom neix bo. Jo sempre he pensat que no... que es torça pel camí, passen coses, no? Però que tothom n'és bo, com va dir Jean-Jacques Rousseau. Si parlem de filosofia, jo sóc russonià també. Però, bueno, ens torcen. No és que ens torcem, potser és que ens torcen. I, lligant amb això, jo crec que estem, ara mateix, estem en una cultura de la immediatesa brutal. Tot ha de ser satisfacció immediata. Tot ha de ser egoisme, individualisme, estar bloquejats, tancats, viure en pisos molt petits. I el gran capital ens controla i ens domina, que és una barbaritat. I anem cedint amb això. L'única satisfacció que tinc és que veig molta gent jove que això no li agrada. I que diu, per comprar-me un pis aquí, em compro una casa amb terreny gran, amb bosc i tot, i me'n vaig fora. I faig teletreball, que el teletreball em serveixi per marxar d'aquí. I no vull que tinguem unes densitats de població com tenim a Can Vidalet, a la Florida, Hospitalet, que això són salvatjades, no es pot viure així. No és normal. O sigui, estem vivint com a Hong Kong, ojo al dato, o com a Taipei, com a Beijing. No és el correcte, els xinesos volen viure millor. Nosaltres tornem enrere. Jo, aquesta immediatesa que ens han venut com una necessitat per viure i que realment l'únic que volen és tenir-nos controlats, com antigament els industrials catalans ens tenien a les colònies, que sabien qui anava a missa, qui no anava a missa, qui no sé què. Des de la casa, el patró, instigat per l'amo, vigilava absolutament a tothom que només tenien festa diumenge a la tarda. Si hem de tornar a això, jo no estic d'acord. Per això em vaig posar en política, perquè això ja ve de temps, no és nou, però ara és bestial. I tot busquen xarxes socials on hi hagi una satisfacció immediata, però ens robin les dades. Saben el que vull, el timor m'ho vendran. A casa sembla que ens escoltin, no, a vegades? Amb aquests dispositius que hi ha. Sí. Escolta, estàs buscant una cosa al mòbil i apareix. Dius, ho he teclejat? Sembla que aparegui, sembla que ens escoltin, no? De fet, és una escolta diferent, no és una escolta real, però saben el que pensem, perquè ho tenen.
2: Una conversa privada. Què et sembla si anem un cap de setmana a un lloc que m'han dit, justament a Castelló, una conversa amb la meva germana, que m'han dit un lloc molt maco, ara no recordo el poble, no sé si era Benicassin o Benicarló o per allà. Arribo a casa, obro el meu Twitter i el primer anunci que em surt és unes vacances a la costa de Castelló. Dic, però amb aquest Twitter qui li ha dit que jo he parlat fa dues hores amb la meva germana de vacances?
1: I no veu buscar res al mòbil? Ho veu parlar només?
2: Ho vam parlar.
1: És que no sembla que ens escoltin. Però és que a molts llocs, mira, em sembla que ens escoltin. Molta gent m'ho està dient ara ja.
2: Sí.
1: I a veure, hi ha escoltes que no cal que siguin gravacions, no? Però, de fet, tot el rastre que deixem amb tot, a nivell informàtic, és brutal. I la intel·ligència artificial, realment, el meu fill és informàtic, m'ho diu. Si el dia que t'hi posis i ho estudis, això t'espantaràs de veritat. Diu, ara ho veus, no? Però realment fa por. És una cosa que s'ha de controlar. I que hem de controlar nosaltres mateixos, els primers, no? Realment és així. Però bueno, també hem de... També hem de lluitar amb això, que això forma part de la, del nostre món avui mateix. Hem de mirar de torejar-ho com puguem, no?
2: Doncs ja gairebé que només em resta donar-nos les gràcies a tots dos, en Ramon Cervera i en Ramon Cervera, per haver-nos acompanyat. Ha estat un plaer amb aquest programa que amb dues persones en recollim una i una pot representar les dues, perquè teniu moltes coses en comú, no solament les aficions, l'afició a la música, sinó també com enteneu la vida, i és molt maco de veure
0: així. Entenem la vida d'una manera bastant desinteressada, igual ell que jo. Desinteressada pel sentit, aviam... A la vida has de tenir ambicions i has de lluitar per tirar endavant i tal, però jo ara no parlo per mi, parlo pel meu fill. Ell es va posar en política i ha dit una cosa, que es va posar en política, però jo no estava d'acord amb com funcionava les coses, i és veritat, no n'ha tret mai cap profit de la política personal, cap ni un. Ho dic així tal com sona, és fer-ho per vocació. Jo crec que gent com aquesta fa falta, tens? Que la gent, d'acord, que també si han de cobrar un sou que el cobrin, etcètera, etcètera, però el que s'hi posi aquí no s'hi ha de posar per cobrar un bon sou, s'ha de posar perquè les coses millorin. Ja. Molt bé.
2: Doncs moltes gràcies novament a tots dos, ja sabeu que teniu els micròfons d'Esplugues FM, seguim en contacte, som veïns d'Esplugues, exveïns de Can Clota.
1: Això mateix.
2: Jo segueixo Can Clota i ens veiem pels carrers i les places.
1: I tant, i que ens veiem molt i molts anys.
0: Gràcies a tu, gràcies. Ha estat molt amable, i ha passat això com una...
2: És una conversa.
0: Una conversa
1: molt maca, i molt maca.
0: Molt agradable, i molt professional, per banda teva, Molt professional.
2: Gràcies. Una abraçada.
1: Igualment, Isabel.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
4: Esteu escoltant Esplugues FM,
5: el club del country. Bring home the teardrops and let's have a ball.
6: Un programa que ha fet història.
7: She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind.
6: Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
3: De dilluns a divendres, a les 4.
6: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
8: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
9: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
10: Esplugues FM.
9: L'Avens, centre cultural Esplugues de Llobregat.

Per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle. I tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per dir.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: prats, que és de 850 metres d'alçada. No és pas una alçada excepcional,
1: no.
0: De fet, altres punts de la ruta també els té, però clar, aquí hi ha una petita diferència.
1: Clar, que sortim una mica massa avall, potser, no?
0: Clar, sortim de Collbató, que clar. És el punt més baix, i amb poca distància hem de guanyar molta alçada, per tant, aquí hi ha més desnivell.
1: Clar. No? I quan arribem al monestir, al cap de quant?
0: 7 quilòmetres.
1: 7 quilòmetres.
0: Novament, entre cabres, parets i agulles montserratines.
1: Déu-n'hi-do. Jo no sé si ho faré quan em llevi, però si no, ja he pres nota per la pròxima vegada. Però aquest de 6 quilòmetres potser està bé.
0: No, per acabar. Per trams,
1: si ens deixen, perquè amb tota la seguretat que hi ha al voltant del Papa, em sembla que haurem de sortir d'aquí volant per arribar a fer la nit dels ignorants a la pròxima nit.
0: Fantàstic.
1: Gràcies, Gerard.
0: A vosaltres.

0: doncs arribem a 3:15 de la matinada. Ja dic que avui no dormirem pas, no farem bivac, i això de l'excursió de demà al matí jo crec que m'ho hauré de pensar una mica, perquè entre la feina que tenim i les mesures, com deia, de seguretat, molta muntanya amunt no crec que pugui fer. Però vaja, com a mínim tenim les idees, en Gerard ens ha posat al dia de tot el que podem fer. El que passa és que hi ha una cosa que no he fet encara, que és llegir tots els missatges de WhatsApp, perquè no ens ha donat temps. Hem tingut tantes trucades avui, ens heu explicat tantes històries que no he explicat el que altres oients ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants. Hem escoltat en començar un testimoni de la Margarita de Terrassa, que ens deia que es va casar a Montserrat, però els altres ens els heu deixat escrits i jo ara us els llegeixo. Per exemple, la Mercè des del barri de Sants de Barcelona ens deia: avui a TV3, diu, m'ha decebut, donaven les notícies de les 9, com cada dia. Mentrestant, per Televisió Espanyola, des de Barcelona, diu la Mercè, sortia el pare Lleó 14 i l'Escolania de Montserrat cantant el Virolai, i després el Sergio Dalma acompanyat de l'Escolania. Diu, ha estat preciós, ens diu la Mercè, des del barri de Sants. Un altre missatge que ens ha deixat al WhatsApp del programa, en Xavier, des de Mollerussa, diu, sobre el per què es fa servir l'amoníac a les càmeres de fruita, i tot això ve arran de l'incendi que hi va haver en una cooperativa, diu, s'utilitza per refrigerar. És un refrigerador natural, ecològic, i que necessita molt poca energia per baixar la temperatura. I en Jaume, des de Tàrrega, ens escriu sobre el mateix tema, referent a l'amoníac del foc de Lleida d'ahir. Podia ser que l'amoníac fos el líquid que utilitzen les màquines grosses per funcionar i fer fred. Diu el Pere Joan, potser li agradarà saber que les fruites de pinyol no tenen ossos. La part que espero que li agradi i potser li farà riure és on tenen la I, els préssics, pronuncia nord-occidental, diu, pronuncia. La resposta és el pinyol. La I del préssec és dins el pinyol. Els animals tenen pell i ossos, en canvi les fruites tenen pela i pinyol. I la Maria Rosa ens diu, parlant de Gaudí, la meva germana Sílvia va fer la comunió a la cripta de la colònia Güell a Santa Coloma de Cervelló l'any 1975. En Felip des de Gramunt diu, què hi ha d'original de Gaudí i la Sagrada Família? Per què no s'anomena mai els arquitectes que van portar la major part de l'obra si no hi havia plànols? Per què donen tota l'autoria a Gaudí i no als arquitectes posteriors? Si tenen en compte que els plànols originals van ser destruïts pels anarquistes en esclatar la Guerra Civil Espanyola l'any 36, i quan Gaudí va morir només el 15% del temple estava construït. I la Marta des de la Bordeta diu, aquesta nit no us podré escoltar perquè demà he de matinar, només compartir amb vosaltres que, com sabeu, visc a la Bordeta, a prop de Montjuïc, i a 8:15 he sentit els helicòpters sobrevolant l'estadi on hi havia el Sarau del Papa. Per xafarderia i curiositat he buscat a quina tele feien la retransmissió. Només a Televisió Espanyola, evidentment tot retransmès en castellà. M'ha sorprès, de fet no massa, que tots els diàlegs, intervencions en català, tant pel part del Papa com de l'arcabisbe i de gent que ha intervingut en català, hagin estat trepitjats pel locutor espanyol de Televisió Espanyola. Són molt, molt hàbils, ens diu aquesta oient, diu, en canvi, la resta s'ha subtitulat. Què està passant aquí? Arribem al final, va.
1: El conte per anar a dormir.
0: Va, que aquesta setmana tanquem el programa ja amb les històries que van mereixer aquest Premi Mercè Rodoreda 2017, editat per Proa. Es titula El que pensen els altres, el llibre, i és de l'escriptora Clara Caraltó. De fet, va ser la seva estrena a la literatura. I el conte d'avui es titula Eva. L'Eva era d'aquesta mena de gent que tenen alguna cosa als ulls que sembla que només et farà patir. Èlia, hem de construir una cabanya. Serà un lloc nostre i prou. I a partir d'aquell moment, dins el meu cap, hi ha hagut el record de l'estiu amb cabanya i tots els altres estius. Van passar setmanes fins que no vam aconseguir les canyes, els fils i les fustes per muntar una mena de xabol als afores del poble. L'Eva era així. Sempre volia, buscava i perseguia. Tenia aquells ulls enormes i verds, oberts al món, com si li haguessin de fer mal de tant que volien retenir. I unes pestanyes rectes i fosques. L'Eva era d'aquelles noies que caminen tan decidides que fan moure la cua de cavall a banda i banda del cap. De cabells estirats, de pell morena i fina. Èlia, no pot passar d'aquest estiu que no haguem fet un petó a un noi. I dit i fet. A mi em feia la sensació que a l'Eva el món l'angoixava perquè no en tenia mai prou. I sempre em tocava frenar-la i fer-li veure que, a vegades, a la vida, hi ha coses que t'han de fer por, que no et pots atrevir amb tot. A l'escola no baixava del 9 i feia una lletra recta i ordenada que jo, sense adonar-me'n, sempre vaig imitar. Èlia, el Pau té la llengua tova, t'ho juro. Mai m'hauria pensat que una llengua pogués ser tan tova. Aquella nit de festa major els vaig espiar al camí fent-se petons, concentrats, drets i sense moure's. Jo vaig trigar més d'un any fins a petonejar-me amb el Joan i a finals d'estiu, un vespre que ja feia un aire fred i havien de portar jaqueta, però vaig estar molt contenta de poder-n'hi donar la raó amb allò de la llengua tova. A l'institut, l'Eva encara traia més bones notes. Sempre estava atenta, preguntava i si calia qüestionava els professors. No ho feia amb mala intenció. No crec que a cap professor li sabessin greu les preguntes de l'Eva. Més aviat se sorprenien que algú en aquelles classes fos capaç de sentir la inquietud inacabable per entendre el que passava al seu voltant. Jo, des del meu lloc, me la mirava amb els mateixos ulls de perplexitat i encís que els professors. Èlia, no pot ser que suspenguis les matemàtiques. I les tardes senceres per fer-me entendre els exercicis de classe amb explicacions i trucs que em recordava uns minuts abans de començar l'examen. Els nois tenien una relació estranya amb l'Eva. Els provocava una sensació que oscil·lava entre la fascinació i el rebuig. L'Eva, a més, tenia una bellesa que impactava pel fet de no ser conscient que la posseïa. Sempre vestia senzilla, mitja esportiva, amb texans i jerseis amples. Era alta i tenia la boca grossa i rosada. S'agafava els cabells de qualsevol manera sense adonar-se que, si hagués estat una bona estona intentant fer-se un recollit especial, no hauria aconseguit aquell efecte de despreocupació que la feia tan bonica. Sempre he pensat que els nois li tenien una mica de por. Suposo que la veien tan valenta, veien que quan l'Eva parlava tothom callava i que li era igual el que pensessin d'ella, que no hi havia altre remei que mirar-te-la fascinat des de la distància. Perquè l'Eva anava pel món i semblava que el món se li hagués fet a mida. Quan prenia punts amb l'estol de bolígrafs de colors a la seva taula de la classe i els llibres ordenats al calaix, quan arribava a agafar l'autobús amb la motxilla, la bufanda, una mà a la butxaca i l'altra, la torrada amb mantega, o quan a la primavera jèiem a la cabanya i ella, amb els braços morens i les mans plenes de polseres, feia dibuixos de branques i fulles en una llibreta. El dia que el meu pare va tenir l'accident, l'Eva va ser la primera a venir a casa. Èlia, tant de bo el dolor que sento pogués fer que tu el sentissis una mica menys. Va ser a casa amb mi, nit i dia, més de 10 dies. Va plorar amb mi, va dormir al meu llit i em va abraçar. Em va fer riure i em va explicar tot el que pensava sobre la vida i la mort, sobre els moments viscuts i la plenitud de la vida del meu pare, sobre la conformitat i el dol. Sopava a la taula amb la meva mare i amb mi, ajudava a treure els plats i ens donava la conversa com si algú ens l'hagués posada allà només per fer-ho tot una mica més fàcil. Mai he sabut prou bé com agrair-li tota aquella temporada perquè va ser una tardor que es va fer molt llarga. I quan hi penso, m'adono que la presència de l'Eva va aconseguir endolcir i embolcallar la tristesa. Les nits d'estiu, més caloroses, anàvem a la piscina del poble. Jo no volia saltar-hi d'amagat, però l'Eva no va parar fins que la vaig voler acompanyar. Em va fer escaleta amb les mans i ens vam enfilar per la paret del darrere. La piscina era immensa i de nit encara s'hi veia més. Vam banyar-nos despullades molta estona a l'aigua negra i brillant. Em recordo prop de les fosques i les formes fosques del cos de l'Eva que nedava amb els cabells deixats anar. Veus com havíem de saltar, Èlia? Si no, ens hauríem perdut i no hauries tingut mai aquest moment. Ens vam embolicar amb les tovalloles que duíem a la motxilla, vam menjar formatge i llonganissa i ens vam partir una cervesa fresca. Èlia, jo vull anar a estudiar a l'estranger, tinc ganes de viatjar i viure fora. Vam tornar a casa amb el cabell humit i una olor forta de clor. A mi aquella nit em va costar molt adormir-me perquè per primera vegada vaig veure clar que l'Eva se m'escaparia, que era inevitable que marxés per sempre per seguir aquella cosa que la inquietava i que no sé dir si era el coneixement o el món que li era desconegut o tot allò que li costés aconseguir. M'imagino que en aquell moment al poble ja li quedava petit i això que quan anàvem a la universitat va seguir venint gairebé cada setmana. Ella va estudiar economia perquè deia que la fascinaven els números, però que volia dedicar-se a alguna cosa que la connectés amb la societat. Escrivia en una revista de la universitat i es quedava a tots els seminaris. També va ser l'època de les parelles més o menys estables i de la meva primera feina com a infermera. Quan em van presentar el Ferran, vaig quedar parada perquè no me l'havia imaginat tan gran ni tan prudent. Semblava que tot el que digués s'ho pensés molt i realment no deia res que no tingués sentit i que no portés alguna cosa interessant a la conversa distesa i una mica inconexa que teníem l'Eva i jo a la terrassa del bar del poble. Li recordo la mirada amb aquell no sé què, com quan em va dir que l'estiu faríem una cabanya, aquells ulls de fer patir. Èlia, el curs vinent marxo a fer el doctorat a Nova York. Has de venir a veure'm, eh? Jo vindré per Nadal, però tu has d'estalviar prou per venir a passar el juliol amb mi. I m'ho deia, i als ulls no se li veia cap por. Marxava indefinidament tan lluny i no li feia ni una mica de respecte. Va marxar. Aquell setembre l'Eva va omplir una maleta i va marxar sense saber quan tornaria. A mi em va passar que no entenia com podia sentir coses tan diferents. Una enyorança que punxava i que em feia estar de mal humor i a la vegada una satisfacció i una calma de saber que l'Eva se'n sortia, que era feliç i que no se sentia sola. Ens escrivíem sovint i parlàvem per videoconferència. Quan feia un parell de mesos que vivia als Estats Units, es va tallar els cabells curts i els ulls encara se li veien més grossos. Èlia, és dur el curs del doctorat. Em fan pencar fort, però m'encanta. I la ciutat, Èlia, és impossible sentir-t'hi sol. Aquí és tot. Estava més prima i parlava entusiasmada de la seva nova vida. El Ferran aniria un parell de setmanes a veure-la, però havien quedat que amb tanta distància no volien forçar res que els fes patir més que ser feliços. A mi em va ser impossible anar a passar un juliol amb ella. Treballava a l'hospital comarcal i no tenia unes vacances tan llargues. Amb el Joan pagàvem un lloguer a prop de casa la meva mare i a més aquell abril em vaig quedar embarassada. Primer no ho volia, però després amb aquella panxa que em creixia no vaig poder deixar de sentir una felicitat que es va esborrar la mica de culpabilitat i de dubte. Era jove i no ho havia decidit com hauria volgut, però no hi va haver cap motiu de pes que em fes tirar enrere. Quan li vaig dir a l'Eva, va plorar d'emoció. I aquella emoció seva em va fer plorar a mi. Jo vull ser-hi, Èlia. Cada vegada que fèiem una videotrucada tenia més panxa i més coses per explicar-li, com l'havia vist, com es posava i com el notava dins moure's com un animaló. Li van posar Ada. Va néixer al gener i l'Eva va poder ser-hi. La va agafar i acaronar moltes estones i se la mirava fascinada. A mi em costava de creure que l'Eva tingués una filla meva als braços. Ella volia canviar-li els bolquers, provar de calmar-la quan plorava i entendre quan prenia llet del pit i quan només el volia per consolar-se. Li va costar acomiadar-se perquè va dir que quan tornés a veure-la ja hauria canviat molt. Li va petonejar la cara i les manetes i em va dir a l'orella: «Ets feliç, oi, Èlia?» Amb la nena tinc menys temps per trucar i escriure a l'Eva. Però de tant en tant veig l'Ada com plora i com mama i m'imagino que l'Eva potser creua una vinguda o dona una classe a la universitat. La veig entre els articles que llegeix i aquelles fórmules matemàtiques impossibles i no puc evitar buscar en els ulls de la meva filla aquell neguit de l'Eva que sempre l'empeny endavant i no li fa tenir mai por. I em plantejo si ella sabrà trobar el que la farà feliç. La qüestió és saber que ho tens a prop, que t'hi agafes i que no s'escapa, que no t'abandona, que no enyores gairebé cada dia aquells ulls que t'haurien fet patir encara molt més i que ara, ja saps, que enyoraràs sempre. Doncs no podíem acabar millor, un relat bonic sobre l'amistat per un programa diferent, amb molts testimonis de molts vosaltres que ens heu volgut trucar avui, coincidint que nosaltres, sí, hem vingut a fer el programa aquí a Montserrat, dormirem poquetes hores, demà farem una miqueta més de feina i després doncs ja tornarem cap a casa per descansar i demà a la nit ser fent la nit dels ignorants des dels estudis, amb tots plegats, els de sempre, i vosaltres a l'altra banda. Així que gràcies com sempre per participar, per fer que el programa cada dia sigui diferent amb els vostres testimonis, i demà a partir de les 12 ens tornem a escoltar. Que descanseu, bona nit, fins demà.

0: Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. IAO 14 continuarà aquest dimecres una visita a Catalunya que aquest dimarts ha tingut com a acte més multitudinari la vetlla de pregària que ha ofert a l'Estadi Olímpic de Montjuïc davant de 40.000 persones. En el seu discurs, el Papa ha intercalat el català i el castellà i ha convidat els assistents a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir, amb missatges contra la violència masclista i sobre la salut mental.
2: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i general.